0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.
2: Va la pinca amb esquerra! Que acaba de marcar Sidney para poner el Barça 7, Real Madrid 0.
3: Rafinha controla, dribla, vaya dribbling, se queda solo, remata, es un goleador, es un 9, es un killer, es el capitán Artilleiro.
0: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.

0: Bon dia, com esteu?
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: L'agressió de Mourinho a Tito Vilanova i la de Vinícius a Salibà segueixen el mateix patró. Són covardes i són ridícules. Per l'esquena, infantil. Posar el dit a l'ull, estirar els cabells, et quedes com... Què fas, tontet? Tira cap allà. Que és el que va fer Tito Vilanova a Mourinho, tira cap allà. És insòlid perquè el Madrid ha muntat un Cristo per un ensart arbitral. Què volien? Que no expulsessin a Vinícius? Mourinho ha entrat en la seva dimensió.
2: Entramos en una nueva era que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto, el mundo del fútbol nunca había visto. Y a partir de ahora vamos a ver si esos seguidores también lo siguen en este grupo, que es el grupo que critica el acierto del árbitro.
0: Ho deia Mourinho, eh? Del que no es parla és de com la va liar Vinícius i del favor que li fan al Madrid sancionant-lo. Per què va demanar perdó si no és perquè sabia Vinícius que l'havia liat?
3: I ha fet una reacció que flipa, que vamos, que l'ha liat parda. Pedir perdó per los trastornos que ha causado i ja està.
0: La va liar parda i va demanar perdó. Vinícius s'acabarà convertint en el Pepe de Mourinho, perquè hi ha jugadors amb la metxa curta que si tenen un entrenador que el sobreexcita, acaben embogint. Va passar amb Pepe i ja tremolo amb Rudiger. Mireu el vídeo del dia després, a Movistar Plus. Rudiger amb l'àrbitre i els rivals, Mourinho relliscant i caient a terra quan sortia disparat a protestar. És de circ. Preparem-nos per al fang, preparem-nos per al fang, i això no té res a veure amb el cas Negreira. De fet, el Madrid el deforma tant, el manipula tant, que acaba caricaturitzant-lo i li fa un favor mediàtic al Barça, perquè perd qualsevol credibilitat. Al documental sobre Mourinho, diversos jugadors del Madrid reconeixen que a l'època de Guardiola preparaven els partits com si fossin una guerra. Això ho diuen els jugadors del Madrid al documental de Mourinho. Els partits com si fossin una guerra i que tenien obsessió, Mourinho la tenia, amb Messi. Ho diuen els jugadors del Madrid en aquest documental. Igual que ara, però Messi se talamin. Florentino està cada vegada més bunkeritzat. Es va enfonsant i agonitza. Està acabat. Florentino està acabat. Barallat amb tothom. Enfrontat a totes les institucions. És un antisistema, Florentino. Només li falta la cresta i les botes, doctor Martins. Tot i que encara té molta gent que se li agenolla, la seva paranoia està arrossegant al Madrid. I l'afició no és tonta. Tothom veu com juga i què transmet el Barça de Flick i com juga i què transmet el Madrid de Mourinho. Guardiola va acabar cansat d'aquestes guerres. A Hansi Flick ja li van preguntar a l'estiu, el van preparar amb el Santi Obaia a l'estiu, i ens va dir sobre Mourinho que estava preparat.
4: Are you ready for Mourinho next season?
5: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for everyone.
0: Of course, per suposat. Cordem-nos bé les sabates, que el camí serà pedregós, però al final jo crec que ens esperaran grans moments. Get

0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. És una hora més a Istanbul, a Turquia, on aquesta nit juga el Barça contra el Galatasaray. A punt del dinar de directives, Santi Obay amb Joan Laporta.
1: Esteu el president del Barça, Joan Laporta, president, bon dia.
2: No, fia, he anat al gimnàs i estic aquí.
1: Sensacions de cara al partit d'aquesta nit.
0: S'ha d'estar en forma.
2: Bones, és un partit de Champions, que és la millor competició de clubs del món, i venim aquí doncs en un bon moment. Ahir va haver-hi també un entrenament aquí que vam assistir-hi i hi havia doncs molta intensitat, estan molt motivats tots plegats, tenim bones sensacions.
3: ¿Qué le parece este 10 de 10 que puede hacer el Barça hoy? Es tremendo, con un Lamine ahí que a unos días igual gana el Balón de Oro.
2: Ojalá gane el Balón de Oro Lamine, se lo merece, pero en cuanto a ¿qué decías? De
3: lo que puede hacer el Barça.
2: Ah, lo de los 10 de 10, bueno,
0: de victorias de 10, sí señor.
2: No lo tenía presente, estamos ganando partidos, es lo que nos interesa. Y en la liga sé que llevamos 8 y es un récord ya. Y bueno, que siga la racha.
4: Champions aquesta temporada, una mica la sensació, tenint en compte l'equip i com ha començat la temporada?
2: La voluntat, més que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem. Perquè tenim un equip molt competitiu, perquè tenim un equip molt compensat, perquè s'ha fet molt bé la feina a l'estiu, el Deco i el seu equip han fet una feina extraordinària, tenim una plantilla molt competitiva i l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga aquí vindrem per la Supercopa el mes de febrer i, no sé, quan comenci la Copa també voldrem ser candidats a guanyar-la. I la Champions, que sabeu que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
5: És el que està jugant millor ara mateix al món?
2: Sí, sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa i, per tant, el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. I després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol, en aquests moments som els que estem jugant millor. I a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
6: El sábado pasado, no sé si fue una premonición o no, pero hablaba de las quejas que veía en el Real Madrid.
2: No voy a entrar aquí ahora. Voy a hablar de Manolo. Voy a hablar del Barça. Si me preguntáis del Barça, contesto. Y estamos aquí en Turquía contra el Galatasaray. Ahora vamos a hacer la comida oficial. Estambul, una ciudad fantástica. Para quien no la conozca, la recomiendo. Y además que se respira mucho fútbol y el estadio. Ya sabéis que el estadio es un estadio que es un infierno. Quien ha estado aquí. Es uno de esos partidos que te gusta jugarlos porque hay mucho ambiente.
3: Dice ayer Flick que ve hambre en el equipo, y han venido muchos de ganar el Mundial, que eso era difícil de mantenerlo, pero que les ve con hambre. ¿Ese hambre hace que el Barça sea uno de los favoritos para la Champions y lo que pasó en Milán hace...?
2: Seguro, seguro que sí. Flick es el que más conoce al equipo y si lo dice es porque lo ha tenido esta sensación, lo aprecia en cada entrenamiento, lo aprecia cuando está con su staff, con los jugadores, y sí, sí, se percibe todo esto, y si lo dice Flick, pues todavía.
3: ¿Tú cómo lo ves? ¿Como favorito al Barça, uno de los favoritos?
2: Bueno, somos candidatos, lo veo como candidato y que nos hemos fijado la Champions como objetivo este año, como uno de los objetivos este año.
7: Señor presidente, y un ambiente, sobre todo uno de los méritos es seguramente haber hecho una plantilla donde se respira un ambiente extraordinario dentro del vestuario, y eso puede hacer y ayudar,
2: sí,
7: a que se consigan.
2: Sí, sí, esto yo creo que es la clave de todo. El que haya espíritu de equipo y que haya un buen ambiente en el vestuario, yo creo que esto lo ha conseguido Flick y su equipo y Deco y su equipo. Y la combinación Deco-Flick está funcionando y hay este ambiente, este ambiente y esta ambición, porque salga el que salga, pues lo hace muy bien y el que no ha salido quiere salir para mejorar lo que ha hecho el que ha salido. Y en este sentido es una cadena que és positiva.
1: El president del Barça que marxa, camí del dinar de directives. que curiosament és en una illa privada i han d'agafar el cotxe i després un vaixellet i cap a aquesta illa que està a meitat de l'estret del Bòsfor, on Joan Laporta, que diu que sí, que el Barça és l'equip que millor juga d'Europa.
0: A meitat d'una illa privada, Bruno, quanta pasta que... tenen alguns.
8: Sí, de fet, hi ha una part d'una illa que és propietat del Galatasaray i s'ha explicat a la premsa que van vendre una part d'una illa, de la illa de la que és propietat del Galata, pel fitxatge d'Osimhen, perquè no tenien suficients diners en aquell moment i van vendre una part de la illa.
0: Lluís Flaquer, què tal, com estàs?
9: Ja vam dir el seu dia que era la palanquilla. Què tal, bon dia?
8: Sí.
0: Sí. El que t'hi jugues el podeu veure, a part d'escoltar live. Ara observareu com el Flaqui està amb el Santi Ovall. En un moment saludem també a l'Albert Bermúdez, que està a Istanbul, a Turquia. S'esforça, Joan Laporta, sempre en posar en valor, en elogiar el binomi Deco-Flick-Flick-Deco.

0: s'explica sobretot per l'encert d'apostar per Hansi Flick i per l'encert que ha tingut Deco a l'hora sobretot de generar aquesta competitivitat i aquests fitxatges que ha anat fent Sique i que han convertit el Barça, doncs això, en un equip que ara mateix, això és molt llarg, la temporada és molt llarga, però que ara mateix és un dels candidats més ferms a guanyar per fi aquesta Champions.
1: En un moment li preguntarem al segon entrenador del Galatasaray, que estarà el que t'hi jugues a la prèvia d'aquest partit, però Bruno, hi estàs d'acord o és exagerat el que diu Joan Laporta? L'acabem d'escoltar, el que t'hi jugues, que el Barça està practicant el millor futbol d'Europa, un joc que diverteix i agrada a la gent.
2: Sí, jo si em poso a mirar els que jo considerava grans candidats abans de començar la Champions, podíem afegir al Paris Saint-Germain, al Bayern de Múnich, el Real Madrid més o menys, Arsenal en aquest grup de 5 que jo donava com a 5 favorits clars a guanyar la Champions. Per mi s'ha afegit una mica el City, que realment està jugant bastant millor del que jo em pensava, però els altres estan pitjor, és a dir, ni Bayern, ni Arsenal, ni PSG ara mateix fan poc, que això evidentment els títols importants es guanyen a l'abril i al maig i no ara, però és cert que el Barça està superbé en un nivell de joc com cap altre equip a Europa, i ho pot dir Laporta i tindrà raó.
1: En un moment et pregunto, Valle, pel que ha aprovat Hansi Flick a l'entrenament, i escoltem què és el que va dir l'entrenador alemany i també Pau Cubarsí, que és el futbolista que va parlar ahir a la tarda a Istanbul a la prèvia d'aquest Galatasaray Barça, que podreu escoltar en castellà el Carrusel amb la narració del Flaqui, del Lluís Flaquer, i en català el Que t'hi jugues Barça amb la narració del Albert Bermúdez. Bermú, a Istanbul,
3: què
1: tal,
3: passa, Nyevit? Com esteu? Què dius? Escolta, t'ho estem passant molt bé aquí pel Gran Bazar.
1: Deixa'm explicar, Pau, un moment, que sí, està sonant digues. OBK ara mateix al programa, perquè si els oients volen, poden fer la porra del partit a l'Instagram del Que t'hi jugues, i si encerten resultat i primer golejador, dues entrades per anar a veure OBK poden ser seves. Aquest grup històric que ja sona a la sintonia de Ser Catalunya i que actuarà al Sant Jordi Club el proper 30 de novembre. Dues entrades per anar a veure OBK, que van buscades. Poden ser vostres si participeu a la porra del Que t'hi jugues, que ja teniu activa a Instagram. Veig que el resultat més repetit és el 0-3. El 0-3 de la Núria, amb primer gol de Rafinha posat. És difícil perquè no juga. El 0-3 que ha posat Osan amb primer gol d'Adeyemi, això sí, seria factible. L'Erika 0-3, gol de Fermín, també seria factible. Un 0-3 del Magrina Òscar amb gol de Gabriel Jesús. És el resultat de llarg més repetit, aquest 0-3 a la porra del Que t'hi jugues. Pau, Bermú, Cubarsí.
3: Sí, què? No, aviam, primer de tot dir-vos que el programa, el Que t'hi jugues Barça, el fem amb la col·laboració de CaixaBank i Quadis Llançà, amb la col·laboració de Murprotec i Mont Vertical, això s'ha de dir també.
1: Molt bé.
3: Però, goita, ja ara, estic
1: escolta,
3: aquí...
1: Bermú, escoltar-te imitant a Pau Cubarsí mentre et veiem sí. Al Gran Bazar d'Istanbul és
3: sí,
1: un
3: està
1: xoc
3: guapo, eh?
1: Mental important, eh?
3: Està xulo, tio.
2: Passa't per darrere.
3: I a més a més... I a més a més... Ja tens,
2: sí. Un home purgant-se el nas. Però que li arribava
3: a trobar petroli o no trobar petroli.
2: Li arribava, jo crec.
1: Mare de Déu.
3: Escolta, hi ha un ofert de tot aquí, eh?
1: Ah, sí?
3: Motxilles Nikea, Adidas, hi ha The North Face... De, bueno, hi ha una mica de Luis Putrón, una mica de tot m'han ofert aquí.
1: Santi, amb què sortirà el Barça avui? Si és que ha provat alguna cosa interessant Hansi Flick o entrenament a la prèvia a l'Alisa Millen Stadium on mostra poca cosa.
4: Ja sabeu que hi ha espies als camps europeus, per tant, el que va provar no és significatiu. Va provar, per exemple, amb Balde a l'esquerra, amb Koundé a la dreta, es va incorporar Shane Kluivert, que també formava part de l'equip, tot i que estava en la Youth League, mig del camp barrejat, en un equip estava Pedri, estava Gavi i estava Olmo, l'altre estava Rodri, estava Fermín, per tant el que ha provat no és simptomàtic, sempre passa a la Champions, i l'aposta que jo faig per l'11 d'aquesta nit és la següent, amb Joan García a la porteria, línia de 4 al darrere, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo a l'esquerra. Mig del camp per Rodri, per Pedri, per Fermín, i al davant tinc un dubte, que és el de l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta, i jo crec que jugarà Adeyemi a l'esquerra, però veurem si és Adeyemi o Gordo.
1: T'agrada aquesta

0: Alineació, Flaqui?
1: M'agrada, m'agrada. Sobretot perquè evidencia aquesta profunditat de banqueta que té Hansi Flick i que permet anar gestionant esforços, no? Hi ha jugadors que avui seran titulars, que l'altre dia davant del Getafe doncs pràcticament van ser testimonials. Hi ha el dubte de com resol l'equació de la davantera, com diu el Santi, si juga Madeyemi o Gordo, no sé si Santi hi ha opció fins que arribin a jugar els dos junts i això fer saltar Gabriel Jesús, però en tot cas és segurament l'única incògnita, però vaja, és un Barça que al final per com tenen de convençuda la idea i interioritzada el plantejament de Flick, em sembla que pots anar fent ballar els noms que vulguis, que evidentment trobaràs a faltar segurament cosetes de Rafinha, però te les pot resoldre Gabriel Jesús, i si no juga Gordon i juga Adeyemi, doncs són jugadors potser diferents, però que al final acaben provocant certs resultats bastant similars, no?
2: Si serveix d'alguna cosa, que crec que en el cas d'ahir no, ahir la teòrica davantera titular que va provar va ser Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta i a l'esquerra Gordon. Però és que fora de casa en Champions jo crec que no serveix de gaire la prova.
0: Però jo fora de casa en Champions veig a Gordon titular, no sé.
3: Gràcies.
1: Sobretot si no hi ha Rafinha, no? Potser és per aquella pressió que Gordon sí que és capaç de fer-te més que Adeyemi.
2: Però va jugar 10 minuts a Adeyemi l'altre dia. Bueno, no sé. És l'únic dubte que tinc, el de l'esquerra.
0: M'ha semblat escoltar el senyor Gordon al que t'hi jugues?
3: Sí, estic aquí connectat from Istanbul. Yes, estic molt disposat a jugar perquè ahir és 12 d'octubre i jo vaig entrenar més que ningú perquè 12 d'octubre res a celebrar. Res a celebrar. Visca Catalunya. Yes.
0: Toni el Gros.
1: Estàs implicadíssim ja, integradíssim.
3: Antoni el Gros. Antoni el Gros.
0: Deies Flaqui.
1: Crida molt l'atenció, no?, com ha canviat el Barça en 4 anys i mig, que tampoc és un període de temps tan llarg, ho dèiem abans. Fa 4 anys i mig jugaves aquí una eliminatòria d'Europa League, avui vens com a candidat a guanyar la Champions. De l'11 titular d'aquell dia, Eric García va ser titular, Pedri va ser titular, De Jong va ser titular i Gavi estava a la banqueta. Res més.
0: Uau,
1: no queda res més d'aquell equip. L'11 titular aquell dia va ser Ter Stegen a la porteria, Alba, Eric García, Piqué, Dest, Busquets, Pedri, De Jong,
0: com ha plogut,
1: Traoré, Ferran Torres, Aubameyang. Aquest va ser l'11 titular del Barça que va guanyar aquell dia 1-2 amb un gran gol de Pedri. Però insisteixo, de l'actual plantilla només queden Eric García, Pedri, De Jong, que van ser titulars aquell dia, i Gavi, que aquell dia va estar a la banqueta.
0: Per cert, sobre De Jong, molt interessant, Santi, el que vas explicar al que t'hi jugues, que Hansi Flick li ha demanat que entreni com a central i no descartem veure'l en aquesta demarcació al llarg de la temporada.
2: L'última setmana sí, ha assajat de central. I bé, explicàvem ahir, no?, que hi ha teories mèdiques, ja ho havíem explicat temps enrere, que diuen que si no passava per quiròfan aquest genoll podia quedar inestable, i jugar de cara com a central és molt més fàcil en quant a frenada, en quant a gir, en quant a sprints. Jugar de central és menys exigent que jugar de pivot de mig centre que has de girar. Per tant, és una opció, i sobretot per l'overbooking al mig del camp. És que el Barça et fa la reflexió, a qui treus d'aquest mig del camp? És impossible treure Rodri, és impossible treure Pedri, la mitja punta se la discuteixen entre dos, per tant, s'haurà de trobar un nou lloc i un nou rol.
0: Estem en directe a Istanbul, al Gran Bazar.
1: Sí, vols parlar amb un seguidor del Galatasaray?
0: Clar, home, i tant.
1: Se'ns ha acostat aquí, ens ha preguntat si som de Barcelona. Què tal, com estàs?
4: Bien, ¿y tú?
1: ¿Cómo te llamas?
4: Ender.
1: Eres del Galatasaray, por lo que vemos.
4: Sí,
1: la gent que el veu porta la samarreta del Galatasaray.
4: Y esta noche yo en estadio. Yo esperanzado para esta noche. Claro, Barcelona un gran equipo, pero Galatasaray también cuando jugar nos casa diferente.
1: El ambiente en el estadio
4: maravilloso. Algo más diferente, no puedo escribir cómo.
1: Y del
4: muy especial.
1: ¿Y del Barça qué piensas?
4: Uf. Un equipo muy grande, muy técnico, muy pero esta noche yo pienso algo diferente.
1: ¿Resultado cómo va a quedar?
4: 1-0.
1: 1-0. Bueno,
0: sí. 1-0.
1: No creo, ¿eh?
4: Osimhen, claro.
1: Osimhen.
4: Pero muy difícil partido.
1: No creo que el Barça se quede sin marcar ningún gol. Pero oye, no voy a estropearte la ilusión.
4: Cuando Barça jugar, claro, puedo 2-3 gol. Pero yo pienso muy bien defendo y después Víctor Osimhen. Un gol.
1: Muchas gracias. Y suerte.
0: Tots els aficionats haurien de ser com aquest turc que avui anirà a l'Al-Saimi Stadium, molt educat, òbviament vol que el seu equip guanyi. L'esperança és Osimhen, que va tornar a jugar l'altre dia després d'una lesió.
5: Sí, tornava de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Kasim Pasa, que va guanyar el Galata per 3-1.
0: Kasim Pasa, però no et va passar.
5: Kasim Pasa, sí, correcte.
6: Està pur. L'hem pensat tots, aquesta provareta.
5: Sí, sí, sí.
0: Clar que sí, president.
6: Quasi l'hem fet tots, que això és el bo. L'hem pensat tots i l'hem acabat fent tots.
5: Ja ha recuperat el liderat.
6: És el que feia el De Jong l'any passat. Kasim Pasa.
5: Just abans de l'aturada per seleccions, li va fer un 4-0 el Trabzonspor.
0: Va perdre el Galatasaray 4-0.
5: Va perdre el Galatasaray 4-0 amb 4 gols de Salah, Mohamed Salah. Que va fer
0: és que
5: una
0: de la Liga Turca, ara ho comentarem amb el segon entrenador del Galatasaray, Ismael García, que és gallec i va entrenar a l'Hospitalet, no sé si tenen recordes d'ell, Flaqui. En un moment el saludarem, però hi ha fitxatges espectaculars al futbol turc i al tanto amb aquest Galatasaray, que té jugadors que te la poden liar en un partit, eh?
5: Sí, sí, evidentment, peces ofensives de molt nivell, amb Osimhen com a clara estrella, però han fitxat Rafael Leao, tenen l'Heroi Sané, tenen jugadors com Gabriel Sara, que és internacional amb Brasil, Gundogan, tot i que ja té 35 anys, està en aquella plantilla, insisteixo, molt millor de mig del camp en endavant que de mig del camp en darrere, però un equip amb molt potencial ofensiu.
0: Pateix molt en defensa, el Galatasaray encaixa molts gols, però és veritat que a dalt, i avui recupera ja com a titular el Mosinghem, amb Rafa Leao té futbolistes que són o han estat a prop del top mundial. El Barça juga avui en Champions, ho tornarà a fer dissabte a la Lliga contra el Betis, dimarts una altra vegada Champions contra el Paris Saint-Germain, i tanca aquest seguit de partits al Clàssic del Camp Nou, diumenge 25 contra el Madrid, un partit que podreu viure'l de manera especial en una acció del que t'hi jugues Barça, que us comentarem aquesta setmana, Bermo, però que la temporada ha començat espectacular, sortir viu d'aquest reguitzell de partits tindrà mèrit, eh?
6: És que no és normal, no és normal el que ha passat, eh? Vull dir, aviam, jo ara estic per aquí donant voltes i el que veig és a dir, ostres, estic tenint temps de comprar perquè no pateixo pel partit, perquè si no, bueno, ja, el dinar de directives també és molt important, eh? És molt important a l'hora de anar a buscar una miqueta de, ja sabeu, aquí el menjar he de dir que no m'ha acabat de fer el pes. M'estan posant moltes delicatessens d'ells, però jo vull un kebab, saps què vull dir?
0: Doncs hauries de venir amb nosaltres, que avui estrenarem secció amb el Lu Martín, la ruta del Lu, la ruta del Lu, a la una. Yep. Surto amb el teu permís, Flaqui, de l'estudi una estona i me'n vaig al rei d'Istanbul, allà al carrer Hospital, a la Rambla de Barcelona.
6: I tant.
0: Que ens obren el local per a que puguem xerrar una estona amb un cambrer que m'han dit que és del Madrid.
6: Escolta, però el ritme que anem, ja quedarà algú a l'estudi?
0: La ràdio és màgica i es pot fer des de qualsevol lloc. M'emportaré el Jordi Martí. A la una al rei d'Istanbul, m'emporto el Jordi Martí amb el Lu per parlar d'aquest Galatasaray Barça en un restaurant turc i menjarem, president, amb el teu permís, un kebab.
6: Molt bé, i mentrestant el Lluís i jo i el Santi anirem caminant cadascú per la seva banda pel Gran Basar i a veure si trobem, que això és immens.
0: Seria meravellós. Va, la gent que la podeu anar seguint al YouTube del Que t'hi jugues, al YouTube del programa, on el Que t'hi jugues s'escolta i també es veu. Santi, a la tarda hi va parlar Hansi Flick i també Pau Cubarsí, què destaques del que van dir?
2: Que Hansi Flick va marcar clarament la línia del que serà, del que no serà, millor dit, l'enfrontament amb el Madrid de Mourinho. Li vam preguntar per si tenia alguna cosa a dir, què opinava de la pressió arbitral que s'està exercint i de que Mourinho no comparegués en roda de premsa després del partit, i aquesta és la resposta de Hansi Flick.
7: I hope that you also learn someday.
8: Espero que algun dia aprenguis que mai responc preguntes al Madrid si no jugo contra ells. Demà jugarem contra el Galatasaray. Cal respectar aquest equip, que té un bloc fantàstic, amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No toca parlar del Madrid, ens hem de centrar en el nostre partit. És el que vull que facin els jugadors.
7: This is what I want for us from this.
9: Preferiria que jugara Vinicius o no, perquè segurament no podrà jugar. ¿Es mejor para el Barça o peor?
7: Okay, you can ask me this in two.
8: Em pots preguntar això en 2 setmanes o 10 dies, quan tinguem la roda de premsa del partit previ al Madrid.
7: Press conference before the game against Real Madrid, okay?
2: Això sobre el Real Madrid i les queixes arbitrals sobre el partit d'aquesta nit, doncs va donar una pista sobre qui serà el nou, perquè va dir que l'havia sorprès com estava actuant en les darreres setmanes Gabriel Jesús.
7: Yes, of course he's ready. He's ready to play. But
8: està preparat per jugar. Si juga, que encara no ho sabem, ho decidirem demà després de l'entrenament d'aquesta tarda. Estic encantat que estigui al nostre equip. Va ser una petita sorpresa. És un futbolista d'alt nivell, molt bo per a nosaltres. Té un comportament correcte, és una gran persona i també un gran jugador.
2: Abans que Flick va parlar Pau Cubarsí, que avui s'enfronta de nou contra Osimhen. Va ser el primer gran duel que va guanyar Cubarsí el dia que debutava a la Champions amb 17 anys. Va fer una actuació espectacular que li va valer un MVP i li van recordar aquest primer duel que va tenir a l'elit del futbol.
10: Ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt en el meu debut, ja fa uns quants anys, sí que segurament ha canviat també una mica la història tant ell com jo, així que ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp, estan en el seu camp i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
2: I si hi ha alguna cosa a millorar pel Barça és deixar porteria zero a la Champions. I així ho creu també Pau Cubarsí.
10: Creo que es un reto porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este pues quedarte con una portería cero pues es lo más importante. Sí que tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer porque creo que tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien.
2: Des dels quarts de final de la Champions contra el Dortmund a la primera temporada de Hansi Flick, que el Barça no deixa la porteria a zero a la Champions.
0: Doncs és important, sí. Pau, que la porteria que... es mantingui a zero. Molt important.
11: Sí, però l'altre dia, bueno, ahir es pensaven en Santi i en Flaki que m'enganxarien amb les seves preguntes i vaig contestar pim, pim, pim. Com un heroi, eh?
0: Sí, ets un gran defensa també a la sala de premsa. Per cert, hem escoltat la resposta de Hansi Flick a la pregunta sobre el Madrid. Sona que l'entrenador alemany s'havia emprenyat amb tu, Santi. Per aclarir-ho, no és així.
2: No crec, la veritat.
5: Fa un somriure al final de la resposta, Santi.
0: Que una cosa és llegir-la, la resposta, sí, l'altra, sí, escoltar-la, traduïda, i si la veus i observes els gestos de Hansi Flick, fins i tot s'intueix una certa complicitat. Vull dir, és l'exemple clar dels matisos i l'importants que són per captar realment el missatge.
2: Jo vaig parlar amb Hansi Flick després de la pregunta. No diré el que vam parlar, però vaja, que ell, Hansi Flick, entén perfectament les preguntes que s'han de fer i no està enfadat.
12: Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
0: Aquest és Hansi Flick enfadat. Aquest és Hansi Flick
3: enfadat. I hate Santi.
0: I hate Santi.
3: I hate Santi so much. I hate Santi so much. I'm here in a kebab. It's fine. But to say, Santi, I will like that you are the flesh of this kebab.
0: Que tenim protagonista esperant. Flaki, què deies?
1: No, res, que en cap cas va sonar el Flick enfadat, ni molt menys.
0: 1.000 aficionats del Barça avui a l'Inlaix Mayen.
2: 900. Uns 900 entre socis i panyistes.
0: Molt bé.
1: Qualsevol... Està ple, 53.000 persones, entrades bastant cares, però s'han esgotat. Fins i tot el Galatasaray ha fet una crida ara aquest matí que si algun soci abonat finalment no va a l'estadi, posi a disposició del club el seient per poder-lo omplir. Així que s'espera un d'aquells ambients grans del futbol europeu.
2: El Flaki deia que no hi ha per tant aquest estadi, no hi ha per tant. Que la gent sàpiga que és l'estadi més sorollós del món. Record del 2011, van superar els 131 decibels. A partir de 130 es considera dolor físic, que la gent ho sàpiga, perquè el Flaki diu que no hi ha per tant, però jo estic una mica collonit.
0: És on vam estar a la final de la Champions, no? Que va guanyar el City,
1: no,
0: Flaki.
1: No és el mateix estadi. No? Aquell dia es va jugar a l'estadi, diguéssim...
0: Ah, a l'Ataturk, a l'Olímpic.
1: Correcte, a l'Olímpic,
0: sí, tenen raó,
1: és veritat. Avui a jugar l'Alisa Millen, que ara està renovat i capacitat per 53.000 persones.
0: Sí, sí,
1: és sorollós, però el Barça el silenciarà, no patiu.
0: Aviam si és veritat. Qualsevol cosa ens demaneu pas, mentre el Flaki, el Santi i l'Albert Bermúdez van passejant pel Gran Bazar d'Istanbul. Molt recomanable.
5: Sí.
0: Sempre trobes alguna coseta interessant. Endrecem l'actualitat amb l'Aut.
13: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Abans de parlar de la Champions, Aut Grau, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, sí.
0: Es tanca ja la jornada 8 de Lliga.
5: Llevant 3, Sevilla 3, amb 3 gols al temps afegit. Al minut 90 anaven 1-2. El Llevant va empatar 2, el Sevilla va fer el 2-3. I al minut 90 més 10 va empatar 3 al Llevant.
0: Déu-n'hi-do, 3-3 al final entre el Llevant i el Sevilla. El Girona empata a segona Tenerife.
5: 1-1, segon empat consecutiu del Girona, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona setè amb 15 punts fora de la zona de play-off.
0: Després ho ampliarem amb el Bruno Alemany a la Champions. A la mateixa hora que el Barça, juguen Atlético i Villarreal. Villarreal.
14: A les 9 de la nit, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal-Nàpols. També es disputaran l'Arsenal, Lille, l'Inter Bruges i el Viking Bayern de Munic.
0: Nou escàndol a la FIFA. Gianni Infantino hauria cobrat diners no declarats.
14: Segons publica el The Times, el president de la FIFA va rebre pagaments milionaris a través de la filial nord-americana que organitzava el Mundial, a més del seu salari estipulat com a màxima autoritat del torneig. Aquests pagaments extraordinaris van servir, segons The Times, per finançar un estil de vida de luxe a la ciutat de Miami.
0: Vaja, que va cobrar comissions per portar el Mundial als Estats Units, diu el The Times. Dani Carvajal, nou jugador del Getafe.
14: L'excapità del Real Madrid arriba lliure i ha firmat avui a les oficines del club un contracte fins a final de temporada.
0: En bàsquet, el Barça juga contra el Maccabi de Tel Aviv.
14: Cinquena jornada de l'Eurolliga, 8:45 de la nit al Palau Blaugrana. A la mateixa hora, Milà i Real Madrid. Per la seva banda, el Manresa visita la pista del Basaksehir Col·legi a l'Eurocup i el Girona a l'Ostende, partit de FIBA Europe Cup.
0: En tennis, partits de vuitens de final a Xangai.
14: Ja sense Carlos Alcaraz, que va caure eliminat ahir contra Berks. Avui juguen Esberev i l'espanyol Davidovic. Rafa Jodar jugarà demà.
0: I acabem amb Fórmula 1, que tornarà a Àfrica 30 anys després.
14: La competició de motor ha anunciat que a principis de la dècada de 2030 s'inaugurarà el Gran Premi de Ruanda. El circuit està pendent de construcció i el contracte serà de 10 anys.
0: Gràcies a U, 12:38. Insisteixo, porra oberta a l'Instagram del Que t'hi jugues.
13: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
13: Arroba Que t'hi jugues.
0: Avui està especialment contenta la Núria Vilamada, ella i jo sabem per què. Núria, somrient,
16: què tal? Sí,
0: què
16: tal? Bon,
0: que bonica és la vida, quan
16: sí,
0: s'ajuden a les persones.
16: Correcte, que bé que s'està, sí que. A veure, la porra, el nostre Instagram, arroba Que t'hi jugues, veureu que està fixada. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK al Sant Jordi Club el 30 de desembre. I sí que deixa'm dir-te, perquè he fet una revisada als comentaris, avisar els oients que Rafinha no ha viatjat, que no pot ser el primer golejador del partit.
0: N'hi ha diversos que diuen, clar, que marcarà el primer gol del partit, home.
16: Clar.
0: S'apropa a Déu, però no hi arriba.
5: Seria notícia.
16: Aviso, perquè encara hi són a temps de rectificar que Rafinha no pot fer el primer gol del partit, però hi ha bastants comentaris. Porra oberta a l'Instagram del Que t'hi jugues. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK.
0: Gràcies, Núria. El partit comença a les 9, des d'una hora abans. El Que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, amb la narració de l'Albert Bermúdez, l'inalàmbric del Nil Solà. Dirigint des de l'estudi estaré jo, el Fermín Suárez, la Paula López i el Cristóbal, el Gonzalo i l'Alejandra, en fi, som un munt, per a que passeu una bona estona de ràdio des de les 8 de la tarda, Que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya, també la retransmissió, si us ve de gust, al Carrusel, amb el Lluís Flaqué, amb el Flaqui, amb el Santi Ovalle, el Jordi Martí, el Marcos López, José Mari Vaquero, que està als dos llocs, és quasi com Rafinha, Déu, omnipresent. Doble oferta a la cadena Ser. Bruno, com et deia, o com comentàvem, que el Barça és favorit avui, però juga contra un equip que és líder a la seva lliga, per tant, al tanto.
5: Sí, sí, molt bon equip, ha recuperat el liderat després de guanyar aquest cap de setmana i, com dèiem, un equip desordenat en defensa, però amb grans jugadors a nivell ofensiu que crec que li poden fer mal al Barça.
0: El segon entrenador del Galatasaray és gallec i es diu Ismael García. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Fuiste, creo, el entrenador más joven en sacarte el UEFA Pro, ¿no? Con 24 años.
17: Sí, por aquella sí. Ahora no sé cómo está el tema del récord, pero por aquella sí.
0: Ahora estás en el Galatasaray. Has pasado por muchos equipos y varios países, entre los que está el Hospitalet, ¿verdad? ¿Algo en Cataluña aprendiste?
17: Sí, bueno, yo si queréis continuar la entrevista en catalán, hablaré en castellano, pero yo creo que entiendo bastante bien el catalán.
0: Molt bé, ell és d'Ourense, com los suaves. És nascut a Ourense i, com deies, Bruno, és el tècnic assistent del Galatasaray, rival del Barça a la Champions.
5: Això mateix, l'equip que lidera ara mateix la Lliga a Turquia, l'actual campió, ja fa un temps que està allà l'Ismael, entrenant a cracs com Víctor Osimhen i a la Champions durant guerra i sent un equip que amenaçarà segurament avui al Barça.
0: Ismael, ja que ens has dit que et podem parlar en català, t'ho pregunto així, com és possible que el Galatasaray tingui noms tan coneguts, estrelles com ara comentava el Bruno Osimhen, Rafa Leao, que hagi pogut reforçar un equip que ja ha guanyat a 4 lligues consecutives a la banqueta?
17: Sí, bueno, a ver, yo creo que es un mix de todo, ¿no? Este proyecto que empezó hace 4 años en un club grandísimo venía de una temporada muy mala. Hubo elecciones, hubo también un cambio de entrenador, el cual es Okan Buruk, que ahora es su quinta temporada y de la cual, pues eso, el cuerpo técnico, yo soy su asistente. el ganar estos años, como vosotros habéis comentado, hace pues que el Galatasaray vuelva a ser importante, vuelva a participar en competiciones europeas, que venía de un par de años sin participar. Y aparte, es verdad que en los últimos 2 años, yo diría, el fútbol turco ha dado un paso en cuanto a inversión. No quiero compararlo pues eso, con el mercado de Arabia, pero sí que claramente ha habido una inyección económica muy importante, no solo en el Galatasaray, porque yo creo que sabréis también, eso es algún fichaje importante que han podido hacer otros clubes, pues como Mohamed Salah, o Lukaku o Vlahovic, y eso hace pues eso que Turquía sea interesante para grandes jugadores como los que tú has nombrado, y también con el extra, que siempre digo que la parte económica es muy importante para todos, para periodistas, entrenadores, jugadores, pero yo creo que para los jugadores también es muy interesante, porque aquí un jugador de ese nivel, aparte de tener un buen salario, pues puede participar en una competición como la Champions League.
5: Ismael, ¿crees que eso fomentará también la competitividad local y que seguramente sea lo que permita que los clubes turcos den ese paso al frente en Europa que no le hemos visto en los últimos años? Es decir, sois unos clásicos, estáis siempre en Europa, muchísimas veces, como dices, en la Champions, después de ser campeones 4 veces seguidas, pero sí que da la sensación que falta ese puntito de competitividad que seguramente se gana en el día a día, en el domingo a domingo, si tienes rivales complicados en liga local.
17: Sí, mira, por ejemplo, nosotros el último partido, el viernes, ganamos 3-1, pero estábamos empatados en el minuto 83. Por lo tanto, la liga es competitiva. Eso no quiere decir que yo creo que, como pasa en cualquier país, hay equipos que destacan por encima del resto. Pero incluso, también por darte otro dato, en este parón internacional nosotros nos fuimos colíderes con un recién ascendido. Entonces, la inyección que digo a nivel económico que existe en el fútbol turco la llevo a todos los equipos. Cada uno tenemos nuestras posibilidades, obviamente. Pero yo creo que la liga turca es bastante competitiva, y a mí a veces como entrenador pues no me gusta decirte lo que te voy a comentar, pero con ese descontrol y con ese caos futbolístico que a veces se generan los partidos en Turquía, yo creo que hace que muchas veces equipos que a lo mejor tienen algún recurso menos que los grandes, pues puedan competir, y aparte la hace muy entretenida, creo yo.
18: El caos viene también por la pasión, ¿no? Per la pasión que en el que es viva el fútbol a Turquía. De fet, los que peinamos canas recordaremos al gran Galatasaray de hace 25 o 30 años, que ganó creo que una UEFA y la Supercopa de Europa, y que jugaba contra el Barça moltes edicions de Champions, de Copa d'Europa, i el guanyava. I l'Ali Samiyen és un estadi que el Barça haurà de jugar avui contra l'equip i contra l'afició, ¿no? Perquè és caliente este estadi.
17: Mucha. La afición es muy caliente, el país es muy, muy pasional, como tú has dicho, muy emocional, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, tienes que lidiar con eso. A nosotros, sin ninguna duda, el jugar en nuestro estadio siempre es una baza a nuestro favor. Y comentabas de ese Galatasaray grande, pues, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso pues eso, de que mi entrenador fue el MVP de la Supercopa de Europa que le ganaron al Real Madrid.
5: Sí, és veritat, en aquella final contra el Real Madrid de la Supercopa abans havien guanyat a la final a l'Arsenal de Wenger, li guanya aquell Galatasaray la final, per tant té molt de mèrit.
18: Ismael va ser el millor jugador de la final contra el Madrid.
5: Sí, un gran jugador, l'únic que és veritat que va tenir el seu dia estrella segurament en aquella Supercopa d'Europa. Ismael, tens molts jugadors de molt talent, ara mateix jo tinc una pedrada amb Osimhen, em sembla el típic jugador que perquè no està una gran lliga, una lliga del top 5, no se'n parla més d'ell, però a mi em sembla jugador de primer nivell perquè no para de desmarcar-se, és un jugador que molesta moltíssim als centrals, suposo que ha de ser també complicat de gestionar a nivell de vestidor, perquè és una persona, sembla, molt de caràcter, però un tros de davanter. Com és el dia a dia amb aquest jugador?
17: Bueno, a nivel futbolístico lo has descrito muy bien. Creo que es un jugador que tiene unas características que le va muy bien, pues eso, ir al espacio, los duelos. Es un jugador que basa su juego en eso y que lo convierte en un delantero muy difícil para cualquier línea defensiva, y que incluso te diría que por el estilo de juego del Barcelona, el cual, pues eso, su línea defensiva está tan arriba, con esa presión tan adelantada, pues esperamos que las características de Osimhen nos vayan muy bien. A nivel de personalidad, antes de Galatasaray yo estuve trabajando en Italia. Entonces yo recuerdo también su paso por el Nápoles. De hecho, yo trabajaba en Udinese y a mi equipo nos marcó gol. Entonces tengo un recuerdo de él no muy positivo. Pero ese carácter y eso es lo que tú comentas, yo creo que a lo mejor fue en su época en Italia, por la propia edad, por la propia madurez. Yo lo que me he encontrado aquí, y lo que os puedo decir, es un jugador maduro, es un jugador que ha asumido incluso ese punto extra de responsabilidad fuera del campo, y creo que nadie puede decir nada más allá de cosas positivas dentro y fuera del campo de Víctor Osimhen.
18: Insistim que ja ha avisat Hansi Flick de les dificultats de guanyar el Galatasaray. És un equip que té a Osimhen, que té també a Rafa Leao, que té a Torreira, que té a Davinson Sánchez de central, que va poder fitxar pel Barça fa anys. Al final el club va incorporar a Yerry Mina, però estava entre aquests dos centrals, que té jugadors molt importants i que en aquesta nova etapa, com ens explica l'Ismael García, tècnic del Galatasaray, ha guanyat 4 lligues consecutives, és líder al seu país i ha guanyat la temporada passada equips com la Juve, l'Atlético de Madrid o també el Liverpool han caigut a l'Alisa Millán. Per tant, el partit serà complicat per a un Barça que, bueno, supongo que lo habréis estudiado bien. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Barça de Hansi Flick? Porque ha empezado en modo apisonadora.
17: Claro, a ver, el FC Barcelona para mí, hablo yo personalmente, para mí es el candidato número uno este año a ganar la Champions League. Entonces, partiendo de eso, voy a continuar con que para mí tampoco hay ningún equipo perfecto. Entonces, el Fútbol Club Barcelona, como todos, pues tiene en este caso muchísimas fortalezas y tiene alguna cosa que esperamos poder hacerles daño. Como vosotros sabréis incluso mejor que yo, pues eso, es un equipo que su línea defensiva y su presión es tan alta, pues que a veces deja muchos metros a las espaldas. Y esperamos que jugadores, como habéis nombrado, como Víctor Osimhen o Rafa Leao, puedan aprovechar eso. Entonces intentaremos ser un poquito más verticales de lo que solemos ser en la Liga Turca, porque no hay tantos espacios para correr. Y en ese mix de situaciones esperemos que las cosas no vayan bien, sabiendo, insisto, que el Fútbol Club Barcelona para mí hoy es el equipo pues más en forma de Europa.
5: Ja has parlat, ja has mencionat en dues ocasions el tema de la línia avançada del Barça, Ismael, però al mateix temps has dit que et sembla el màxim candidat ara mateix a guanyar la Champions. Normalment a les tertúlies i quan es parla dels candidats a la Champions del Barça sempre es diu que aquesta manera de jugar doncs que és un punt en contra a les eliminatòries de Champions, veient com el va eliminar l'any passat l'Atlético de Madrid, fa 2 anys l'Inter de Milán. Tu creus que aquesta, amb aquesta manera de jugar és més complicat guanyar la Champions, o que simplement els rivals en moments puntuals van ser millors i que no té a veure amb el tipus de plantejament de Hansi Flick?
17: No, yo prefiero tener este equipo, esas características y esos jugadores, si te soy sincero. Entonces, no, yo creo que se pueden perder eliminatorias de muchas formas y normalmente esas valoraciones se hacen después del resultado. Yo creo que este equipo, con este entrenador y con estos jugadores, está teniendo un proyecto y una progresión ideal. Hay ciertos jugadores que, aunque ya son élite mundial, son jovencísimos y creo que están ahora en ese timing de momentos de a nivel colectivo y a nivel individual que están en su prime, ¿no? Como se dice. Entonces yo los veo pues en disposición de ganar todos los títulos.
18: Oye, Ismael, ¿y cómo termina un gallego que ha pasado por el Hospitalet, como explicaba Mabra, que va a surtir del fútbol base del Deportivo de la Coruña y que ha trepitjado diferentes países, como nos has explicado Italia, entre otros, en el banquillo como entrenador asistente, segundo entrenador de una leyenda, como es el técnico del Galatasaray en un equipo tan importante como es el Galatasaray?
17: Bueno, ya sabéis que hay un gallego en todas las partes del mundo, ¿no?
18: Eso.
17: Entonces, y yo soy un claro ejemplo porque vengo de familia que, pues eso, que tengo familia en Sudamérica o tengo familia que ha vivido en Suiza. El fútbol hoy es muy global, el fútbol español, jugadores y entrenadores, creo que estamos muy bien valorados. Y lo que se dio fue la circunstancia de un timing y un momento todo exacto mientras yo estaba en Udinese, en Italia. Como os comenté, mi entrenador había jugado en Italia, en el Inter de Milán, seguía teniendo algunas conexiones allí y justo estaba en un momento que existía la posibilidad de empezar en el Galatasaray de entrenador, porque él llevaba un año parado después de su experiencia en el Istanbul Başakşehir, donde ganó la Liga, por cierto. Y en ese impasse, él estaba buscando pues, un entrenador asistente nuevo, más con una metodología europea, porque yo soy el único no turco del coaching staff. Y nada, ese timing y que apareciese mi nombre y que apostasen, en este caso Kamuru, que apostase por mí, pues se dio para empezar este proyecto, que está yendo de forma maravillosa y que estoy contentísimo.
5: Sí, sí, es, realment els resultats són impressionants. Ismael, no hi és Rafinha pel partit, que havia començat amb uns números i un nivell de joc impressionant. Tu ets dels que dius millor que no hi sigui un crac així o dels que prefereix jugar contra tots els cracs i guanyar-li, intentar guanyar-li al Barça amb tots els millors jugadors?
18: No hagas de gallego ahora, mojate, eh?
17: No, yo no voy a responder con una pregunta, no os preocupéis. Yo prefiero que Rafinha se quede en Barcelona y si pudiese que se quedase alguno más, pero como no es posible, pues bueno, me quedo contento que Rafinha está en Barcelona recuperándose.
18: Oye, ya para cerrar, nos has dicho que, claro, el proyecto de un equipo turco donde hay dinero, pero también la posibilidad de jugar Champions es atractivo para jugadores pues como Sinjen, como Rafa Leao, como los que me has mentado abans, porque el dinero viene de la misma Turquía, es decir, los presidentes propietarios son turcos, viene de fuera. ¿Hay, digamos, ventajas fiscales para la gente que va ahí? Ho dic perquè sorprèn moltíssim veure tants jugadors, com has explicat abans, Mohamed Salah, en fi, futbolistes que encara els hi queda anys, acaben a la Lliga Turca.
17: Sí, a ver, yo creo que excepto un equipo que es de la ciudad de Izmir, Göztepe, todos los propietarios son turcos. Göztepe es de una multisociedad en la que está también el Southampton y el Valenciennes. El resto creo que son todos propietarios turcos. Después, el tema fiscal, sí, existe una ventaja fiscal. No estamos hablando que sea como Mónaco ni Andorra, pero sí que existe una ventaja fiscal respecto a otros países europeos. Y también después creo que no nos debemos olvidar que por ejemplo, Turquía es un país maravilloso, espectacular. Y sinceramente, y por favor, con todo el respeto del mundo, creo que vivir en Estambul está muchísimo mejor que vivir en la mejor ciudad pues de algún país y de esos mercados, que también existe mucho dinero, pero repito, hay ciudades en Turquía que son espectaculares. E Estambul, aunque sea muy caótica y terriblemente inmensa, yo os digo que te enamoras de ella rápidamente.
18: Dono fe perquè vaig estar allà per la final de la Champions que va guanyar el Manchester City. Amb el Flaki vam caminar molta estona pels carrers d'Istanbul i és meravellós pel mercat, en fi, donar una volta i menjar en algun bar d'Istanbul. Oye, pues Ismael García Gómez, un placer haver-te conocido. Segur que els oients també ho agraeixen. Possiblement algun que recordi la teva etapa a l'Hospitalet haurà dibuixat un somriure i ja sé que te queda una larga trajectòria por delante porque eres muy joven, pero Bruno, tu que fas futbol internacional, aquí hi ha un futur tertulià, eh?
5: Sí, sí, espero que li vagi molt bé a les banquetes, crec que no es deixarà fitxar com a tertulià precisament per això, però a la mínima que això va canviant amb tema d'entrenadors i hi ha canvis i tal, qualsevol espai lliure jo crec que el podem aprofitar de veritat a Ismael García. És un placer, Ismael, muchas gracias.
17: Gracias a vosotros, un abrazo.
13: El quiosc del Marcos.
18: Molt interessant, l'entrevista al segon entrenador del Galatasaray. En breu la podreu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta. Allà trobareu tots els continguts del programa i també a la pàgina web de la emissora. Marcos López, què tal?
19: Hola, muy buenos días. Sí que el Galatasaray juega para hacer historia. Se lee en el diario deportivo turco Fotomax.
18: Vaya.
19: Recordando, eso sí, que ha jugado 10 partidos contra el Barça en competiciones europeas y tan solo ha podido ganar uno. Elige además el ejemplo de la pasada temporada, cuando el conjunto de Estambul ganó en la segunda jornada, también como ahora, al Liverpool, en lo que se calificó entonces de hazaña. Y una hazaña necesitaría en este momento para ganar al Barça de Flick, a quien este diario considera como un gigante de Europa. En otro rotativo, el Minec se pone en valor lo que dijo Flick horas antes del retorno a la Champions. Tenemos que estar preparados para el ambiente que se vive aquí. El ambiente en este estadio es uno de los mejores del mundo. Los niveles de sonido, dijo el alemán, pueden alcanzar cotas increíbles. Por cierto, este partido va a ser el más caro de la historia del fútbol turco y el que más dinero va a recaudar. La visita del Barça va a dejar, o eso estima la prensa turca, 5 millones de euros al club de Estambul.
0: 5 milions d'euros de facturació gràcies a la visita del Barça, amb entrades a preus molt elevats, com ens ha explicat el Flaqui. Gràcies, Marcos. El Barça ve de guanyar 5-1 al Feyenoord a la primera jornada d'aquesta Champions. El Galatasaray va perdre 3-1 contra l'Sporting de Portugal. Avui a les 9, Galatasaray-Barça. Des d'una hora abans, a les 8, el Keti Jugues, Barça a la SER. La retransmissió també la podeu seguir, si voleu, en castellà, amb el Flaqui al carrusel. Aprofitaré que estem al centre de Barcelona i que a pocs metres tenim un restaurant on fan kebabs per emportar-me el Jordi Martí i estrenar secció amb el Lu Martín, el rei d'Istanbul. Avui ens porta a descobrir un dels molts restaurants de menjar turc que hi ha a Catalunya. Que facin kebab, ho he llegit per internet en un estudi que van fer, són uns 150 especialitzats a tot Catalunya, si contem pizzeries i tal. Apunti, president, 500 establiments que facin kebab a tot Catalunya. 500.
6: Això són 500 kebabs? Pot ser la ruta del kebab?
0: Jo vaig al rei d'Istanbul, president, i després torno a connectar amb vostè. Aviam si compra alguna cosa al Gran Bazar.
6: Ui, i tant, estic aquí mirant per tot, eh? Això serà molt maco.
0: Pausa, molt maco. Us saludo des del rei d'Istanbul.
20: Què t'hi jugues?
21: Cadena SER i SER Catalunya. El so

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
3: Una 4, a la Lisa Millén, a Istanbul, a Turquia, contra el Galatasaray, que s'ha avançat al marcador al minut 27 de la primera meitat. Batrakov ha posat el momentani 1-0 al marcador, ha remuntat el Barça. Tercera remuntada d'aquesta temporada de l'equip de Hansi Flick, amb gols primer de Joao Cancelo, que abans d'arribar a la mitja part ha fet l'1-1, i tot just comença la segona, pràcticament consecutivament, Fermín primer i Gordon, en 3 minuts han posat l'1-3, el... últim gol l'ha marcat Adeyemi al 65 de partit. Segona victòria del Barça en aquesta Champions, segon partit, segona victòria, 10 partits en aquesta temporada, 10 victòries d'un Barça de Hansi Flick que ha començat de manera immaculada.
4: I un final feliç al Què t'hi jugues, el Barça, amb el patrocini de CaixaBank, d'Estrella d'Am i Quadis Jansà, concessionari oficial Nissan.
3: Els gols a SER Catalunya, el Què t'hi jugues, el Barça, els ha narrat l'Albert Bermúdez, que una vegada més ha complert el repte dels oients.
5: Mare de Déu, l'associació a la Lamine Fermín! Quina llaminadura! De la Lamine Yamal! El cap de Fermín, que s'ha colat per entre un píxel! Entre la defensa del Galatasaray! Que indetectable, Fermín! Quina rematada pel primer pal!
3: Ens havien demanat llaminadura i píxel. Llaminadura i píxel han sonat a un dels gols del Barça aquesta nit. 6-6-32-72-11. Si voleu llançar reptes a l'Albert Bermúdez, com va fer l'altre dia Eric García i com farà el clàssic Joan Laporta, 6-6-32-72-11. Anna, dels partits de les 6:45, sabem que havia guanyat l'Sporting de Portugal 0-2 al Lens, també el Saba 2-0 a l'Eslàvia de Praga, dels que han acabat ara fa uns minuts. Quins resultats tenim?
6: Certifiquem la victòria, sí que de l'Atlético de Madrid, 2-0 contra el Manchester United, amb gols de Pablo Barrios i Lukman. També victòria del Villarreal, 3-1 davant del Nàpols. Ha golejat l'Arsenal, 3-0 al Lille. Empat, finalment, entre el Viking i el Bayern de Múnich. Per tant, resultat històric, resultat molt, molt, molt sorprenent. Victòria 3-4 del Bruges davant de l'Inter i victòria per la mínima del Leipzig al PSV Eindhoven. Aquests són els resultats d'aquesta nit.
3: Per demà queda el partit del Madrid contra la Roma, també el del Betis, proper rival del Barça a la Lliga. Jugaran Champions contra el Porto i demà hi ha un Paris Saint-Germain-Manchester City que segur que, Fermín, tu no et perdràs. Tot i que veient aquest Barça, pocs equips ara mateix li fan ombra, a Europa.
7: L'hauré de veure en diferit perquè em toca el Bodo Borussia Dortmund, o sigui que després me l'hauré de degustar.
3: Demà però... a la tele fas el Bodo Borussia
7: sí.
3: Dortmund.
7: Però està molt bé el City, eh? Sorprenentment, perquè tenint en compte la transició, no? Tants canvis, Pep Guardiola, molts fitxatges, moltes cares noves, moltes baixes, ha començat la temporada realment molt bé amb un Cherki espectacular.
3: Ara analitzem sí. La victòria del Barça al camp del Galatasaray amb el Fermín Suárez, amb la Paula López, escoltem protagonistes com, per exemple, Pedri, que parla a la tele. En un moment escoltem a Pedri. No sé si tenim guanyador de la porra del partit,
8: doncs,
3: i que s'endurà
8: sí.
3: Dues entrades per anar a veure OBK.
8: OBK, exactament, però és curiós perquè no teníem ningú que hagués encertat que el primer golejador era Cancelo. Així que hem tingut que fer un sorteig entre la gent que sí que havia encertat el resultat.
3: L'1-4, i n'hi havia molts? L'1-4, sí, no?
8: N'hi havia bastants, sí, però no amb cap primer golejador Cancelo, i s'emporta les entrades Erico-19.
3: Erico-19.
8: Erico-19.
7: Grande Erico.
3: Gratis a veure OBK el 30 de desembre al Sant Jordi Club. Estigueu atents a les xarxes socials del Què t'hi jugues, perquè a la prèvia de cada partit obrim porra perquè pugueu anar gratis a escoltar bona música. Alejandro Castelló, gràcies.
8: A vosaltres.
3: L'Erico se'n va gratis per haver encertat el 1-4 al partit d'avui. Ara sí, escoltem Pedri a la tele.
9: Bien, nada importante. Me dolía la barriga, me encontraba un poco mal y bueno, mejor pedir el cambio que entre otro de refresco y ya está.
10: Bueno, el partido ha sido interesante para lo que puede ser la Champions para vosotros, porque apretaba el campo, se han puesto ellos por delante con el gol, habéis reaccionado bien. Esto sirve de enseñanza, ¿no?
9: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir que muy bien.
10: ¿Qué habéis dicho en el vestuario, en el descanso? Porque ha sido empezar la segunda parte, tú has empezado a acumular posesión, a manejar el equipo a tu antojo, y parece que Lamine ha dicho, bueno, aquí voy a empezar yo a cambiar el partido.
9: Bueno, sobre todo eso, no precipitarnos. Creo que muchas veces teníamos la pelota y veíamos mucho espacio en su línea defensiva y ya no jugábamos el último pase. Era darle una o dos vueltas, que ellos se desajustaron un poco y ya entraba pues en juego Lamine, la gente de arriba y que son decisivos ahí, al fin y al cabo, cuando la pelota la tiene Lamine, Dani Olmo, Fermín, Gordon, cerca del área, pues creamos mucha oportunidad.
10: Habéis ganado todo lo que habéis jugado, y no solo ganado, es que son muchos goles a favor. Ahora mismo tenéis esa sensación de, oye, a ver quién nos puede parar.
9: Bueno, sí, tenemos mucha confianza. Creo que al principio se hablaba de si no teníamos gol, y creo que estamos demostrando que esta plantilla tiene gol, pero bueno, a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
10: Lo dices con sonrisa en la boca, lo de no teníamos gol y decían eso de nosotros y ahí estamos, ¿no?
9: Sí, exacto. Creo que bueno, al principio siempre se especula, pero está claro que podemos hacer muchos goles. Tenemos mucha gente que entra del banquillo que tiene muchísima calidad, y eso es importante, tener una plantilla larga que todo el mundo puede aportar, y se está viendo que la plantilla es muy amplia y muy bueno todos los jugadores.
11: Les paraules de Pedri a Movistar, explicant que el canvi l'ha demanat perquè tenia mal de panxa i ha preferit ser substituït. En el seu lloc ha entrat Marc Bernal, és un dels 5 canvis que ha fet avui Hansi Flick. Gabriel Jesús per Olmo, Adeyemi per Gordon, Bernal per Pedri, Koundé per Eric García i Gavi per Fermín. Al final, Paula, el Barça fins i tot ha pogut dosificar jugadors.
12: Sí, la veritat que ho hem vist sobretot en aquesta segona part, que gràcies a aquest esforç, no, o aquest canvi de xip que hem vist en els jugadors només començar la segona part, el Barça després s'ha pogut permetre baixar una mica de revolucions i fer aquestes rotacions, que crec que també és important de cara a la confiança als jugadors que surten des de banqueta i per, evidentment, el físic dels jugadors que tenen més minuts.
11: Quants gols porta el Barça en aquests 10 primers partits de temporada?
7: 43 en 10 partits.
11: Jordi Martí, què tal, com estàs?
13: Molt bé.
11: És una barbaritat, eh?
13: Una barbaritat. Aquest migdia esmorzàvem al rei d'Istanbul,
11: I què deia el rei?
13: I nosaltres ens preguntàvem, sí, que quan esmorzàvem, ens preguntàvem quin calibre tindrà el Barça. Perquè avui era un partit per comprovar el teu calibre, sí? Doncs és calibre Champions. Alerta, és calibre Champions. Per què? Perquè avui tens una prova complicada, eh? Amb l'1-0, la seva primera excursió, 1-0, i et preguntes, i el Barça quina resposta donarà? I la resposta és de personalitat, d'autoritat i de confiança. Alerta, amb aquestes dades són molt interessants. I després el senyor Hansi Flick, és que són 90 minuts de continuïtat. Perquè quan entra Adeyemi, entra molt bé. Uh-huh. I després Rodri, la Lamine n'hem parlat molt, Pedri, però Rodri és una mica el nostre extintor. Tu saps aquests tios que són capaços de veure un incendi? Oh, alerta que surt fum, ja hi va. Que no propagui l'incendi. Hi ha una acció en banda que amb el senyor Rafael Leao, que deu passar més quilos que jo.
11: Home.
13: Bueno, complicat, no?
11: Complicat.
7: Home, a veure, té molt múscul, sí, té molta massa muscular,
4: que
7: Leao, eh?
4: Vale, que Rodri és el bomber.
13: Rodri ha vist la progressió, clar, i l'ha anat a tapar. I
11: amb el cos de cop... que pugui tenir l'equip. Sí, està ben vist.
13: Com està el fum?
4: Sí,
13: com
4: podem
13: està?
4: Dir que
13: alerta,
4: Rodri té una bona manguera.
13: Som-hi.
4: És així.
11: Són les 11:05 de la nit, per tant, sí, entra. La repetició entra, de matina entra. De igual ja no tant, però...
14: Sí, sí,
11: entra.
14: Lo que tiene, tiene una manguera muy larga, muy larga, yo, una manguera yo... la tienes, la verdad.
15: Sí, a mí, Jordi, lo que més destaco de les teves declaracions és que tu hagis anat a dinar al rei de l'Estambul.
13: Esmorzar.
15: Em sorprèn, un tio que menja cap i pota cada dia, que estigui fotent-se un kebab,
11: no,
15: a mi...
11: Ha estat boníssim perquè...
14: Però és versàtil, no?
11: Que és el cambrer del rei de l'Istanbul, sí, ha dit que era cuina mediterrània, clar, i que li donava molta importància, sí, a la verdura que portava el kebab.
13: Totalment.
14: Ah, molt bé.
13: Però, tot,
14: però por eso estaba yo también que tenía dolor de barriga, porque, pues nada, han sido 4 kebabs y el pobre... El entrevistador... Pero el entrevistador, ¿por qué no acababa la entrevista? Le he dicho, me estoy cagando, niño, y me seguía haciendo preguntas.
11: Sí, eso es verdad. Aquesta te la acabes de traure de la màniga, ¿no? La de Pedri.
14: Sí, de la manga, un poco. A ver, que... Le tenemos que ir dando continuidad a estas cosas, ¿no?
4: I què tal, Jordi? Tu que ets un tio de dieta 100% catalana...
13: Ho toquem tot.
4: Sí? Clar. Multiculturalitat.
11: M'ha encantat la metàfora que ha fet el Jordi Martí parlant del joc del Barça i de com hi van els futbolistes, ara que comença la temporada de Casa Menor. Sí. Són tots com llebres, no?
4: Llebres. Justament ha començat aquest cap de setmana la temporada de Casa Menor. Per tant, llebres, conills, perdius, etc. Què vol dir això? Fixa't com ha entrat Adeyemi. Fixa't com entren tots. Tots
7: Gabriel.
4: Saben, Gabriel. Perquè tots saben quin pas hi dona. Hi ha tanta competència que et porta a la competitivitat. I, en efecte, quan comença la temporada de Casa Menor, totes les llebres, les orelles tieses.
16: També els boletaires,
4: Boletaires. Estan sortint.
16: Les pluges aquestes...
4: Estan començant a sortir.
16: El tanto que estan sortint els rovellons. Potser el dia 25...
11: Qui seria el rovelló del Barça?
16: Potser tenim el dia 25 tenim uns rovellons importants aquí. Una cistella d'aquelles que no hi quepa la...
4: La mina és un cep com una casa de pagès.
11: Un cep.
4: Un cep. Ara, jo em preguntaria una cosa. Alegria. Alegria. Escolta, cadascú de nosaltres, què ens proporciona alegria? Sí que cadascú tindríem una cosa que ens proporciona alegria.
11: Un bon remenat de ceps.
4: Per exemple, també.
16: I la llonganissa seria covarsí, no?
4: Perfecte. Però fixa't que després de cada cosa que ens proporciona alegria, després ja hi ve el Barça. Proporciona alegria. Avui estem feliços, perquè ens ho passem pipa.
16: Ara bé, hem patit,
4: No, perquè hem caigut a la lona i ens hem sabut...
11: José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
16: Hombre, José Mari.
4: Ja era Vaquero, ara.
17: Com vosaltres, escoltant, amb tranquil·litat.
11: I t'entra gana quan escoltes que si conills, que si ceps, rovellons, llonganissa...
4: Sí, total.
11: Entra hambre.
17: Bufarra.
16: Sopes quan veus al Barça o no?
17: Les ensalades també estan bien,
4: Sí,
11: te gustan mucho a ti las ensaladas,
4: Sí,
11: lo sé, que me has mandat alguna foto de...
16: Está fino,
11: comida sana, comida sana.
17: Digo, mira, antes del partido, ¿sabes de lo que más contento estoy de esta semana? De la renovación de Bernal.
11: Mira qué bien.
17: Porque creo, aquello que dice, no, tienes a Bernal, no traigas a Rodri, ¿no? Y resulta que comenté en su día que para mí era fundamental que Bernal se sintiera dentro de la estructura. Y al final, está dentro de la estructura, pues le han hecho un contrato, por lo tanto, chapó por parte de la dirección deportiva del Barça. Esto.
16: Es el pan tomàquet.
11: Bernal, pan tomàquet.
17: Lo primero que yo
16: básico,
17: diría hoy es
16: básico.
17: Importante la reacción que ha tenido el equipo ante una dificultad. Había que verlo. Sí. Hoy ha sido una primera piedra de toque. Tampoco vamos a decir que el Galatasaray va a ser de lo más difícil que tenga, pero bueno, ha habido una dificultad y ha reaccionado muy bien. Segundo, creo que los cuatro jugadores, Pedri, Rodri, Lamine, Olmo, es una estructura ofensiva muy válida, no solo para este partido, sino para muchos partidos, y seguramente ya veremos si es el mismo cuando jueguen contra el PSG fuera, que yo creo que es una cuestión que puede ser interesante. Y después también comentar la evolución que está teniendo Lamine en el sentido de que si vosotros recordáis, por ejemplo, a Leo Messi, él era un animal del uno contra uno, goles, él, gol, boom, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y Lamine, muy jovencito, después de diferentes cosas, que seguramente al lado tiene gente que le está aportando una seguridad y una autoestima personal, no solo por hacer goles, la evolución que están teniendo respecto a hacer que sus compañeros cada partido sean mejores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para mí, fantástico. Y para acabar, poner las imágenes cuando sale el Barça en la segunda parte, ¿quién es la persona que está hablando al grupo?
4: Rodri.
17: Y lo hablamos.
11: Rodri, el liderazgo de Rodri.
16: Claro, es que José Mari defendía esto.
11: Sí.
16: ¿No?
11: La personalidad de
16: Rodri.
11: Más allá de la aportación futbolística,
16: obviamente. Y seguro que ha habido bronca.
11: Sí, eso te iba a preguntar. En la media parte, ¿crees que ha habido charla, bronca o algo? Porque o es casualidad que el Barça salga en la segunda.
17: No, yo creo
11: que... Ya explícate el Nil, ya la primera mitad, que a la segunda el Galatasaray se enfrentó porque no entran en gaire. Pero ha metido dos goles seguidos el Barça en la segunda parte.
17: Ya, pero sí que la primera parte también, ya una parte que ha jugado molt bé, després s'ha quedat una mica mitges i després ha acabat molt, molt bé. Aleshores, jo crec que en el vestuari el que s'ha parlat és, escolta, hem de donar-li intensitat perquè qualsevol equip, en aquest cas, estava molt ordenat, no creava molts problemes al contraatac, però el Barça estava millor en general amb intensitat i la veritat és que ha fet en la segona part 20 minuts fantàstic de tot, és a dir, que s'ha de disfrutar del moment, gaudir del moment i el futur ja ho veurem.
11: Aguanta un moment, José Mari, que parla Hansi Flick a Movistar. L'escoltem en directe, l'entrenador del Barça, després d'aquesta golejada contra el Galatasaray per 1-4.
18: Habéis vuelto, esta reacción ha sido muy importante para vosotros, por esta competición, para la Champions. Sí, creo que la Champions, cuando jugamos bien en algunas situaciones, no tomamos buenas decisiones en ese último tercio, así que es algo que tenemos que mejorar. Pero hoy, desde luego, en este estadio, con este ambiente, no era fácil, pero finalmente estoy muy contento. La última, en ese último tercio, hoy Lamine Yamal ha estado excelente. Sí, Lamine no ha marcado hoy.

0: Fins i tot ell mateix, no?, que tirava algunes passades d'aquestes de seguida buscant la defensa, l'esquena de la defensa, perquè estava molt, molt avançada. Després, en els moments de calma, hi havia massa calma, i en el moment de vertigen no hi havia bona selecció. Per tant, seria una mica el resum de la primera meitat, perquè hi havia un moment de ser massa previsible, de no tenir aquesta agressivitat. Clar, això t'ho contagia molt Rafinha. O sigui, Rafinha és un tros d'animal. Amb Rafinha, la primera meitat segurament no es concep. Segurament hagués tingut el Barça més acceleració, hagués estat més explosiu, hagués fallat més ocasions, però una primera així de diguis, ostres, ha estat pastós el Barça, amb Rafinha no ho tens.
1: Que, escoltant la porta avui, tinc dubtes de que jugui contra el Betis a Sevilla dissabte.
2: Però si em permets, al voltant d'això que estic parlant, una mica estic d'acord, però per altra banda, és un clàssic meu, però el contrari també juga. És a dir, estem parlant d'un equip que juga a la Champions, un equip que té una qualitat individual i col·lectiva més superior del molts que juguen a la Lliga Espanyola, en tot el respecte, i aleshores, clar, que tu per competir amb ells has de millorar algunes coses. I hi ha moments que si tu no passes aquest tipus de moments, després no pots analitzar. Aleshores, ara el treball és del cos tècnic i també dels jugadors, analitzar una mica què és el que ha passat. Per què? Perquè a mesura que vagi passant la Champions, la dificultat serà més gran. Aleshores, has d'anar a aprendre. No? Això és com els torneis de tennis, no? Els que són favorits arriben, el segon partit, el tercer, lo passen malament i després comencen a jugar i arriben a la final, no? Aleshores, això és el camí que ha de fer el Barça. És a dir, anar, veiem situacions que estan passant, analitzar i a partir d'aquí anar creixent.
1: El Barça ha tornat a encaixar un gol. No manté la porteria zero en Champions des de fa dues temporades, perquè va encaixar gol a tots els partits l'any passat.
0: 17 partits seguits, rebent almenys un gol a la Champions. 17 seguits.
3: Que penso que és bastant evitable. És a dir, crec que al final els jugadors que han de fer aquest replegament no el fan correctament i el jugador que ha d'estar en vigilància d'aquest semicercle està mirant únicament pilota i no el jugador que té darrere.
1: Venien d'un possible penal a Gordon, que no era.
3: Que no era,
1: alguns
3: però
1: s'han quedat protestant.
3: Exacte.
1: I a la contra el Galatasaray ha fet l'1-0 de Batrakov, que és aquest jugador rus que ha dit que el seu somni és jugar algun dia al Barça. Però què queda per millorar en defensa, José Mari, Jordi, Fermín, Paula, per a que el Barça no encaixi gols en Champions, que és important mantenir porteria zero?
2: No, però primer de tot és molt difícil. Amb l'estructura de futbol que té i les qualitats dels jugadors, pràcticament tots els jugadors, començant des de darrere, són jugadors amb bon toc de pilota, millor tàcticament que físicament, i aleshores, clar, el contrari, torno a dir-te, també juga. I és veritat que avui ha hagut una situació que estaven, no és que no han baixat els jugadors a defensar, sinó que hi eren quatre que estaven a línia i potser això sí que pots treballar, que un o dos d'ells, quan només tens un en punta, has de quedar-te una mica fora a la pilota que va cap a darrere, saps? És a dir, però són aspectes, torno a dir-te, que es poden millorar i s'ha de treballar tàcticament.
3: O tallar l'acció. Tallar l'acció crec que també seria una bona opció. Crec que el cos a cos en el que s'ha vist sotmès l'Eric García podria haver frenat el que seria doncs, un contraatac sabent que la gran majoria de jugadors del teu equip estaven a camp contrari.
0: I que seran situacions que el Barça a la Champions patirà sí o sí. És a dir, el Barça és molt fort en quasi tot, però hi ha una situació del joc en què l'enxamparan, que és a camp obert, sí. Amb situacions amb tipus molt agressius, molt poderosos, que tenen gran capacitat i t'enxamparan a l'1 contra 1, o et despenjaran una pilota a un Haaland de tor perquè arribi un de segona línia i no el veuràs venir. Vull dir, són situacions molt concretes en què tu has de tenir un nivell d'activació per intentar preveure totes aquestes situacions molt gran, no? Perquè tu vens d'un atac, l'equip es queda allà una mica ronso de dir, ostres, què està passant? I de seguida t'enxampen. I clar, és un vis i no vis. Vull dir, són 3 segons en què et munten una transició i a sobre en duels al Barça tindrà les de perdre amb alguns grans colossos com Leao, per exemple.
3: A mi el que em preocupa una mica més és saber que realment és una assignatura pendent que tenim des de que ha començat la temporada i que portem 10 partits, si no m'equivoco, sí, 10 partits, sí. I en aquests 10 partits hem vist desajustos i hem vist situacions defensives que no s'estan fent bé. Llavors, sí que és cert que podem dir, no, que estem a l'inici de temporada i tal, però sí que és cert que portem 10 partits i en aquests 10 partits s'han vist situacions defensives que ens fan dubtar una mica.
0: És que la premissa sempre és, José Mari, de pressionar-ho tot en tot moment, i jo crec que això en el futbol de màxim nivell, a mi em sembla inviable.
2: però, per exemple...
3: És un risc.

0: Eric no és lateral. Aleshores, exacte, estem parlant d'un central que està jugant de lateral, que suposadament està jugant perquè és millor, o l'entrenador pensa que és millor que altres. Aleshores, sí, l'Eric té unes qualitats que són molt concretes. És a dir, en aquest sentit, jo sempre he dit i continuo dient que aquest equip encara té dos o tres posicions que ha de millorar de cara a tenir una continuïtat de màxim nivell. Això vol dir que no pot guanyar la Champions? No.
1: No, no, no.
0: Però dit això, és veritat que si lo agafem un per un, és així. Per què? Perquè si jo soc el Bayern de Múnich, posaré el més ràpid amb Eric. Això és una qüestió tàctica del rival. Si jo sóc, per exemple, el Real Madrid, invento, poso a Mbappé, per dir d'alguna manera, perquè sé que patirà. Aleshores, el contrari també juga, i nosaltres tenim una plantilla amb unes qualitats, però que, per mi, encara es pot millorar.
2: Nosaltres, José Mari, nosaltres al Barça, vull dir, hem tingut defenses històricament més sòlides, eh? Hem tingut Puyols, Piqués, etc. En teníem tios...
0: I Ferrer.
2: I Ferrer.
3: I Sergi. Com es compra cap al Dream Team, eh? Tenéis un grup de WhatsApp del Dream Team, José Mari?
1: Seguro.
3: Tenéis...
0: Hay un grupo, pero que voy a decir,
3: sí, pero José Mari, sí, lo de las mentes está muy bien. Pero tenéis un grupo de WhatsApp de, no, del
4: Dream Team.
3: Sí, cotilleo. Existe un grupo de WhatsApp del Dream Team.
4: Sí, queden per dinar i per sopar, encara.
1: Sí.
4: ¿Verdad que sí? Que quedáis con las parejas y todo para comer, cenar...
0: De tant en tant. Tenim bona relació. Tenim respecte, que és el més important, i això, molt respecte, o sea, des de fa molts anys.
3: Hay un grupo de WhatsApp que se llama Dream Team y que estáis ahí.
0: No, Dream Team no.
3: ¿No se llama Dream Team?
0: No.
4: No se llama Dream Team.
3: Hombre, por
0: això,
3: favor.
0: Escolta, el Dream Team és una cosa de la gent, no nostra. No. Escolta, el Dream Team és una cosa de la gent, no nostra.
3: ¿Y cómo se llama?
4: ¿Y qué foto hay?
3: El grupo, ¿cómo se llama? ¿Y qué foto hay? ¿Qué foto hay?
4: O de Reixac.
2: Un grupo. Ahí era justet.
4: José Mario Vaquero, t'escoltem dijous al Que t'hi jugues. Una abraçada.
0: Molt bé, parlem.
4: 11 i 20, en una estona saludem al tio Faj.
3: Aquestes coses m'agraden a mi. Aquestes tonteries,
4: aquestes tonteries. A mi també.
3: Un grup de WhatsApp, el Dream Team, ahí, hablando.
4: Què?
5: Està batut.
6: Bueno, escoltant-vos, jo no tinc res a dir en aquest sentit, perquè és que el que diu teniu raó. Jo, al Barça... ha guanyat els seus 10 partits fins ara sense cap tipus d'excusa, merescudament, i jugant molt bé al futbol. I ara mateix per mi és un dels rivals a batre a Europa. A Espanya per mi és el favorit i en Europa demostra que almenys de moment està millor. Segueixo pensant, millor dit, desitjant, que si el PSG o un equip més potent arriba i equips que aguantin 90 minuts, no com el Galatasaray, que ha aguantat 45, i que físicament estiguin millor i que perdonin menys i que defensivament siguin més estables, ojalà li puguin fer mal al Barça. Però de moment no tinc res a retreure al Barça i està guanyant merescudament.
4: Podeu anar deixant els vostres missatges al live del Que t'hi jugues, eh? Sí, n'hi ha un que em fa molta gràcia perquè quan t'ha escoltat Jordi, el Joan diu alerta, eh?
3: Alerta! Alerta!
4: Parla alerta, Jordi Martí, per tant és oient fidel que ens escolta molt perquè sap perfectament d'on ve alerta. El Charlie diu visca els rovellons, a la gent li agrada, eh? Parla de menjar. Diu que aquesta temporada serà repleta. Molt bé, Vaquero, diu la Carme. Estamos muy contentos de tu renovación, José Mari. Li diu un altre oient.
3: Si teniu fotos de bolets, envieu al 606-32-7211. Perquè l'altre dia vaig veure un vídeo a Instagram d'un tio que va sortir després de les pluges i era una bogeria. O sigui, no podia ni caminar Jordi perquè els trepitjava.
5: Ostres.
3: Rovellons enormes.
5: No, m'ha costat aquest any. Escolta una cosa...
6: L'únic però, Jordi, perdona, que no t'he preguntat a tu. La jugada anul·lada, el gol anul·lat a Osimhen, què t'ha semblat a tu?
4: I Torral ha dit que era fora de joc clar,
5: sí,
4: no?
5: Jo,
6: que hi ha molta gent que a casa no ha pogut veure-ho perquè la Champions League ha decidit que no era bona idea ensenyar repeticions.
1: Sorpresa, eh?
4: I llavors, és veritat que no s'ha ensenyat cap més repetició
6: curiós,
4: quan l'àrbitre ha donat el fora de joc.
6: És curiós. Llavors jo
4: només
6: vull preguntar a Jordi, que avui ha tingut un dia molt,
4: no?
6: molt complet, amb el rei de l'Istanbul, amb tal... No. Què et sembla tot això, Jordi?
5: He decidit deixar-me guiar per...
4: Era el possible 2-0, eh?
6: Ah, vale. Sí, sí.
5: Em deixo guiar per Iturralde. Moltes vegades hi ha moltes coses que no les entenc.
6: Iturralde ha dit que no era gol.
3: Sí que ha dit.
4: No, no ha dit que era gol.
3: Ha dit que era gol.
6: Ha dit que era gol o que no era gol?
4: O sigui, que era gol anul·lat, ben anul·lat.
6: Era anul·lat?
4: Sí, ben anul·lat, sí.
5: Doncs això.
6: Doncs ja està. I Torralde és Déu.
3: Sí.
5: És això.
4: Però tu t'has semblat fora de joc o no? Jordi.
5: A mi no m'ha semblat fora de joc.
3: És que jo no...
1: Ho diu amb la boca petita.
3: No, però jo arribo a un punt. Jo arribo a un punt que no...
5: Però com que em costa a vegades entendre les coses, eh?
4: Però és científic, Jordi. És a dir, Baris Yilmaz, Tòquio, no la pilota...
7: ell partia en fora de joc quan la toca Osimhen. Per tant, és científic, vull dir, és
3: fem
7: o blanc o negre, vull dir, és que no té
3: complicat.
7: Més.
3: Complicat.
7: Però
3: és com el tema dels penals. Escolta,
7: que no
3: si la toques amb la mà, és penal.
7: Però Cristóbal, que no té complicació.
4: Espera un moment. Bermú, estàs per aquí, no?
8: Sí, estem baix.
4: No pot arribar a la sala de premsa perquè s'ha quedat tancat. S'ha quedat tancat en una habitació i no pot sortir.
8: Home. Hòstia, seria guapo, eh?
9: Això ens estan explicant els companys tècnics de so que ens posaran ara mateix quan arribi a la sala de premsa el so, però es veu que hi ha una porta que Hansi Flick no pot obrir i, per tant, està a punt de començar aquesta roda de premsa.
4: L'han Turquia, Hansi Flick.
9: Quan el tècnic
4: de salvar el soldat Hansi Flick.
2: Paguem el rescat.
8: Fa 3 minuts l'hem vist, eh? I estava tenint
4: mentre
8: mitjans.
4: Mentre surt Hansi Flick, escoltem Fermín López, el Suárez està a la ràdio, en directe a la tele.
10: Sí, bueno, creo que se nos ha puesto con ese gol un poco extraño de que veníamos dominando el partido y bueno, creo que después hemos sabido remontar, hemos gestionado bien el partido y hemos metido lo que hemos tenido.
11: Oye, ¿qué sociedad formáis con Lamine Yamal? ¿Qué significa para ti Lamine?
10: No. Ara no.
4: No l'escolta.
11: Bueno, ahí está nuestro traductor, Iñaki Aguirre Gaviria. ¿Tú, Iñaki, no l'escuchas?
4: No.
12: No se escucha.
11: ¿Tampoco?
4: És un problema d'àudio de la televisió, de Movistar. No escolten les preguntes de la Susana Guas ni l'Iñaki, que està al costat de Fermín, ni el propi Fermín. Aviam.
9: Bona notícia, per cert, s'ha obert la porta. Ara només faltarà que arribi Hansi Flick, però la porta que no s'obria de la sala de premsa han aconseguit obrir.
6: Jo tenia la clau, però no la volia donar.
8: Sí, ara ho veig.
4: Espero que no sigui premonitori això de que Hansi Flick ha tingut un problema amb la porta.
6: No.
4: Ara sí, escoltem Hansi Flick.
10: Al final, pues, és el mejor del mundo, tiene mucha calidad y bueno, al final nos llevamos bien fuera del campo y dentro del campo pues se transmite también y es un punto importante también para el equipo.
11: Juguemos, Fermín. Imagina que tienes enfrente al Barça. ¿Qué harías para ganarle? Rezar.
12: No lo entiendo.
4: Riu.
10: Pues quizás sí, porque creo que estamos a un nivel muy alto. Pero bueno, aún no sirve de nada, creo que tenemos que seguir, la temporada es larguísima y bueno, estamos en buena dinámica, estamos trabajando bien y no tenemos que relajarnos y seguir así.
4: Les paroles de Fermín, Jordi, se t'il·luminen els ulls quan veus i escoltes a Fermín.
2: No sé, jo trobo que és un jugador, és un crac, sincerament.
13: Sí. I si l'haguessis vist com ha celebrat el gol de Fermín.
2: Ostres.
13: A través del vidre.
2: I després aquesta societat, suposo que també ho heu remarcat vosaltres, estic segur que sí.
4: Lamine Fermín.
2: És que s'intueixen.
4: Ara repassarem les dades amb el Fermín Suárez.
3: Fermín.
4: Sobre l'aportació de Fermín López. Jordi, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Escoltem Hansi Flick en directe. Ja ha arribat a la sala de premsa
2: ara
4: de
2: sí,
4: la Lisa.
2: Ara sí.
14: That helped unlock the game. Thank you.
4: Bufa, Hansi Flick.
15: Hello, Hansi. How are you?
16: Diu que sí, l'escolten.
15: He dit a l'equip que en la primera part també tuve més bien. Claro que Galatasaray tuvo dos, tres oportunidades muy importantes en la primera parte y estábamos perdiendo las bolas en las decisiones finales, especialmente en la primera parte. Eso es que necesitamos hacer mejor, pero para mí también era bueno en primera parte, porque después, segunda parte, tuvimos muy oportunidades y jugar en este estadio es muy importante. Y en la segunda parte hemos dominado el partido y después Lamine tuvo un rendimiento muy buen, fantástico, y fue muy importante para nosotros.
17: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Li preguntarem a Hansi Flick com descriu l'actuació de Lamine. Ara ja ens en estava parlant una mica i fins i tot si hi havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamine's performance.
15: Estaban hablando ahora sobre el rendimiento de Yamal. No sé si has hablado con Lamine en vestuario o estabas planeando cambiarlo. No, porque también tenemos la carga de otros jugadores. Lamine es muy bueno, físicamente está listo y le gustando jugar el fútbol, como pueden ver en la segunda parte. Es muy importante y es amable tener un jugador como Lamine en este equipo, y eso fue muy importante para nosotros.
16: Y en el... Si voleu, tenim Eric García.
15: Yo he hablado con el equipo en intervalo.
4: Escoltem Eric García, que està amb l'Albert Bermúdez.
18: És un cop de cuin sobre la taula? Bueno, al final aquests partits d'Europa saps els rivals contra els que t'enfrontes, ells tenen jugadors perillosos, però crec que, com tu dius, no crec que hem d'estar contents, hem fet un molt bon partit a línies generals i ja està.
19: Eric, me gustaría saber qué os ha dicho Hansi Flick tras el descanso, porque la reacción ha sido...
16: Li pregunta al Santi per què ha dit Hansi Flick al descans.
18: Ha dicho que estábamos jugando muy bien, que teníamos que seguir igual, que estamos haciendo las cosas bien, controlar un poco más cuando perdíamos el balón, que a veces nos precipitábamos jugando al espacio, pero bueno, creo que la segunda parte pues ha sido muy buena.
6: Sembla que bronca no hi ha hagut.
20: Estamos hablando de esta racha de cuatro partidos importantes del equipo. ¿Qué confianza os da esta victoria para los tres siguientes?
18: Bueno, creo que todos los partidos son importantes. Obviamente que ahora el más importante es el que viene ahora, campo del Betis, para seguir más líderes. Después sabemos que en Liga nos viene el Clásico, así que es un partido muy importante para...
16: Eric, ¿segur que el més important és el que ve ara?
19: Gordon, ¿perdona? Aquella jugada de Yamal en el gol de Gordon, ¿cómo la podíamos bautizar? ¿La menina?
18: Bueno, no es un mal nombre. Al final creo que Lamine nos deja sin palabras. A veces, si en estos partidos que no hacen falta motivación, los rivales le dan un poco aún más de motivación, pues imagínate. Ya.
16: Eric, ¿segur que el més important és el partit del Betis?
18: Sí, home, i tant. Crec que és molt important, pel que he dit. Després ve el Clàssic, que és molt important, i després del Betis ja parlarem del Paris Saint-Germain. Gràcies.
4: Les paraules d'Eric García, la minadura, ens ha batejat un oient aquesta jugada de Lamine Yamal.
21: No sap, hola, Santi Jiménez. Hola, què tal, Sique? No sap que el Paris Saint-Germain es juga abans que el Clàssic.
22: Sí, ho ha dit. Ha dit Betis i després ha dit
16: Paris. Sí, ha dit el següent és el Paris Saint-Germain.
22: Sí, ho ha dit. Que allò que he dit a l'entrada del vídeo d'un futbolista de Lamine provocant a Eric, ha dit, i ho ha deixat anar ara, a Lamine, ho ha deixat anar ara, si a més els rivals el provoquen, doncs això és el que s'ha...
4: És el vídeo aquest d'un jugador del Galatasaray que deia que no sabia qui era Lamine Yamal.
22: L'amic de Gonzalo, Lamine.
3: Qui és Lamine?
22: Qui és Lamine?
4: Qui és Lamine? Gonzalo, digues-li als teus amics que no el provoquen.
6: No, això no és amic meu. Jo l'únic que he dit és que era un jugador que va posar damunt una cançó. Una cançó que després han ballat jugadors de tots els equips d'Espanya i del món. Res més que això.
16: És que Lamine té una cosa que és una mica com Messi, no? Que és aquella cara gara que s'ha fet famosa de Messi, de oh, sí, doncs quan també la fa Lamine Yamal, dius ui, aquí passaran coses.
6: Però que sembla que provocar els partits de futbol estigui prohibit, i ho fan tots els rivals, amb tothom, i forma part del futbol, igual que jo estic aquí intentant fotre canya, perquè si no seria un conyazo, i estic jo, i foto canya, i fa que sigui divertit, perquè el futbol és salsa, i el futbol...
4: És divertit gràcies a tu, eh?
6: No, cony.
4: Som aquí 25 persones treballant.
3: Gràcies, Gonzalo, gràcies.
6: No puc acabar, no? El que estic dient és que el futbol és salsa, és cachondeo, i és rivalitat, i al final tothom diu el mateix, no té gràcia. També em val que hi hagi una persona que opini diferent a tu.
4: Aguanta, que ara et posarem la salsa amb el tio Faja. Santi Jiménez, com titules el diari has?
21: Los imparables toman Estambul.
4: Los imparables?
21: Sí,
4: perquè... Seria un bon títol de pel·lícula.
21: Sí, però em fixo amb el que va dir ahir Covarsí, diu que no som imparables, però hem de seguir. Sí, pues, semblen imparables. Perquè...
16: Sí que ho som.
21: No, a veure...
3: De moment.
21: Tu tranquil.
3: No, jo no estic, Santi, jo no estic tranquil.
21: No, tu estàs...
3: No estic tranquil.
21: Tu, jo...
3: O sigui, queda una setmana ja.
4: 10 dies.
3: 10 dies, una setmana.
4: Hi ha dos
3: més.
4: Partits pel mig, encara.
21: I per mi...
3: Prescindibles, per absolutament.
21: Per mi, no, el del Betis no.
3: És important.
21: Sí. El del Paris Saint-Germain, Brian Fariñas i 10 més.
4: Ho ha dit el Jordi, sí. I tu també, Santi Jiménez.
21: Totalment.
4: Que jugui el Barça amb l'infantil.
7: Però no passarà,
4: El juvenil no, perquè ja el té el primer equip.
21: Avui Flick ha dit una cosa que ha dit a l'entrevista prèvia, que ha dit... Ella està molt ficat amb la Champions. Jo crec que el Paris Saint-Germain se l'ha de guanyar a partir de març. Ara aquest partit... O sigui, aquest objectiu...
4: Seria una derrota estratègica.
21: Jo crec que és una derrota estratègica... I has d'acabar entre els quatre primers, i crec que amb la diferència de gols i com està el Barça, acabarà entre els quatre.
4: El Barça porta un 5-1 i un 1-4 a la Champions,
21: sí, sí. I acabarà entre els
3: quatre. Com un tiro.
21: Molt raro que no acabi entre els quatre primers, o entre els dos primers, et diria. Perdre a París, que de fet demà el París juga al camp del Manchester City, Escolta.
3: Trucadeta a Luis Enrique. Escolta, sortim amb els nanos.
4: No ens sou mal.
3: No ens fem mal. No, cap però, dels dos.
21: No. Però acabo de partit per Brian Fariñas, Hamza Abdelkarim...
4: Com sortirà Hansi Flick amb Hamza Abdelkarim i Brian
3: Fariñas? I guanyarà.
0: No ho farà.
21: No. Jo estic d'acord amb tu que no ho farà.
0: Però podria ser un partit perfecte.
21: Que jo crec que si guanyes el camp... Si perds el camp del Betis, ja aleshores ja exigeixo que jugui a l'infantil.
4: Estan ensenyant ara la jugada de la Minyamal, el regat, aquesta laminadura amb la que ha batejat la jugada un oient, comparant-la, com deies, Gonzalo, la retransmissió, amb un regat també de Neymar. És fantasia pura, eh?
21: És una cosa increïble. Jo no sé com dir-li elàstica, rabona, regate...
0: És com un mix.
21: Me cago en
16: Mira, que ens ho digui Fermín, si voleu.
21: T'apixo a la boca.
4: Que allibera el Santi, perquè has d'anar a acabar de tancar pàgines del diari. Gràcies, et llegim demà.
21: Mira, se m'ha acut un nom. La Pixinya.
4: La Pixinya. Aviam com es bateja Fermín, va.
16: Escoltem Fermín.
4: La Pixadinha.
1: Ordinària, y tú con un golazo. El pase es buenísimo de Lamín, pero tú defines maravilloso, ¿eh?
5: Sí, creo que eso, hemos gestionado bien la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien, y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez.
23: En el número Fermia dijo Lamine Yamal que el futbolista con el que mejor se entiende es Fermín, porque va al espacio y que para que otro la tenga al pie, que mejor que la tenga él. ¿Qué opinas de esta frase?
5: No, tiene razón, al final sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, yo cuando... Nos conocemos a la perfección y bueno, creo que es un punto importante para el equipo y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamín siempre.
23: ¿Qué veces decimos quién juega? ¿Olmo, Fermín, Olmo? Pues hoy habéis jugado los dos la mayor parte del partido y os entendéis perfectamente. Es decir, que también podemos decir que podéis jugar los dos perfectamente.
5: Sí, podemos jugar juntos. La verdad que fuera del campo nos llevamos muy bien y dentro del campo también. Nos compaginamos muy bien, conectamos muy bien y bueno, creo que hoy los dos hemos hecho un gran partido y ojalá poder compartir más campo con él.
20: Habéis vuelto a remontar un partido en esta ocasión en un campo y en un escenario tan difícil como este y con una segunda parte extraordinaria. ¿Qué nivel de confianza tiene el equipo para hacer, aparte del 10-10, este tipo de remontadas en escenarios como este?
5: No, creo que lo hemos demostrado. El nivel de confianza es altísimo. Al final... Sabíamos que aunque íbamos por debajo en el marcador, que podíamos remontar y creo que la segunda parte hemos estado muy bien, hemos sido muy superiores y podíamos haber metido algún gol más incluso, así que muy contentos por esa parte y a seguir así.
23: Llegáis pletóricos a los que os viene ahora, fíjate, Betis, Paris Saint-Germain y Real Madrid, mejor no podéis llegar, ¿eh?
5: Sí, sabemos que ahora hay escenarios muy importantes, partidos complicadísimos. Y es muy importante seguir en esta dinámica para enfrentar esos partidos y, bueno, creo que estamos muy preparados y seguro que lo haremos muy bien.
23: Gracias. Muchas gracias.
16: Fermín, que està sobri, la veritat. La sensació que
4: home,
16: també...
4: No faltaria que estigués ebri després del partit.
3: T'imagines?
16: Sobri en la manera de parlar.
4: Va, ara anem amb les dades del partit, però em diu l'Anna Palet que, sobretot, anem amb la Jana Flores... Perquè el bar ja està tancat i l'han deixat obert només per tu, Jana.
16: Està al carrer, pobre.
0: Quasi.
3: Podem ovacionar la Jana?
4: Vinga, va.
0: Bé, Jana, bé.
3: Molt bé, Jana, bona feina.
0: Ara... Els aficionats han marxat.
4: Situo, per si us heu despistat, sí. La Jana ha seguit el partit des del bar Pipus a Barcelona, al costat del Camp Nou, on s'han concentrat treballadors de l'IMAC,
3: 50 o 100 turcs.
4: Que són turcs, per veure el Galatasaray Barça. Sí. Jana.
0: Bueno, no eren 100, però n'hi havia uns quants.
3: Sonaven com 100.
0: Sí, és que ho viuen molt, ho viuen molt, la veritat, una afició enorme. He viscut una experiència increïble i els he donat les gràcies ara abans de que marxessin per l'estadi i per l'experiència i per tot. I, de fet, abans m'heu demanat pel barman i sí. Us porto al jefe del bar.
3: El del bar.
0: Us està sentint. Si li voleu preguntar alguna coseta, el teniu aquí
3: bona nit.
0: Amb vosaltres.
3: Bona nit.
24: Hola, bona
3: bon
24: nit.
3: Home.
24: Bona nit.
3: Com et dius?
24: Edgar.
3: Edgar, com es porten els turcs del Camp Nou, els treballadors?
24: Els turcs es porten molt bé, la veritat. Ja fa un any que tots els partits del Galatasaray es veuen aquí i porto un any xupant futbol turc, com us podeu imaginar que és un tostón de lo siguiente.
3: La lliga turca ja a full.
24: I lo, a full, el Fenerbahçe caminant, o sigui, horrorós. Ostres. Però, bueno, és una mica agraïment amb ells. Aquests sí. són treballadors del departament tècnic, d'oficines, que, bueno, doncs ells treballen mogollon d'hores i es veien una miqueta orfes de poder veure el futbol en algun lloc junts. I vam començar Liverpool, l'Atlético de Madrid... Bueno, l'any passat, bàsicament, l'horari de Champions seu era de 6:45.
3: Sí, i el dia a dia, Edgar, el dia a dia, jo penso molt, no? O sigui, tu vols que les obres durin fins al 2040, no? Perquè, clar, tens allà un flux de treballadors continu...
8: Clar, perquè són molts.
3: Al teu bar, no? A migdia, esmorzars...
24: Sí, però... Però no et pensis, eh? Al final ells també volen acabar ràpid perquè volen veure l'obra acabada i al final aquí vivim del... Bueno, sí, del dia a dia, però també del futbol. O sigui, si fem una miqueta de resum, és millor la normalitat del futbol, del bàsquet... Jo els dic que facin el Palau, sisplau.
3: El Palau, no? Clar, és que tu tens davant el mini, no?
24: Correcte,
3: l'antic mini. Tu tens davant el mini, tens el tema del Palau, que tard o d'hora es farà, vull dir que els treballadors
8: tindran allà... I el camp, que quan estigui acabat, seran 105.000 espectadors.
3: Sí, clar,
8: el camp més gran d'Europa.
3: Sí, clar, les prèvies de partit, tot això, els mesos o anys que ha estat tancat, això ha degut ser un forat enorme a l'economia d'un bar, no?
8: I l'any que ve, que haurem de tornar
24: bueno, al final haig d'agrair els treballadors, perquè jo, quan van tancar el Camp Nou, el que vaig fer, vaig dir, bueno, què fa un treballador, no? Pues començo a treballar a les 8, pues vaig obrir a les 6 del matí, i llavors jo, pues de 6 a 8, pues estem fent uns 500 cafès al dia. Ui. Llavors, no.
3: Com?
24: És adaptar-te.
3: 500?
24: És adaptar-te. Sí. És adaptar-te. Tu t'adaptes a la situació i t'has de moldejar. I llavors, pues, igual que l'aficionat del Barça ha hagut d'anar a Montjuïc i adaptar-se, pues nosaltres també ens hem adaptat. Jo no tinc cap queixa, de la falta de futbol. Home, tinc la queixa de que jo m'ho passo molt bé. Jo, quan ve el Flequi a fer la prèvia, o quan ve el Sequi a buscar el bocata pel seu fill i ell... Quan ve
8: la memòria! Sí, senyor, hòstia!
24: Quan ve pues, o avui mateix, per exemple, estic molt trist perquè, hòstia, després de 2 anys sense jugar contra... o sigui, a porta tancada contra el Maccabi, pues avui ha sigut molt fluix.
8: Sí.
24: I realment això és el que tu... Que jo sóc culer, i un culerdo, vale? I m'agrada pues, que hi hagi gent i que ens ho passem bé tots.
8: Escolta'm...
24: Si no pot ser el culer, doncs, pues, bueno, el treballador. I són molt macos, eh? O sigui, estan com una regadora, eh?
8: El pitjor de tot és el Jofre Mateu.
3: El Jofre, no?
24: Abans.
3: Però què passa amb el Jofre? Què passa amb el Jofre?
24: El Jofre aquest sí que déu-n'hi-do, mare meva. Aquest és tremendo. Aquest és tremendo.
8: És rumbero.
24: Que ha sigut ell el que us ha dit que faig aquí el futbol o no?
8: Som periodistes, més tenim fons a mig món.
3: Raja, que li posarem l'àudio després.
24: No, sí, l'he preguntat abans, perquè la Jana em demanat, si us plau, si podia fer una entrevista, si podia... Clar, jo els he demanat permís amb ells també,
8: clar,
24: perquè
8: normal.
24: Al final ells són... Bueno, són de treballar... Bueno, saps quin és el problema? Que el jefe de tots és del Fenerbahçe.
8: Ostres.
24: I llavors, algun partit que hem tingut aquí, disputes, perquè s'ho prenen molt a pit, eh? No.
16: Com a les obres del Camp Nou, no, una mica?
24: Sí, bueno, les obres també. Això és una altra història, de les obres, eh? Això és una altra història. Però, bueno... L'important és el resultat d'avui, que... I que anem a tope i que ens ho passem tots bé i que gaudim. I ells, en el fons, estan contents, perquè ells em deien oi 1-5, oi 1-4, oi 1-3. Vull dir que ells eren conscients... No, els de Gatasai.
8: Ah, vale.
3: Sí,
8: eren conscients que el Barça és superior.
3: T'han liat bé, allà al Barça. Ja t'anirem a veure un dia.
8: Edgar.
24: Molt bé, guapos.
8: Una abraçada forta.
3: Gràcies
8: per ajudar la Jana.
16: Per cert, sí que...
24: Que ens ho passem teta.
3: I tant.
16: Estic amb el Pol Ballús, que és qui ha protagonitzat, diguéssim, o qui ha vist, diguéssim, el principal vistó del que ha passat amb Flick i la Porta. Pol, què tal, com estem?
9: Bé, aquí estem bé.
16: Aviam, què ha passat amb Hansi Flick i la Porta de la roda de premsa?
9: Sí, bàsicament el que ha passat és que estàvem a la sala de premsa i hem sentit una porta, la que dona accés a, diguéssim, on havia de parlar Flick, que feia soroll, allò com que la...
16: Trucutrun, trucutrun.
9: Trucutrun, trucutrun. Com que la vols obrir, però no pots. O sigui que estava tancada, bàsicament. Algú crec que la Marta Ramon s'hi ha acostat i s'ha sentit aflic des de l'altra banda.
2: Socorro!
9: Dient que no podia entrar aquí. I durant uns 5 minuts ningú trobava la puta clau, bàsicament. I al cap d'un rato, Flick ha hagut de fer tota la volta a tot l'estadi i ha entrat una mica per la porta a la qual entrem tots els periodistes a la sala de premsa, rient una mica ja de tot el panorama. Suposo que el 4-1 doncs, deu haver ajudat una mica. I una mica fent la broma de que, bueno, de que la porta de que no el deixaven entrar, de que ja si està oberta la porta ara i tot plegat. Bueno, hem rigut tots una mica, bàsicament.
4: Això es tracta de la vida.
16: Que Hansi Flick, això, ha tingut problemes amb la porta.
4: Pol, una abraçada.
9: És el titular, eh?
4: Escolta, en Bermo, demà, encara que sigui des d'Istanbul, sí, hi haurà 1-1 al que t'hi jugues?
16: Home, i tant, especial coses turques, no? O què?
4: 1-1, especial coses turques.
16: Sí, sí, home, sí, una mica, jo què sé.
7: Les sèries, no? Les novel·les, també, no?
16: Les telenovel·les turques.
4: El kebab, no?
16: Sí, home, sí. Qui sap?
2: Agafar una bona turca un dissabte a la nit.
4: Una bona turca.
16: Ja hi pensaré.
4: Sí, demà el que t'hi jugues, especial coses turques, del Galatasaray 1-4, que ens deixa aquests números que repassem amb el Fermín.
10: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
7: A veure, tenim un 10 de 10 en el que va de temporada. El Barça a l'era Flick, 20 remuntades de 39 quan les coses es compliquen. Aquest curs, 3 de 3. 3 vegades el Barça ha hagut d'anar remolc i les 3 s'han tirat endavant i s'han aconseguit remuntar. Clar, el tema, l'única màcula és que un partit més a la Champions en què rep un gol. Ja són 17 partits seguits a la Champions rebent almenys un gol. I les remuntades estan anant prou bé, perquè el Barça és capaç d'igualar ràpid el marcador. Contra el Rayo 6 minuts, contra el Sevilla 3, avui 15 contra el Galatasaray, però evitant marxar per sota al descans. Lamine Yamal ja suma 9 assistències a aquest curs, 7 de les quals en els últims 4 partits, 7 assistències. Lamine Yamal porta 8 partits consecutius amb impacte, ja sigui amb gol o assistència. Ja és el líder d'assistències a la Champions amb un total de 4.
4: 4 assistències.
7: A la Champions, 4. En el còmput global, comptant també Lliga, un total de 9. Avui ha superat a Kluivert amb assistències. Lamine Yamal ja porta 54 amb el Barça i concretament a Champions iguala a Jordi Alba i Eto'o amb 13 assistències, cosa que em sembla realment notable, i aviat enxamparà a Neymar. Adeyemi 4 gols, 2 com a revulsiu. Avui el segon, contra el Llevant ja també va marcar, en aquest sentit. Gordon, 2 partits seguits marcant. Molt bé, Gordon, perquè ara mateix porta una bona inèrcia. Gabriel Jesús, assistència en el dia d'avui. El Barça, molt coral, ja té 12 assistents diferents en el que va de temporada. Olmo també ha deixat el seu segell pel que fa a assistències. Ja en porta 4 amb la d'avui.
4: Clar, el Barça té 12 assistents diferents, sí, en aquests 10 primers partits de Lliga i 10 o 11 golejadors diferents.
7: 10 golejadors diferents, correcte.
16: És molt bèstia,
4: perquè sí, està molt coral, repartit, sí, tot.
7: Repartidíssim, i l'assistència inclús un puntet més que el gol, però interessant. Fermín porta 5 gols ja aquesta temporada, 4 a la Lliga, 1 a la Champions, per tant s'estrena en aquesta edició de la Champions. Compte això, perquè Fermín a la Champions iguala a Koeman en gols.
16: Sèrio?
7: Avui 10 gols de... Avui és el desè gol de Fermín a la Champions, ha igualat amb Koeman, que són paraules majors, per tant va fent camí Fermín a la Champions i marcant molts gols. En 8 dels 10 partits de la temporada, el Barça no ha baixat de les 20 rematades. Avui s'ha tornat a complir. 22 rematades al Barça, 11 porteria, 17 ocasions, 9 de clares. És un botí molt interessant. I abans parlàvem del tema Rodri, ho feia el Jordi. Rodri avui només ha perdut 4 pilotes de 122, sumant aquest partit i l'anterior contra el Getafe, Rodri només ha perdut 10 pilotes de 260.
4: 10 de 260?
7: Wow. És una animalada.
0: És molt bo.
7: És cert que ho propicien una mica els rivals, no?, perquè et deixen fer, però escolta, el tema pèrdues és poquíssim amb Rodri. 10 de 260, avui ha recuperat a sobre 7 pilotes, el que més.
4: 7 pilotes ha recuperat,
7: sí,
4: Rodri.
7: Sí, el que més.
4: L'altre dia també va ser el que més pilotes va recuperar.
7: Correcte, 7 més, 14 en 2 partits. Només una recuperació alta del Barça avui, és a dir, potser aquí...
4: Més conservador.
7: Sí, no ha estat tan ajustat amb el tema de la pressió alta, i simplement una curiositat, perquè a Lamine se li cauen les assistències de les butxaques, però de cara a porteria és curiós perquè porta 2 partits consecutius, porta 11 rematades en total cap a porteria. O sigui, avui ha rematat 5 vegades cap a porteria, l'altre dia 6 cap a porteria. O sigui, 11 en total cap a porteria, però el camí de l'assistència el troba.
4: Diem el millor jugador del partit.
2: Amb quadri llançar sempre, ja ho sabeu, concessionari oficial Nissan.
11: Guadis Llançà, el teu concessionari oficial Nissan, patrocina el jugador estrella.
8: Paula, qui és per tu el millor jugador del partit d'avui?
12: Lamine Yamal, amb dues assistències. Quan ell ha volgut, ha pogut generar, no?, aquest canvi de ritme, aquest canvi de velocitat al partit, i bé, al final ha sigut un jugador bastant determinant.
8: Demà a les 12 que t'hi jugues, abans obrirem el bar als canals de YouTube del grup Prisa, el del que t'hi jugues, el Diari As, també el Carrusel, a les emissores que tenim a Amèrica, a l'altre costat de l'Atlàntic. Ens podeu veure des de tot el món, de Barcelona cap al món. A les 11 obrirem el bar, a les 12 el que t'hi jugues, amb l'U1 del Bermúdez des d'Istanbul, especial coses turques. Bermú, el millor del partit d'avui?
16: Bona pregunta. Jo et diré Pedri.
8: Pedri.
16: Sí.
8: I lo pitjor?
3: Poc es parla de Pedri.
16: Home, el pitjor ha sigut... Bueno, el pitjor serà ara, que s'ha de tornar a l'hotel i estem a una hora amb cotxe.
8: Ostres! A una hora de l'hotel estàs?
16: Troba un taxi ara, troba un taxi ara.
8: Tens a Bulgària.
13: Estàs fent una denúncia, sí. Fent una denúncia pública, Bermú?
16: No, està a Başakşehir, l'hotel.
8: Gran equip d'Istanbul.
7: Istanbul, Başakşehir.
3: Però almenys van els endolls, no?
8: No, tampoc anaven a Başakşehir.
16: No, tampoc anaven. M'he hagut d'endollar...
8: M'ha enviat un vídeo...
16: Al darrere i al davant.
8: No, és un vídeo,
3: la maledicció, la maledicció del Bermú, no? Amb els endolls.
16: Tremendo.
8: Puc emetre l'àudio del vídeo que m'has enviat?
3: En sèrio?
8: Sí, mira, si vols, fem una prova aquí en directe. Mira, m'ha enviat aquest vídeo.
16: Home, fes.
14: Què diu? Tio, perquè vegis que estem maleïts aquesta temporada, que estem maleïts, vale? Aquí no funciona cap dels endolls. Cap dels endolls. De manera que estic endollat. L'endoll aquest va... enganxat a darrere i el de la wifi va enganxat allà al davant, al costat de l'Alfredo.
8: Alfredo, manda huevos.
3: Manda huevos.
8: No, manda huevos. Al costat de l'Alfredo.
7: Algun dia explicarem tot el que ha passat aquesta temporada, que la gent fliparà.
12: I només portem 10 partits, no?
3: I acabem de començar. En
8: fi, Bermú, que si vols anar tirant cap a Başakşehir, ja 10 minuts que guanyaràs al rellotge.
13: Suposo que demà arribes al que t'hi jugues, no, Bermú, no?
16: Sí, demà arribo al que t'hi jugues, però des d'Istanbul, des de Başakşehir.
8: Si vols, t'aixequem el càstig i pots venir cap a...
13: Deixa'm acabar un rato almenys.
3: I si pel camí veus alguna clínica d'aquestes de cabell, agafa'm un flyer, que és per un amic meu.
8: Per un amic, sí.
7: Està millor que nunca, Cristóbal.
3: Per un col·lega, que ens hem d'emmocatar aquí a l'àtic. El tenim o no?
8: El teu amic, sí.
3: Tio Faja!
17: Buenas noches.
3: No veas, tío.
7: ¿Y ese tono?
3: Esto es un... No, está... Ya te digo yo, Fermín.
7: ¿Qué le pasa?
3: Exhausto.
7: Ah, ya,
3: agotado.
7: Normal.
3: Es
8: ¿Has visto el partido ahí en el Bar de los madridistas en Sembenat o no?
17: Bueno, yo suelo seguir mi ritual. Estoy aquí en la puerta de la hermandad rociera madridista. Están hundidos. Están hundidos. Ellos estaban se las prometían muy felices. Ya estaban hablando en turco. Es que no aprenden.
3: No aprenden.
17: No aprenden.
3: Y la alpargata ya la conocen, ¿eh?
17: Es que, Cristóbal, es que no es el qué ni el cuánto, es el cómo.
3: Se viene.
17: Es el cómo, Cristóbal. Es que si tú echas un vistazo al cómo, es que yo dudo hasta que se vayan a presentar aquí en el Camp Nou.
3: Sí, yo creo que alguno se borrará, ¿eh? Mira lo que te digo, ¿eh? Guardar el audio, que alguno se va a borrar. Ya verás que tendrá Mbappé algo. Ay, tengo aquí una molestia, tal. Está Gonzalo abatido, ¿eh? Está Gonzalo abatido.
7: No, abatido estarás tú. Yo estoy genial. Yo creo que no había ningún madridista en el mundo que pensara que hoy el Galatasaray iba a ganar al Barça. Entonces no sé qué abatido estará nadie.
17: El Gonzalo ha visto más fútbol en 45 minutos que en ciento y pico años de su club.
7: Bueno, esa es tu opinión. Hostia, sí, yo tengo otra opinión diferente. Y hoy lo que dudo es que tú hayas podido, por el tono de voz, que tú hayas podido ver el fútbol bien. Porque creo que has ido al bar a todo menos a estar viendo el partido.
3: En 45 minutos, digo. Más que en 45 y pico años.
17: Sí. La segunda parte.
7: Luego nos preguntamos porque estamos vetados en algunos sitios, ¿eh, Cristóbal?
3: Luego
7: nos lo preguntamos.
3: Persona no grata.
7: Yo soy el DIRCOM del español y vamos.
3: Persona no grata en el español. Fui declarado durante mucho tiempo e insultado por Real Madrid Televisión. Qué honor, ¿verdad?
17: Cuánto honor.
3: ¿Una otra vegada?
8: Sí.
3: Maravilloso.
8: ¿Algú m'ho va dir?
6: Sí, a mi també m'ho va dir.
8: ¿A que sí, Nil?
3: Un altre cop.
6: Que havien dit algú, però ho has explicat tu mateix.
8: Tu has dit a Real Madrid Televisión per criticar-te, insultar-te.
3: Javi, esto ya, ya después de esto, en mi lápida,
8: insultado por Real Madrid Televisión.
3: Aquí yace un hombre feliz.
8: Oye, tío Faja, te tengo que pedir un favor.
17: Venga.
8: Quiero conocer a la tía Milagros.
17: Te voy a decir una cosa. La tía Milagros existe... sí, que Rodríguez.
3: ¿Es madridista?
17: La tía Milagros existe, es madridista y tiene el mismo problema que tiene hoy en día Lecheristán, que es que cuando va a los supermercados y se roba las latas de anchoa en la faja, pues...
6: ¿Hola?
17: ¿Hola? Sí,
3: hola.
8: Te escuchamos. ¿Qué le pasa a la tía Milagros?
17: Que la tía Milagros existe, no es ficción, existe. Es madridista y ella dice que robar latas de anchoa del Alcampo es madridismo.
3: Sí, hay muchas cosas cotidianas que son madridismo.
17: Es que robar es madridismo en estado puro.
3: Llorar por según qué es madridismo.
17: Bueno, llorar yo se lo dejo a...
3: No, pero cuando tú te quejas por algo así y tal, madridismo.
17: Sí, bueno, los periquitos también saben, ¿eh? De quejidos de estos, de sollozos.
3: Sí, pucheritos preventivos.
17: Son cinturón negro en
7: ¿Te das
17: sollozos,
7: cuenta que los, nunca vas a poder ser feliz? Porque ni con muchachos. El décimo partido consecutivo del Barça ganando y jugando bien, eres capaz de olvidar a tus rivales y centrarte en hablar de tu equipo. ¿Te das cuenta que tienes un problema de autoestima tan grande que te gusta más hablar de los demás que de ti mismo estando en tu mejor momento de la temporada? Tienes un grave problema, muchacho. Muchacho serás tú, muchacho. El problema es muy grave. Estoy preocupado por ti, de verdad. Porque te piensas que los demás equipos estamos pendientes de ti y tú estás demasiado pendiente de ellos. Sí. Déjalos en paz. Vive tu momento. ¿Cómo? Disfruta del Barça, del juego, de lo que tú quieras.
3: One life.
7: Déjanos en paz. ¿Qué te pasa, chico? ¿Estás bien? Te mando un globo.
8: ¿Un globo?
17: ¿Cómo quieres?
7: ¿Una cerveza o un chaval, una estrella Dan?
6: Pues mira.
3: Sí, pues aquí, mira, aquí queda alguna.
8: Va, cierra, tío Faja.
3: Venga.
17: No, a mí me hace gracia ese señor, bastante tiene, con tener un equipo que está entrenado por un señor que tiene un muñón por brazo y está el tío aquí dando.
7: No faltemos el respeto.
17: Oye, es que mira, muchas
3: gracias. No, recuerda.
8: Mira, una mano.
3: Me juego una mano que Joan García no va al Barça. Pues ya está.
7: Sí, luego me hace gracia porque se mete con alguien del Barça y no permitís nada, pero en cambio vosotros tenéis carta abierta para hacer lo que queráis. Está bien.
17: Es que lo de este muchacho es surrealista. Que haya un tío periquito dando lecciones de fútbol es como que Falete me venda productos de Herbalife. Es que es surrealista esto. Es que es surrealista, hombre.
6: Pues per cert, parlant de Falete, Sergio García juga molt bé, el filial de l'Espanyol. Eh?
15: Sí, sí.
8: Com?
6: Que el filial de l'Espanyol, Sergio García és entrenador,
15: que deia
6: Falete i que juga molt bé.
3: Però el dice l'altre Falete.
7: Impossible candidat a substituir a Manolo.
8: Sí?
6: Uf, sí.
8: I Mendilibar?
7: També.
3: un gran culer, Sergio García.
6: Jo crec que Sergio García deixaran que pugi primer al filial.
8: Tío Faja, nos escuchamos mañana en el que t'hi jugues.
17: Venga,
7: bueno,
17: pues
7: buena noche. Algunos.
8: Me envió un missatge el Flaki.
3: Què diu?
8: Traient pit.
6: Uf, no, que ens l'ha remiat els dos el mateix. Ah, vale.
8: 5
6: vale.
8: De 5, no? Flaquicini sempre encertats.
3: Un altre cop.
8: Repassem. Ha dit que el Barça silenciaria l'infern turc.
6: Avui sí.
8: Check. Clavat. Que, lamentablement, encaixaríem. Sí. No hi hauria porteria 0. Clavat.
15: Check. Encert.
8: Que, després d'aquesta nit, Cubarsí 2 o Simgen 0. Clavat. Que Rodri és el fitxatge que ens fa ser més candidats a la Champions.
3: Va, però aquest ho podem encertar a tots.
8: I que a Pedri se li dona prou bé jugar en aquest estat.
3: Cert. Doncs... Clavat. Molt bé.
8: 5 de 5, les coses com són. Don Lluís
3: Flaquer. Anormal.
6: Veig que quan vol treure pit, el treu. Bueno, ja em dic, aquest perfil aquest baix, però...
8: A on aneu ara, Nil, Gonzalo, Nil?
7: Havíem quedat amb tu dissabte, ens has fumat.
8: Tinc dos fills.
15: ja, i els he de cuidar. I tens una paraula amb els teus amics i companys, i ara espero que em compensis.
3: No tens paraula, hola.
15: Així serà.
13: Vale. Demà fem el bar, demà fem
15: el a les 11 obrim el bar, a les 12 el que t'hi jugues, la vida segueix, demà sí, juga el Madrid contra la Roma.
16: Tenim
15: encara estàs aquí?
16: Sí, tenim a Rodri.
18: Que tenemos que vigilar, por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, se han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender, quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones... te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
1: Ha dicho también el Eric García que os habéis divertido mucho en la segunda parte, que es difícil en el fútbol profesional, pero habéis hecho una segunda parte en la que los jugadores lo habéis pasado fenomenal, ¿no?
18: Efectivamente, bueno, cuando llegan los goles evidentemente te permite disfrutar un poco más, sabemos que no siempre va a ser así, que sobre todo en Champions van a ser partidos muy complicados y que tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios, cuando marquemos, cuando no marquemos y... La consigna es clara, ¿no? Quizás esos 10 minutos un poco alocados que hemos vivido cuando hemos concedido el gol, pues tener un poquito más tranquilidad y ese es un poco el aprendizaje para hoy.
16: Li pregunten per la segona part un altre cop i que quedi flic.
18: Siempre no. Sí, al final la asistencia que ha dado, Antoni también está espectacular. Nos dan ese plus que necesitamos todos los equipos para marcar la diferencia. Y siempre están predispuestos para ayudar al equipo cuando hay que tenerla, cuando hay que parar un poco más, y eso es un poco el margen de mejora.
15: I recuadran que el proper partit del Barça és dissabte,
3: sí,
15: 18:30, des d'una hora abans, el que t'hi jugues Barça ser Catalunya, és a dir, des de les 17:30, Betis Barça.
7: Doneu-me temps d'arribar, que vinc de l'RC d'Estelium, de veure l'Espanyol a l'Atlético
13: Madrid. Jo vindré amb tu.
7: Molt bé, partidàs.
13: Ara demà gestionar les coses.
7: Molt bé, Nil.
13: Hi arribarem, no?
7: Sí, sí, clar que arribarem.
13: El pàrquing aquell que tenim allà sota.
15: Si arribeu justets, que sigui amb notícia.
13: Vale.
7: Sempre.
15: Gràcies a tots per escoltar-nos una nit més.
3: Adéu, amics.
13: Adéu.
19: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Barça, Barça.
21: Recupera el Barça, el Cancelo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, quin gol acaba de fer el Barça en el moment més difícil, en el moment en què tots patíem, portàvem estona cuinant, i ara ja sí pots treure el kebab. Ara ja pots treure, comença, comença a treure, comença, perquè acaba de marcar Cancelo, que ha caçat una pilota mentre el Barça reclamava una falta a la frontal per Lamine, ha posat el peu Dani Olmo. Que llest! Que llest, Dani Olmo! I la caça Cancelo, que no estan fora de joc. Per tant, marca el Barça l'1-1, el cap de Fermín, que s'ha colat per entre un píxel, entre la defensa del Galatasaray. Ho ha fet indetectable, impossible. Quin xarro acaba de fer el Barça, que ben penjada per part de Lamín. Que indetectable, Fermín. Quina rematada pel primer pal. Marca el Barça l'1-2. La vol treure. Se'n va de dos. Arriba a la línia de fons i deixa enrere. Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Rabona, de mago de Rabona, un detall que jo ja no sé ni explicar ni entendre, perquè només el podeu veure, perquè Lamine Yamal només se l'ha de veure, perquè Lamine Yamal és un espectacle i és capaç de generar un gol del no-res. Gol d'Adeyemi! Quan tot comença a somriure... Fins i tot de rebot assisteix Gabriel Jesús. Passada horitzontal buscant o bé Gabriel Jesús o bé Adeyemi. I al final intenta controlar Gabriel Jesús i ho fa tan malament que li surt una assistència increïble per una Adeyemi que només ha de rematar creuat. Ras per marcar el gol de l'1-4. Minut 65, ja ho tenim això. Galatasaray 1, marca Adeyemi, Barça 4.
22: ¡Pacullos!
25: Con Roberto Sánchez.
26: ¿Y ahora qué?
27: ¡Mañana habrá más!
28: ¿Tú quién eres?
29: Frijol, el PP.
28: ¿Quién, perdona?
29: Frijol.
27: ¡Allá ustedes!
5: Si amanece nos vamos y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
20: Muy buenos días, son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
22: En la SER, hoy por hoy, con Aimar Bretos.
20: Los Reyes viajan hoy a Melilla después de haber pasado la noche en Ceuta, que es algo que no había ocurrido nunca. Anoche, desde la ciudad autónoma, Felipe VI lanzó este mensaje nítido.
23: La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación.
20: Pidió respeto mutuo a Marruecos e insistió en que Ceuta y Melilla son parte de España.
23: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
20: Sara Canals, muy buenos días.
24: Buenos días, Aimar. Los Reyes saludaron a miles de ceutíes que les esperaban en el centro de la ciudad. Se pararon a hablar con ellos y transmitirles su cariño y su apoyo. La visita a Ceuta incluyó un homenaje a las víctimas mortales del cruce masivo que murieron ahogadas y que están enterradas en el cementerio musulmán de Sidi Embarek.
20: Mapa rápido de este miércoles con un nombre, un escenario y una cifra. El nombre, Villar.
25: León XIV, porque el Vaticano ha revelado que el Papa de 71 años tenía un tumor maligno en el pulmón y por eso le han tenido que operar. Le han extirpado el lóbulo inferior del pulmón. Lo que no sabemos es el estadio en el que estaba el cáncer y, por tanto, si necesitará más tratamientos.
20: El escenario, Carmen Álvarez.
26: Arabia Saudí, nueva noche de ataques de los hutíes de Yemen contra ciudades saudíes. Hay 4 heridos por la caída de restos de un misil interceptado sobre Riad y otro proyectil ha caído sobre un edificio de la principal empresa petrolera del país.
20: Y una cifra, Lorena Carramoli, ¿no?
25: 7% es la subida del salario mínimo para 2027 que reclaman UGT y Comisiones Obreras, hasta 1.306 euros al mes en 14 pagas. Ahora mismo, el SMI está en 1.221 euros brutos al mes.
20: Anoche volvió la Champions con pleno de victorias españolas. Toni López, buenos días.
27: ¿Qué tal, Aymar? Muy buena segunda jornada de la Liga de Campeones. El Barça ganó al Galatasaray con 2 asistencias de Lamine, el Atlético al Manchester United y el Villarreal al Nápoles. Primera victoria en Champions desde 2022. Esta noche sigue la jornada con el Roma-Real Madrid y el Betis-Porto. Además, segundo amistoso de la selección española contra Estados Unidos esta madrugada. Tras la victoria 0-2 del pasado sábado, hoy empate 2 con goles de Alexia y Salma. Y empieza a esta hora el partido de tenis en Shanghái de Rafa Jodar contra Van de Zandschulp.
20: La ropa para hoy, Jordi Carbó, buenos días.
28: Buenos días, una jornada más dentro de este otoño. Ropa que nos permita ir frescos porque va a hacer calor de nuevo esta tarde. Ahora temperaturas muy parecidas a las de ayer a la misma hora, entre los 15 y los 20 grados en la mayor parte del país. Tenemos pocas nubes a lo largo del día, algunas veremos en puntos costeros, pero en general nos espera un día soleado y temperaturas muy parecidas a las de ayer, entre los 25 y 30 grados en la mayor parte de poblaciones, superando con facilidad los 30 cerca de los ríos Guadiana, también del Guadalquivir.
20: Y como todas las mañanas, les escuchamos a ustedes. Laura Bermejo, buenos días.
29: Buenos días, a través de notas de voz en nuestro WhatsApp, diciendo hoy me he despertado pensando en... Y ahí nos pueden contar un recuerdo bueno, una reivindicación del día, un plan que les ronde la cabeza. Les escuchamos en el 638-313466.
22: Con Marta Galán, Felipe Sánchez y Chema Rodríguez al sonido y con Marisol Rojas, Laura Bermejo y Teresa Truchado en la producción, comienza Hoy por Hoy.
20: Los profesores de Madrid van a la huelga indefinida desde hoy. Están llamados al paro 65.000 profesores que dan clase a 660.000 alumnos en todos los niveles educativos no universitarios, desde infantil hasta bachiller. La exigencia fundamental es que el gobierno de Ayuso, la Comunidad de Madrid, frene el deterioro de la educación pública. ¿Cómo? Bajando los ratios de estudiantes, incrementando el personal, pagando más a los profesores. En este primer día de huelga se unen además dos universidades públicas, la Complutense y la Rey Juan Carlos, y en la Complutense han pasado encerrados la noche profesores, alumnos. Alejandro Becerra, buenos días.
30: Buenos días, Aymar. Como dices, unas 300 personas, la mayoría estudiantes, han pasado la noche encerrados aquí en el vestíbulo principal de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, en sacos, en esterillas. Lo hacen para exigir, por ejemplo, mejor financiación en la universidad y en apoyo a la huelga del resto de etapas educativas.
0: Porque todos hemos sido educados, vamos a ser educados y queremos educar. Y al formar parte del sistema público de educación hay que apoyarse los unos a los otros, porque si no, no hay forma de avanzar.
30: Hay estudiantes, hay también profesores que piden más financiación para proyectos docentes y mejores condiciones laborales.
2: No, el mínimo que dicta la ley, el mínimo que dicta la LOSU en financiación, eso lo básico, para que se pueda bajar la ratio, para que pueda haber más profesorado.
30: Ahora mismo veo una enorme pancarta en el vestíbulo con la imagen de Mari Carmen, símbolo de la indignación por la vivienda, que dice: no vamos de luchar. Eso también impulsa esta convocatoria. A partir de las 8 Aymar, piquetes informativos y un pasacampus por el resto de facultades.
4: Dato que da la medida de cómo la universidad privada le va comiendo terreno a la pública es que desde hace una década el número de alumnos de la universidad pública se ha mantenido prácticamente igual que estaba en toda España, mientras que el número de alumnos en la privada ha aumentado un 50% en esta década. Laura Gutiérrez, buenos días.
6: Buenos días. Y en 10 años, los alumnos matriculados en estudios de grado en universidades públicas han crecido apenas un 0,5%, mientras que en las privadas se ha doblado la cifra de estudiantes. 6.000 más en la pública, 172.000 más en la privada. Se llevan la palma las enseñanzas online privadas, que han crecido en matriculaciones por encima del 50% desde 2016, mientras que esa formación ha bajado un 15% en la pública. Es llamativo sobre todo cómo ha crecido la matriculación en las universidades privadas en los grados relacionados con la educación, 18.000 alumnos más en la última década, frente a la pérdida de plazas en la pública, casi 800 menos. En la rama sanitaria, aunque suben ligeramente los alumnos de la pública, el aumento en las privadas roza el 50%. En enfermería, por ejemplo, hay 28.000 alumnos más en la privada que hace 10 años, frente a los 3.500 más que suma la pública. Por comunidades, uno de cada tres estudiantes que acaba en la privada está matriculado en Madrid, que junto a Castilla y León ha doblado el número de alumnos que estudian un grado en centros privados. Andalucía ha multiplicado esa cifra por 4.
4: ¿Cómo se recibió anoche en Ceuta el discurso del rey insistiendo en que la soberanía española de Ceuta y Melilla no son negociables? Ceuta, María Manjabacas.
8: El discurso del rey en Ceuta ha tenido un mensaje directo y expreso al rey de Marruecos, alto y claro, así lo decía, reivindicaba lo obvio.
9: La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación.
8: En clave interna, el rey ha querido dejar claro que los inmigrantes que han entrado irregularmente en Ceuta deben regresar a sus lugares de origen, pero mientras estén aquí deben ser tratados con dignidad y humanidad, y ellos deben responder respetando las normas de convivencia y la libertad de los ceutíes. Ceuta está en una encrucijada, coincidía el rey, tiene un reto difícil, pero no van a estar solos, y finalizaba su discurso agradeciendo la acogida y el cariño que les han brindado en Ceuta.
4: Esta mañana viajan a Melilla los reyes. Uno de los momentos más emotivos de ayer en su visita a Ceuta fue la visita al cementerio de Sidi Mbarek, donde están enterrados algunos de los migrantes fallecidos en el cruce de finales de julio.
9: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen.
4: Casi un mes después del intento de linchamiento a una diputada ceutí por parte de una turba, la policía ha identificado a 11 de las personas que estaban allí como autores de esa agresión, Canals.
10: Rodearon su vehículo, le reventaron los cristales, les insultaron a ella y a sus dos acompañantes, y porque estaba la policía, que pudo parar la turba. Anoche estuvo en Hora 25 con Sastre Julia Ferreras, diputada de Ceuta
11: ya. Creo que es importante hablar ya de una quiebra social, vecinos y vecinas de musulmanes que en manifestación han ido y han acabado agredidos con un racismo ahí como latente, pero que no daba la cara, precisamente debido a múltiples actores muy importantes, entre ellos pues el propio gobierno de la ciudad, todo el discurso que ha mantenido desde el inicio de esta crisis. Al final lo que ha derivado es en algo que, como ya digo, era latente, pero que ahora se dice a cara descubierta, y es el continuo cuestionamiento de la españolidad de los y las musulmanas de Ceuta.
4: Metidos ya en la precampaña del 29 de noviembre, la derecha se ha metido por iniciativa propia en un terreno muy delicado para ellos, que es el de las pensiones. Es un asunto que ya le hizo mucho daño electoral a Feijóo en las generales de 2023 y ahora, inexplicablemente, vuelven a meterse ahí. Ya no es solo Vox, que también, Vox, que propuso abiertamente un sistema mixto con una parte privada. Es que desde el PP empiezan a hablar de que el sistema de pensiones va a colapsar y de la necesidad de tomar decisiones valientes.
1: El sistema como está en estos momentos va a colapsar. El sistema está planteado para que la pirámide poblacional sea así y en estos momentos nuestra pirámide poblacional es así. Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión. Se están incorporando al mercado de las pensiones, por decirlo de alguna manera, los boomers, entre los cuales están mis padres, que ya no tienen pequeñas pensiones y pensiones no contributivas, tienen pensiones máximas.
4: Esto lo ha dicho la portavoz parlamentaria del PP, la mano derecha de Feijóo en el Congreso, Esther Muñoz, en

0: Dalmau.
1: Hola, bon dia. Al monument franquista de Tortosa i a tota la resta els queden els dies comptats. El Parlament aprovarà la setmana que ve una nova llei catalana de memòria democràtica. Xavier Balló.
2: La llei preveu culminar la retirada del monument ubicat al riu Ebre a Tortosa i que ha estat objecte de polèmica en reiterades ocasions. De fet, fa 10 anys el municipi va celebrar una consulta on va guanyar l'opció de mantenir-lo. Ara la llei però ja no donarà més marge per conservar-lo i també preveu la retirada en 2 anys de la resta de simbologia franquista encara present a Catalunya. Es crearà un cens de simbologia republicana que va ser retirada pel franquisme, tot i que es contempla des d'un punt de vista més acadèmic que no pas per recuperar-la massivament. I entre els emblemes del franquisme, la comissaria de la Via Laietana, també objecte de discrepàncies reiterades amb el Ministeri de l'Interior. La llei interpel·larà el govern perquè reclami a l'Estat que aquesta comissaria es converteixi en un centre d'interpretació de la repressió política i de la tortura.
1: És una llei pactada entre el PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, i per tant apuntin qui no en forma part, PP i Vox. La llei incorporarà per primera vegada la possibilitat d'imposar sancions.
2: S'hi contemplen multes d'entre 200 i fins als 150.000 euros. Per exemple, obrir una fossa comuna sense autorització o fer enaltiment del franquisme suposaria una sanció molt greu i l'exhibició de simbologia franquista serà considerada una falta greu. També es podran multar les expressions ofensives cap a víctimes de la Guerra Civil o de la dictadura, celebrar actes i homenatges d'exaltació del cop d'estat o causar danys en espais de memòria. La nova llei, a més, vol crear una comissió de la veritat perquè en un termini de 2 anys es faci un informe sobre com reparar víctimes de crims franquistes que han pogut quedar sense jutjar i crear una oficina de suport.
1: 8 i 23 minuts i el col·laborat de l'Esquerra Espanyola i Catalana per les eleccions del 29N continua. Susana Ruiz, bon dia.
3: Bon dia. Ara la candidata del Front Ampli, Ada Colau, diu que hi ha marge per entendre's amb Esquerra i Podemos, que no s'han integrat en aquesta aliança, i fer una candidatura conjunta. Colau insisteix.
4: En que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos y tener esa candidatura única.
3: El termini per presentar candidatura s'acaba demà passat divendres a la nit, però ara mateix es fa difícil pensar que a Catalunya hi hagi una papereta única.
1: Mentrestant, els exiliats comencen a planejar el seu retorn després que el Suprem els hagi retirat l'ordre de detenció. El primer serà l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, el 24 d'octubre.
5: Perquè tenim una responsabilitat més gran que mai. Més que mai pels exiliats, més que mai perquè hem de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, més que mai perquè hi ha una república que ens espera.
3: Comín ha enviat una carta a membres del seu entorn on assegura que dissabte de la setmana vinent, el dia 24, travessarà a peu un dels colls que connecta el sud de França amb Catalunya.
6: Oi por oi. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: L'Hospital Vall d'Hebron aplica una tècnica pionera a Espanya que permet desobstruir una vena del fetge en infants sense que calgui fer una cirurgia oberta. A diferència de les intervencions tradicionals que requereixen una setmana d'ingrés hospitalari, amb aquest sistema la recuperació és inferior a les 24 hores.
3: El procediment, que es fa amb dues petites punxades i catèters, permet restablir la circulació sanguínia de l'intestí i la melsa cap al fetge i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, tot plegat sense haver d'obrir abdomen.
7: I a diferència de l'opció quirúrgica que t'obligaria pues, a abrir la barriga, la luz y todo esto, en nuestro caso una vez que terminamos el procedimiento, aunque sí se requiere anestesia general, por supuesto, porque son niños pequeños, el niño sale con una tirita en un lado y una tirita en el otro y es una recuperación de menos de 24 horas.
3: Mercedes Pérez es cap de secció d'aquesta especialitat a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: 5 minuts i 2 quarts de 9.
8: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinxos i farratges ecològics, respectant el seu benestar. Amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol en la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: El català millora però no prou. Només un 18% de les ofertes de feina a Catalunya exigia el domini de la llengua catalana com a requisit l'any passat, segons dades d'un estudi de Pimec i la UOC. Però deia que millora perquè abans de la pandèmia amb prou feines arribaven a l'1%.
3: Sílvia Miró, responsable de treball de Pimec, diu que costa trobar treballadors que parlin català.
0: I en aquelles tasques doncs, que tenen a veure amb una atenció amb les persones, com l'educació, hostaleria, restauració, són aquells sectors on es troba més a faltar justament aquest idioma.
3: L'idioma més sol·licitat va ser l'anglès, es demanava la meitat d'ofertes, gairebé el triple que el català, i el segon el castellà, en un terç, també més del doble que el català.
1: L'aeroport del Prat continua batent rècords de passatgers amb el millor setembre de la seva història i un volum acumulat de 45 milions i mig de passatgers des de principis d'any.
3: És un 4,4% més que el 2025, quan ja es va superar la capacitat teòrica de la infraestructura.
1: 3 minuts per dos quarts, fem un cop d'ull a la premsa.
3: Els Mossos investiguen l'aparició de 12 coloms i un gall decapitats a Coma-ruga. Diverses entitats han denunciat que els cadàvers van aparèixer a prop de la vora del mar amb restes d'espelmes i de flors blanques, uns estris vinculats als rituals de santeria. Ho llegim al periòdico. La Vanguardia recull un estudi de la Societat Europea de Cardiologia que alerta que l'ús continuat d'anabolitzants per desenvolupar múscul provoca danys al cor. Aquests fàrmacs no són innocus ni tan sols a dosis baixes i amb els anys els seus efectes són greus. L'Ara informa que Josep Maria Pou deixa la direcció del Teatre Romea. Ara assumirà noves responsabilitats, serà ambaixador artístic del grup Focus. El Romea el substituirà la fins ara directora de la Villarroel, Tània Brenlle.
1: I dels esports, Arnau Montserrat, bon dia.
11: Bon dia, Ferran.
1: Desena victòria consecutiva del Barça.
11: Ahir golejada al Galatasaray a la Champions, 1-4 amb remuntada i gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, l'MVP, Lamine Yamal.
12: It's amazing to have a player like him.
11: Flick dient que és impressionant tenir un jugador com ell i que va canviar el partit a la segona meitat amb dues assistències.
13: Tu penses que el triplete és possible?
14: Sempre, som el Barça, el millor equip del món.
11: Resposta a Thierry Henry, 10 victòries de 10 possibles, 43 gols a favor, mitjana de 4 per partit.
1: Arnau, gràcies. Fins ara. Fem un cop d'ull al temps. Previsió d'en Jordi Carbó.
15: Avui farà sol durant més hores que ahir en el conjunt de Catalunya. En temperatures ara una mica més baixes, les màximes en canvi seran més altes. Ambient càlid durant la tarda. Ara tenim 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. Ambient en general una mica fresc, que durarà poc perquè, com dèiem, farà molt de sol. Estones de núvols, avui sobretot al matí a la Catalunya central, però en general més sol que ahir, màximes de 25 a 30 graus, les més altes a ponent, amb sensació d'estones fins i tot una mica de xafogó. Demà i divendres, situació molt semblant, el cap de setmana cada cop més núvols, amb pluja i ambient cada cop més fresc, sobretot a partir de diumenge.
1: I el trànsit...
16: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui destacant que tenim un nou accident de fa una estona. Recordem que tenim un actiu a la C32 a Tallà que continua provocant uns 3 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona, però aquesta nova incidència, en aquest cas es tracta d'un vehicle accidentat a la A2 a Riu de Llots de la Selva, que en direcció a Girona talla un carril de circulació i provoca uns 3 quilòmetres de cues en sentit nord. Per altra banda, continuem pendents d'aquestes marxes lentes dels pagesos en algunes carreteres catalanes en direcció a Barcelona, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. De moment, això és tot des del RAC.
1: Ferran Aràndiga, gràcies. El que estan sentint és el disc Alegria del grup mallorquí Antònia Font, que és el millor en català del segle XXI, segons el rànquing que ha elaborat la revista Enderrock per celebrar el número 400 de la publicació. Dos quarts de nou, continua l'Oi Porau de la Ser.
17: Hoy por hoy con Aymar Bretos.
18: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias, y en este día de huelga indefinida en la educación pública en Madrid, varios activistas acaban de cortar durante unos señores 10 minutos la castellana, que es la arteria central de la capital. La han tenido cortada en la hora punta, provocando un caos importante. La policía está llegando ahora mismo y los activistas están levantando. Víctor Redondo.
19: Buenos días, Aymar. Pues sí, mientras comienza a amanecer en la capital, decenas de educadoras y educadores infantiles, vestidos con camisetas y sudaderas verdes y amarillas en defensa de la educación pública, se han concentrado aquí, en la confluencia entre la Castellana y el Paseo de Eduardo Dato, justo en la parada del metro de Rubén Darío. y acaba de aparecer la policía, que ha levantado la sentada, y parece que los manifestantes se mueven ahora hacia la acera para descongestionar el tráfico. Esta es una de las principales arterias de la capital, y cientos de vehículos han permanecido parados cuando ha habido momentos verdaderos de tensión, ya que esta es una hora clave del tránsito, como comenzabas.
18: Por lo tanto, huelga en la educación pública en Madrid y en Cataluña. A esta hora comienzan las tractoradas que parten desde diferentes puntos para terminar en Barcelona. Agricultores que se quejan de que con la subida de los precios la situación se les está haciendo insostenible. En Lleida, en una de esas tractoradas, está Mercè Marc. Mercè, buen día.
20: Buenos días, Aymar. Pues mira, Lleida es punto de encuentro, más que de tractores, de autocares en este sentido, que ya están saliendo hacia Barcelona, hacia la concentración, con folletos, pancartas. Pagesía o foc es lo que reza, agricultura o fuego es lo que ponen estas pancartas. Hay columnas, como dices, de tractores de toda Cataluña que están saliendo de diferentes puntos. No será una movilización la de hoy en Barcelona, donde se verán 800 tractores, ni mucho menos. Llegarán unos 120, 150 de todo el territorio catalán. ¿Y el porqué? Pues el porqué lo explica el mismo precio del gasoil. Se ha encarecido y no sale a cuenta para un agricultor tener que gastarse 300 euros para realizar 150 kilómetros con los precios del combustible hoy en día, además de las ruedas, los neumáticos que se queman. Bueno, ¿y cuáles son las reivindicaciones? Entre ellos, los que ya están saliendo, Aymar, vemos a autocar ya cómo se va uno de ellos. La crisis, hay que tomar medidas, dicen, para paliar el encadenamiento de crisis que se han agravado por el encarecimiento imparable de los costes de los carburantes como consecuencia de las guerras. Con ellos hemos hablado, y estos son algunos de sus exigencias en primera persona, para entenderlos.
21: Hoy nos movilizamos en Barcelona porque yo tengo fruta, tengo manzanas, tengo peras, y a mí me las pagan a 0,50 céntimos, pero en una gran superficie las veo a 3 euros.
22: No se da cuenta porque estamos pagando a 1,60 euros el litro de gasoil, y esto es inviable.
23: En el cereal, la barra de pan costará 3 euros por unidad, y a nosotros se nos está pagando 20 céntimos por kilo.
20: El encarecimiento del gasoil, piden precios justos para sus productos, piden ayudas directas, que se tire del fondo de contención si es necesario, para que cada agricultor en título propio, en primera persona, pueda recibir una ayuda directa de 17.000 euros, por ejemplo, para compensar estas crisis, esta inestabilidad que dicen, medidas para paliar el aumento de los costes de producción, se les han desbordado, un control de precios de las tierras de cultivo, también es una de sus exigencias, acceso a una agua de calidad y que sea, que puedan permitirse después de un verano de mucha sequía que han tenido, pues que tirar también de ahorros para poder incluso regar los campos, para que poder cosechar, y sobre todo también que haya pues planes de control poblacional de los animales salvajes, que la cadena alimentaria, lo que gane el pagés, lo que gane el agricultor, pues tenga un amplio margen mucho más elevado, que no solo, por ejemplo, se lo quede la cadena de distribución. ¿Dónde está esa diferencia de lo que a mí me dan a lo que paga el consumidor? Y, por ejemplo, que otra cosa que están también reivindicando, que los productos que vengan de fuera de la Unión Europea tengan las mismas
18: controles y exigencias, ¿no?
20: Sí. Exacto, exigencias que tienen los productos de aquí.
18: Mercè, porque tú que conoces bien la actividad profesional de estos agricultores, que estás durante todo el año hablando con ellos, es que es gente que está desesperada, es que ya no es que se les achiquen los márgenes, es que están a pérdidas.
20: Están a pérdidas, y en muchas explotaciones no tienen continuidad porque no hay un relevo generacional, porque no es atractivo para los jóvenes meterse en las explotaciones de sus padres, por ejemplo, y piensan, bueno, con la edad que tengo, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a cerrar, y día se pasa, ¿no? Sí, esa es la dicen que desde el 2000, en los últimos 26 años, que son las cuentas que hacen, el campo ha perdido en Cataluña más de un 26%, entre el 26 y el 30% de agricultores. Esto en los últimos 20 años, pues es significativo. Y ahora mismo lo que quieren, con todas las crisis, que se den cuenta de que los productos de proximidad, los productos de aquí, son los productos que la gente, de alguna manera, el consumidor tiene que apostar por ellos, porque es el modus vivendi, y no solo el consumidor, sino también la administración, de aquí que pidan esta ayuda directa, ¿no?, a título personal en aquellas explotaciones donde sean profesionales, una ayuda directa de estas 17.000 euros, de entre 8 y 17.000 euros.
18: Mercè, muchísimas gracias, nos vas contando esta mañana, un abrazo.
20: Venga, un adiós. Placer, hasta luego.
24: CaixaBank patrocina este espacio.
18: Y a esta esta hora, Canals?
2: Es noticia el cruce masivo de misiles esta madrugada entre Rusia y Ucrania en la supuesta tregua anunciada por Donald Trump el viernes para que frenasen los ataques contra infraestructuras energéticas. Según acaba de publicar Zelensky en un comunicado, el ejército de Putin ha lanzado 29 misiles y 120 drones contra 26 puntos del sector eléctrico ucraniano y en 4 instalaciones de petróleo y de gas. Además, el Kremlin también habría atacado la red ferroviaria estatal de Ucrania, según su director. En la parte de Rusia, según su Ministerio de Defensa, esta noche han derribado 902 drones ucranianos lanzados contra territorio ruso.
4: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Migdia Central. Migdia Central.
0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Migdia Central, Eli Pagant.
2: Hola, què tal? Molt bon migdia, com estan? Són les 12 puntuals, 12 de migdia, comencem nou migdia central, som dimecres, 14 d'octubre, tenim sol, hores d'ara a la ciutat de Manresa, tenim 21 graus de temperatures, temperatures molt suaus. En un migdia central on avui els volem parlar de dos llibres.

Es titula La frontera entre allò viu i allò no viu i resposta neurològica. Són dos llibres que ha escrit el manresà Quim de Marimon. Amb ell en volem parlar i per això l'hem convidat en aquest migdia central d'avui dimecres. Avui també els volem parlar d'una exposició que es diu Si tu files les vores, jo pensaré amb les mans. És una exposició que s'inaugura aquesta mateixa setmana al Museu de la Tècnica de Manresa. Avui en parlarem d'aquesta mostra que es podrà veure, doncs, aquesta mateixa setmana al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de la capital del Bages. Avui és dimecres, ja ho saben, que el que fem és repassar l'actualitat del cor. Avui ens anirem fins a Hartrens Manresa, avui repassarem aquesta actualitat amb la Marta. Avui no crec que puguem tenir a la nostra companya, la Laura Mitjans. Ho intentarem, però a vegades l'actualitat doncs mana. Abans d'entrar en matèria, anem a fer un petit repàs de l'actualitat de la jornada.

0: A mes d'octubre ens mana parlar dels impostos de la ciutat de Manresa, en aquest cas de l'impost de la puja dels impostos municipals. On s'aplicarà una taxa complementària d'escombraries.
1: L'Ajuntament de Manresa portarà a aprovació del ple municipal de dijous la proposta d'ordenances fiscals pel 2027, que preveuen un augment del 2,5% de la majoria de taxes. La novetat més destacada és la nova taxa complementària de 45 euros anuals.
2: Els habitatges que no superin 12, 12 i 4 d'obertures, i 12 orgànica, 12 envasos i 4, doncs se'ls aplica 45 euros.
1: Un impost que s'afegeix per fomentar l'ús del reciclatge.
3: L'any passat vam ser molt tous, molt laxes, en les persones que no utilitzaven el servei, i per tant aquest any establim més mesures per tal de que es faci un ús, tota la ciutadania ha de fer un ús d'aquests contenidors, i establim uns mínims d'obertures dels contenidors.
1: Aquesta mesura s'afegeix a la taxa de 90 amb 40 euros que hauran d'assumir els habitatges que no hagin recollit la targeta per obrir els contenidors o que no n'hagin fet mai cap ús. Més enllà dels residus, l'Ajuntament calcula que l'increment dels tributs propis municipals permetrà ingressar aproximadament 1 milió d'euros més.

0: No deixem de parlar de contenidors i de deixalles perquè la comarca renova 500, quasi 600 contenidors.
1: El Consorci del Bages vol posar fre a l'incivisme i recuperar els bons resultats de reciclatge. Per aconseguir-ho, renovarà 590 contenidors en 11 municipis de la comarca i reforçarà els controls a les àrees de recollida. L'actuació arriba després de detectar una davallada de la recollida selectiva i conductes incíviques que repeteixen: bosses abandonades a terra, mobles al costat dels contenidors i tapes forçades per llançar-hi residus sense separar. Els treballs es faran entre octubre i desembre i afectaran els contenidors de resta i orgànica. Els nous models tindran un sistema de tancament més resistent, amb tres punts d'ancoratge per dificultar que es puguin manipular o obrir a la força. Una millora per evitar que s'hi aboquin bosses massa grans amb tota mena de deixalles barrejades.
0: I en la informació destacar una nova derrota del Kitsanas Manresa, en aquest cas en partit de l'Eurocup que es va disputar ahir la tarda a Turquia. El resultat va ser seguir 100 Kits Manresa 88. Ara el proper compromís és aquest dissabte a la tarda al Nou Congost contra l'Unicaja de Màlaga. I ens anem a la informació meteorològica. Dimecres tranquil, meteorològicament parlant, dimecres amb sol, això sí, amb algun núvol que pot deixar el cel mig ennuvolat, però un dimecres tranquil, meteorològicament parlant. Les temperatures, les mínimes, continuen sent altes respecte a la setmana passada, mínimes de 14 graus a Manresa, a Igualada, a Berga i també a Solsona, una mica més alts a Vic, que estaven a 15 graus. I les màximes, que seran molt semblants a les d'ahir dimarts, i és que vorejaran els 24-25 graus de temperatura a la Catalunya central. Vinga, comencem!

0: Renova la teva llar amb el finançament d'Equívoc. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Equívoc, per fi a casa. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: Migdia Central, Eli Pagan.
2: Avui, en aquest Migdia Central, volem parlar de dues preguntes que semblen senzilles, però que en realitat la ciència encara no ha acabat de resoldre. Què és exactament la vida i què és la consciència? Són dues qüestions que aborda Quim de Marimon en dos dels seus dos llibres. La frontera entre allò viu i allò no viu, on reflexiona, entre altres coses, sobre els virus i sobre què considerem que està viu, i la resposta neurològica al problema dur de la consciència, la teoria de les vivències. Avui nosaltres, en aquest Migdia Central, hem convidat el Quim de Marimon, a qui li donem la benvinguda. Quim, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
2: Escolta, el Quim és, ell és manresà. Quim, d'on en neix la necessitat de... Parlarem dels dos llibres, parlarem d'aquests dos textos, però d'on en neix aquesta necessitat d'escriure?
3: Bé, en principi jo em sento bastant com algú extern que ha vingut aquí i que no s'ho mereix, la veritat. Jo, això va ser resultes d'un repte. Un company meu, que és neuròleg, jo un dia li vaig escriure una pregunta que em botava pel cap, li vaig fer un petit escrit, i la seva resposta va dir: has de fer un llibre sobre això. I va ser un repte mig amistós, mig amb una mica de mala ganya, i al final m'hi vaig posar i, bueno, és el que ha sortit, és això.
2: El Quim de Marimon. Quim, ets doctor per la Facultat de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida. És també, doncs, és llicenciat en Educació Física i Esports per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, i també, doncs, ets divulgador científic. Tot això és en Quim de Marimon.
3: Bueno, sí, esportista tota la vida i professor, i com a tothom a la vida ens ha passat que no som una cosa en concret. El que passa que no m'hauria imaginat mai que hauria acabat fent certes coses que la vida t'hi va portant, i al final et van agradant i t'hi vas dedicant i acabes fent coses que mai hauries pensat que hauries fet. No crec que ningú... deu ser molt estrany que algú que de petit digui que vol

0: de la gent el que ha de dir, si li agrada o no, però va ser una cosa que m'hi vaig anar ficant de mica en mica sense voler.
1: Parlem dels dos llibres, si et sembla, parlem primer de la frontera entre allò viu i allò no viu. Clar, no sé si la pregunta més bàsica és aquesta de què és estar viu, perquè sembla fàcil, però resulta doncs, que sembla doncs, que no ho és gens, això.
0: Sí, em sembla a mi que, em sembla a mi, és a dir, en el món científic hi ha dues mirades, o dos paradigmes, perdoneu la paraula, és dues maneres de veure la naturalesa. Una és la visió més normal, la que seria la visió més mecànica, que és la newtoniana, per dir-ho així, la que va començar amb Isaac Newton, i hi ha una altra que és més sistèmica, que també ve de partir de l'evolució, de la teoria de l'evolució de Darwin, i en principi tenim tendència a no sortir del marc mecànic. Per més que parlem de teoria sistèmica, de teoria de paradigma sistèmic, tenim a veure les coses molt a nivell mecànic. Per tant, la vida són uns éssers vius. I quan tu mires des d'aquest punt de vista, et trobes amb atzucacs que no te'n surts, perquè no hi ha respostes com aquestes dels virus que queden allà una mica aturades i ningú troba la solució. I la solució, si fas una mirada més sistèmica, no és tan estranya, perquè la primera definició oblidava coses. Si voleu ho explico una mica més, seria entrar molt en una matèria molt concreta del llibre. Però bàsicament la resposta final és que la vida és un resultat d'un sistema que està en el nostre planeta i que els éssers vius com a tal no es poden considerar així, perquè la propietat de la vida no els pertany als éssers vius, sinó que pertany a tot el sistema, a tot el planeta.
1: Llavors, Quim, perquè parles dels virus en aquest llibre de la frontera, llavors els virus estan vius, no estan vius?
0: Els virus, sí, els virus, com que no tenen totes les propietats que els defineixen com a vius, no estan vius. Però de fet, els éssers humans, els animals, les plantes, els fongs, qualsevol ésser considerat viu tampoc està viu, perquè no té ell en si totes les propietats. Per tant, sent una mica exagerat, si els virus no estan vius, els humans tampoc ho estem.
1: Llavors seria una visió més en conjunt, Quim?
0: Sí, exactament, perquè per exemple és molt fàcil dir que els virus estan vius, però per exemple l'esperma, o sigui, els virus no estan vius, però considerem que l'esperma sí que està viu, i al final és el mateix. O sigui, una càpsula amb un codi genètic a dintre és un virus, i una membrana una mica diferent, perquè no és proteïna, però que és igual, una membrana que envolta un codi genètic, només que té un flagel que més o menys el fa que es mogui, es considera viu. O sigui, un és no viu i l'altre sí, però fa la mateixa funció i són bàsicament el mateix. Simplement té una mobilitat, però no té o sigui, internament, tot de les tres propietats que diuen els científics que ha de tenir, que seria tenir metabolisme, un esperma no té metabolisme. Per tant, en principi, segons els mateixos científics, no hauria d'estar viu. I cap de nosaltres consideraria que un esperma no està viu. De fet, venim tots d'algun o altre esperma.
1: Llavors, aquí en el llibre planteges que potser ens haurien, ho demano, no ho sé, que ens hauríem de plantejar una mica, no?, la nostra manera de veure'ns com a éssers vius, és a dir, amb aquesta pregunta que et feia jo, de formar part d'un conjunt, del planeta, de la Terra?
0: Sí, bàsicament és això, i bàsicament és això perquè, no perquè vulgui ser trencador, sinó simplement perquè això dona respostes a preguntes que d'altra manera no tenen solució. És a dir, jo el que dic en el llibre és que no és que jo hagi creat una corrent de pensament nova, sinó que simplement la biologia ja conté aquestes respostes, només que no hi enfoquem adequadament la mirada. Però quan enfoques bé la mirada i te n'adones que la propietat de la vida no pertany als éssers vius, perquè ens faltaria l'entorn, ens faltarien moltes coses, llavors te n'adones que la resposta és fàcil de trobar-la. Per tant, d'alguna manera no és voler ser trencador, sinó simplement ajustar bé totes les peces.
1: Aquest és el primer llibre, que és aquesta frontera entre allò viu i allò no viu, però hi ha el segon, que és aquesta resposta neurològica al problema dur de la consciència. Del primer llibre

0: sorgeix el segon, Quim?
1: Sí i no. És a dir, sí, és a dir, el primer va ser un repte que és d'un company que em va... Jo li vaig fer una pregunta i em va dir un llibre sobre això, i d'aquí ve. El que passa que aquest company, ell té una és neuròleg, i té una teoria sobre el funcionament de la ment que no és massa coneguda, però que per mi és molt clau per entendre la consciència. I va ser com una mica una evolució del repte sobre allò viu, entrar en el repte de com sorgeix la consciència i del funcionament del cervell. Va ser una mica com una necessitat després d'un fer l'altre. D'alguna manera sí que venen un al voltant de l'altre, perquè tot és una mica un mateix garbuix, però potser també és fals dir que exactament d'un sorgeix l'altre, tot i que al final, òbviament, es poden connectar els dos perfectament.
0: Quim, què és la consciència?
1: Per ser una mica trencador, hauria de dir que la consciència no existeix, no és una cosa, no és una substància, i per tant el llibre d'aquest company meu neuròleg que es diu La dissolució de la ment, és a dir, si considerem la ment i la consciència com a sinònims, que no ho són ben bé, però bueno, és igual per parlar-ho ara d'alguna manera, aquesta idea no sorgeix de mi, ja ve del llibre que va fer el nostre Villarroya, que és aquest neuròleg, que és el que em va incitar amb aquest repte inicial, no? Llavors, bàsicament, el que mostra en el llibre és que el que en diem la ment i per tant, d'alguna manera, la consciència, prové del funcionament natural del cervell. Només que ja tornem a estar amb el mateix. La mirada una mica mecànica que tenim de la vida també ens porta a fer una mirada mecànica del funcionament del cervell, que ens porta a considerar, per exemple, que la unitat del cervell és una neurona, o una glia, que són altres cèl·lules que estan a dintre del cervell. I aquesta mirada, que la unitat, diguem, de pensament seria aquesta neurona, ens porta unes limitacions com en el cas de la frontera entre allò viu i allò no viu. I les limitacions ens provoquen llavors uns atzucacs que no ens deixen avançar gaire més. A partir de la mirada que va fer l'Òscar Villarroya, el que és la unitat de pensament no és una neurona, sinó que seria la vivència. I una vivència és una impregnació, diguem-ne, una marca que fa l'entorn, o sigui, el nostre entorn, la vida, diguem, que tenim al voltant, amb les nostres neurones. I això, cada una d'aquestes marques, d'aquestes impregnacions, doncs seria una vivència. I a partir de l'acumulació d'aquestes vivències, depèn de quina incidència hi poses en un aspecte o un altre, pot sortir el jo, o sigui, la identitat de tu com a ésser independent dels altres, i els condicionants de l'entorn. I tot plegat, llavors et donaria una sensació de consciència entre aquestes coses de l'entorn, com m'afecten a mi, que sóc una entitat diferenciada de l'entorn. Però, diguem, seria una cosa que sorgiria de les connexions nervioses. No és una substància, no és un esperit, no hi ha una cosa més enllà. Aquest problema de la consciència s'afirma que mai la ciència serà capaç de donar solució a això. L'autor d'aquesta afirmació és el David Chalmers, i hi ha moltíssima gent al voltant d'aquesta creença. I el que he intentat explicar en aquest llibre és de manera molt, molt senzilla, amb exemples molt quotidians, poder-te donar que realment aquesta consciència sorgeix del mecanisme, perdó per la paraula mecanisme, perquè ja això confon, diguem, del sistema que forma el cervell amb l'entorn.
0: Ah, en aquest llibre parles de la teoria de les vivències. Què són aquestes vivències? Suposo que és el resultat de tot allò, doncs, que anem vivint, i que som en bona part això també nosaltres.
1: Sí, les vivències... Aquesta teoria és la teoria de l'Òscar Villarroya. Vull dir que jo, si la gent vol aprofundir més en aquest tema, haurien d'anar a buscar amb ell com a referència original, perquè diguem, jo el llibre l'he basat en aquesta teoria de les vivències, que és seva, no és pas meva, eh? Uh-huh. Llavors, però sí, aquestes vivències seria... Jo intento fer una imatge que sigui una mica entenedora, i l'entorn, a través de tots els nostres sentits del nostre cos, ens envien, i inclús també els sentits interns del nostre cos, a cada moment, en cada segon, en cada, és per dir-ho d'una manera, no hi ha un període temporal concret, eh? Però per dir-ho d'alguna manera, en cada segon nosaltres tenim unes vivències que és agrupar en el mateix moment tot el que rebem de l'exterior, tot el que veiem, el que sentim, el que odorem, el tacte que tenim, tots els sentits, però també els sentits interns, si em fa mal de panxa, si em fa mal el cap, si em fa mal el que sigui. Això és una vivència. Això per si mateix no té cap mena de sentit, no ens porta enlloc. Però aquesta vivència cada segon, cada mig segon es van repetint i repetint i repetint, de manera que al final l'acumulació d'aquestes vivències és el que comences a identificar certs patrons i certes coses que es poden agrupar d'alguna manera. I, per exemple, doncs una taula, doncs tu, a base de temps de veure, de sentir, d'observar el que està passant amb aquell moble, i de que al voltant d'aquell moble sempre sents la paraula taula, acaba que tu fas una identificació de que allò en concret és una taula. En principi aquestes vivències són unes vivències globals, o sigui, tots els sentits del cos pertanyen, realitzen aquesta vivència. Això l'Escolver del Roi ho anomena amb un terme que el va dissenyar ell o el va crear ell, que és percepció. És a dir, ja no és una percepció de cada un dels sentits que tenim, sinó que és una percepció global de tots els sentits alhora. Tots alhora formen la vivència, que no vol dir res, una vivència sola no porta enlloc. Llavors hi ha d'haver una acumulació de vivències per realment començar a identificar patrons.
0: Quim, com que els minuts passen ràpids, on es poden trobar aquests dos llibres, aquesta la frontera entre allò viu i allò no viu i la resposta neurològica al problema d'udelar de la consciència?
1: Doncs el trobareu a Amazon, simplement ficant aquests títols o introduint el meu nom en Amazon, els trobareu allà en format de tapa tova i també en format e-book, o sigui, de llibre digital. I no sé en català si... i en castellà, de fet, eh? El trobareu en els dos idiomes.
0: I no sé si, Quim, et planteges algun altre llibre ja en ment o de moment no?
1: De moment no, tinc algunes idees, però saps què passa? Que penso que no tinc res de nou a portar en aquelles altres idees. Hi ha altres àmbits que m'interessen força, però no tinc la claretat. Seria divulgar per divulgar, o sigui, hi ha molta més gent que està escrivint sobre això. Jo en aquests dos llibres els he fet perquè crec que he aportat coses diferents que la gent no ha sentit. Per això m'he atrevit a fer-ho, però perquè va una mica més enllà de la divulgació normal, sinó que afronto certs problemes concrets i dono solucions concretes. Per això m'he atrevit a fer-ho. Jo per divulgar una cosa que no tingui res a portar diferencial no, tampoc ho faria, no em veig en cor de fer-ho.
0: Doncs si més no gaudir d'aquests dos llibres, aquesta la frontera entre allò viu i allò no viu i la resposta neurològica. Avui li agraïm amb el Quim de Marimon i Vilalta que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Quim, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres perquè m'ajudeu a divulgar-ho.
0: Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.

3 quarts d'una d'aquest dimecres 14 d'octubre. Continuem amb la música, en aquest cas amb aquest Camino de Rosas i Alejandro Sanz.

0: en Ipujagán, pagar menos está de moda. Sofá cama Huyo, cómodo y funcional de 210 centímetros a tan solo 395 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
1: El cap li girava.
2: Subministra l'energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Energia brutal.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb el Barcelona Question Challenge.
6: Migdia Central. Eli Pagan.
7: Ara, en aquest migdia central, els volem parlar d'una exposició. Porta per títol Si tu files les bodes, jo pensaré en les mans. Una exposició que s'inaugura aquest dimecres 14 d'octubre al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, de la capital del Bages. Avui nosaltres hem convidat a la Gemma París. Ella és la responsable, l'artista que hi ha al darrere d'aquesta mostra. Primer de tot, la saludem. Gemma, què tal? Molt bon dia, com estem?
8: Hola, bon dia.
7: Gràcies, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gemma, d'on neix aquest projecte? Què va portar, doncs, precisament, doncs, a que arribessis a aquesta col·laboració, a aquesta exposició al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa? Com ha anat tot plegat?
8: Doncs mira, aquest projecte és fruit d'una beca que es diu Prototips, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat i la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, la PAC, en què la beca consisteix en que tenir artistes residents en museus de Catalunya que no són artístics. La convocatòria oferia residència a 4 museus, un d'ells el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, i vaig guanyar el concurs per fer aquesta residència. Un cop vaig venir aquí, el meu interès era investigar tot el que és la tradició tèxtil que teniu a la zona de Manresa. Aquest interès venia d'un projecte previ que havia fet a Lleida, en col·laboració amb el Centre de la Panera i el CAP de Magraners, i allà havia fet un projecte tèxtil amb unes àrees de Lleida, i aquí van néixer les ganes de saber més, d'investigar més el món del tèxtil, un món doncs, que totes ens toca de prop, no? Les meves dues àrees de modistes, en mitja Catalunya doncs, ha treballat en el món del tèxtil i totes doncs, utilitzem el tèxtil per vestir-nos, i volia doncs, situar una recerca aquí a Manresa amb experts de l'àmbit, no? La beca va consistir en una residència d'uns quants mesos en el museu, en el qual principalment vaig estar coneixent els tècnics i el director i tot l'equip del museu doncs, que m'ha ensenyat el patrimoni meravellós que amaga aquest museu de Manresa, en el qual hi ha moltíssims talers de la seda, sobretot, i de la cinteria, que era la tradició tèxtil de la zona, i també vaig estar fent una recerca exhaustiva de l'arxiu que el museu ha anat recollint en tots aquests anys, arxiu provinent de moltíssimes empreses de tèxtils de la zona i que guarden meravelles doncs, de temes de mostres de cintes, de dissenys, de tèxtils, de recull de dades, no?, laborals de persones d'empreses d'aquí de Manresa, i bé, aquesta va ser la primera part de la recerca.
7: De fet, fas la residència, i d'aquí surt aquesta mostra de Si tu files les vores, jo pensaré en les mans, sí. Llavors...
8: El títol prové d'aquesta idea de que jo no conec el món del tèxtil, sí, és un títol que evoca la col·laboració, no? El pensament més de treballar en equip, d'aprendre dels altres, de col·laborar i de fer un treball més comunitari, no? Que no pas d'aquell aïllat de l'artista en el taller, que és la idea romàntica que l'art contemporani ja fa temps que ha posat en dubte, no? En aquesta beca hi havia també un tema molt interessant, i és que et posaran en contacte amb un professional tècnic, no?, de la temàtica del museu, en aquest cas el tèxtil, i em van posar en contacte amb Josep Garrigós de l'empresa Soscat, que ell em va fer un apropament a la indústria tèxtil contemporània de Manresa, no? Vam estar visitant moltes indústries tèxtils, em va fer unes masterclass increïbles del món del tèxtil, i a partir d'aquestes visites a diferents empreses, jo vaig fer la proposta de fer de traslladar un dibuix meu a una tècnica tradicional com la tècnica tèxtil del jacquard, no? Això ho vam fer en col·laboracions amb Teixits Bages, una empresa d'aquí, qui va produir aquesta peça tèxtil, que els convidem a que vingueu a veure-la en directe al museu a partir de dimecres 14.
7: Escolta'm, explica'ns, Gemma, què és aquesta tècnica del jacquard, en què consisteix? Què és?
8: Aquesta tècnica és una tècnica en què es fa una trama, bueno, ara es fa amb telers industrials, però antigament es feia amb telers manuals, alguns dels quals estan en el museu, i es teixeix a través de la trama i l'ordit, passant un dibuix, no?, que tu has fet prèviament a mà, i ara doncs el traspassen directament amb ordinador. Aquí també va col·laborar una empresa de simulació tèxtil molt interessant, Penelope, que van poder doncs simular com aquest dibuix que havia fet de males herbes, d'espècies vegetals, que és una temàtica que m'interessa, no? Podia ser traspassada a un format tèxtil com el jacquard, de 3 metres d'ample per 30 metres de llarg, no? Aquesta tècnica doncs ha estat una manera de fer una pintura expandida amb una tècnica que no és l'habitual amb mi, no? Jo normalment treballo en dibuix i pintura, i aquí és com dibuixar d'una altra manera, en col·laboració amb empreses tèxtils.
7: Deies, no?, que aquesta peça parteix d'aquests dibuixos, no?, de plantes, algun tipus de plantes concretes, a més amb les que has agafat, Gemma.
8: Sí, el que m'interessa és com fer visible totes aquelles espècies mal anomenades, males herbes, espècies vegetals rebels, silvestres, no?, que neixen en els contorns i en els espais no controlats per l'home, en una reivindicació que va més enllà de la pròpia planta, en una reivindicació, podríem dir política, de fer veure totes aquelles forces, totes aquelles persones, totes aquelles àmbits en què hi ha rebel·lió, no?, en què podem decidir, la natura decideix on neixen aquestes espècies, com, no?, la rosella, dent de lleó, la malva, totes aquestes espècies que veiem als vorals de les carreteres, dels camins, dels camps que estan abandonats, no?, i que neixen amb força malgrat que ningú els ha demanat de ser plantades, no? És una mica com una metàfora de convidar a tothom a creure en la bellesa primer de totes les espècies, no únicament les que estan validades, no?, per l'individu, i sortir una mica de la idea de control humà i de jardineria, de que l'home ho ha de decidir tot, no?, deixar que la natura faci els seus processos i fer que l'art ens permeti això, valorar les petites coses que tenim al món.
7: No sé si has trigat molt, Gemma, a fer aquesta peça tèxtil, deies que no és el que, no? Sí. El dibuix, el format del qual estava, del que es fa habitualment.
8: Sí, ha sigut un procés llarg, portem més d'un any amb aquest projecte, però ha sigut un procés molt bonic perquè realment ha sigut un aprenentatge, un treball col·laboratiu en el que jo he après moltíssim. Estic molt agraïda doncs al Departament de Cultura, a la PAC, sobretot per llançar aquestes propostes que permeten que artistes professionals doncs puguem fer una recerca situada en un context doncs que si no és molt difícil d'accedir, no? I agrair també al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, que em va obrir les portes, ha sigut com una segona casa, i m'han ensenyat tot el que han pogut, i bueno, ha sigut un projecte molt, molt bonic en aquest sentit, no?
7: T'ha sorprès alguna cosa del que hi ha al museu que no t'esperaves en tots aquests mesos de residència que has estat, Gemma?
8: Bueno, primer de tot, tots els talers meravellosos que estan en marxa gràcies a la feinada de l'equip del museu, la Pilar i tot l'equip, que han anat restaurant peça per peça, aquests talers, i que estan en marxa, i que els podeu visitar, i són meravellosos perquè tenen centenars d'anys. I després ells ja saben que estic completament enamorada de l'arxiu, d'aquestes capses plenes de pols, no? de fitxes i fitxes, hi ha milers de fitxes de mostres. La invitació de l'exposició és una metàfora, no? Fet visible com part d'aquests arxius en què vas obrint sobres i t'apareixen doncs, manuscrits fets a mà de persones anònimes que han anat anotant, han anat decidint, han anat registrant totes aquestes obres de tantíssima gent que ha treballat a les indústries durant centenars d'anys, no? És com un petit homenatge a fer visible això, aquestes persones invisibles, igual que les, aquestes espècies vegetals silvestres, no? Que són invisibles als nostres ulls i que ens pensem que són secundàries, i en canvi doncs, són les que creixen al món, no?
7: Doncs aquesta mostra que s'inaugura aquest dimecres 14 d'octubre a les 17:30 al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, amb aquest títol, Si tu files les vores, jo pensaré en les mans, de l'artista Gemma París. Avui li agraïm doncs, a la Gemma que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Gemma, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres, us esperem al museu.
7: Que vagi molt bé. Recordem que l'exposició es pot veure encara del 15 d'octubre i fins al 13 de desembre. Vull dir que la gent, els nostres oients, tenen dies per venir doncs, al museu per veure, per veure aquesta mostra. Gemma, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres, una abraçada.

0: i pagant.
1: Hire Trens Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hire Trens Manresa patrocina l'actualitat del cor.
2: 11 minuts per arribar a la una del migdia, ens anem fins a Hire Trens Manresa. Saludem a la Marta, què tal, com estem? Tot bé?
3: Hola, molt bé, sí, Eli.
2: També, perfecte, nosaltres també. Avui un calorat, jo tinc calor, no sé...
3: Sí, fora estem... hem aprofitat aquests dies.
2: Es veu que ve pluja pel cap de setmana al revés. Sí. Escolta, anem a repassar quatre cosetes del cor fins la una del migdia. Comencem amb el dia de la hispanitat, el 12 d'octubre, dilluns, es commemora aquest dia de la hispanitat i llavors hi ha aquesta desfilada de les forces militars. Bueno, deu tenir un nom que jo no sé ben bé, bueno, aquest, no? I clar, amb qui ens fixem en aquests llocs és amb els vestidets, no? I és que sempre anem exactament el mateix, no? Aviam, la primera cosa és que segons qui criticava, que es veu que la reina Letícia, aquell vestit, no sé, rosa, malva, no et sabria dir quin color és, ja l'havia utilitzat alguna altra vegada, es veu.
3: Ella no pot.
2: Clar, deu ser com allò que quan érem petits, que quan era festa major havies d'estrenar roba.
3: D'estrenar, no?
2: Clar, menys el dia de la hispanitat han d'estrenar. Clar, anava amb un vestit que evidentment a tothom diu, almenys els dissenyadors, que ella sap molt bé el que li queda bé i el que no, per tant anava senzilla, per un vestit bonic, tota conjuntada, anava de color malva tota ella, suposo que les calces i els sostens també en devien ser del mateix color, però anem igual. Clar, en aquest cas la princesa no podem dir res perquè portava el traje militar i allò, per molt que algú digui que és maco, allò no...
3: maco no.
2: Jo crec que hi ha uniformes, no?, que són més macos que d'altres. Aquest de l'exèrcit, amb aquell color, no m'agrada gens, és com un joc.
3: No.
2: A part de que no afavoreix.
3: No afavoreix.
2: Clar, llavors tenim a la pobra Sofia que una altra vegada semblava que li haguessin regalat allò.
3: Què li passa? Que sempre li posen vestits grans.
2: És que no. Ja, el primer de tot és sabata plana, evidentment, d'aquesta nena, pobra noia, sí. Més alta que la seva germana, i llavors no li poden posar sabates de taló. Una mica de taló, què fa? Jo no hi entenc gaire, però entenc que una mica de taló què fa? Estilitza la figura. Plana. Llavors, es veu que sí, que els dissenyadors, el que he escoltat jo, deien que el color vermell a la Sofia el color li afavoreix. El que no li afavoreix és que li fumin una jaqueta que li vagi... No, que és que jo crec que li posen com una talla més, no?
3: Sí, ja es porta la moda, tot això així més oversight, sí? I tal, però jo crec que un color van fer per no treure-li protagonista a la seva germana, poder, perquè últimament no la veiem això, que ja. No se li escau gaire bé, els trajes aquests que li posen.
2: No, és que pobra noia, però és que sempre... Jo crec que amb tot el que portem de temporada, que parlem d'ella, em sembla, ara no sé si diria dir que va ser amb els Premis Prínceps d'Astúries o amb un d'aquestes sortides que van fer aquest estiu al Palau de Mar i Vent, que vaig pensar, mira, aquesta vegada encara l'han encertada, pobreta. Però el que portem de... O era amb una sortida informal, no recordo, però tot l'altre, no, potser és que la noia li ha d'anar a Versailles i nosaltres aquí critiquem que li posin un traje jaqueta més gran del compte i a lo millor, no sé, continuarem veient. Això sí, la reina va completament impoluta, no té... Ella sempre, i llavors ja... tot el que va venir allò del Bessamanos o com es digui allò que fan al Palau de la Sarsuela, tots amb les seves també, tothom de mil i un llutó. La setmana passada vam començar a parlar de Shakira, perquè Shakira va aprofitar que estava fent aquesta residència, que se li diu així, és maco, aquesta residència a Madrid, ja s'ha acabat, ahir va tenir no sé si amb l'Uma i no sé quantíssima gent, i ha anat concedint entrevistes. La setmana passada parlàvem que va aprofitar el seu viatge a l'estat espanyol, per anar als jutjats. Què faries? Pues sí. Vinc a Miami per demanar una modificació de mesures. Van dir que van, ho vaig mirar, l'altre dia això no ho sabia, quan parlàvem amb la Laura i amb la Sheila, a 7 hores de judici.
3: Déu-n'hi-do.
2: 7 hores, 6 hores i mitja, 7, per una modificació de mesures, que jo penso que, no sé, és, jo trobo que és excessiu. L'altre, es veu que els nens han hagut de passar proves de tot, proves psicològiques, metges, que jo penso que potser no cal. No?
3: No cal ja tant, no? Després de tant rebombori i tanta història, poder...
2: Al final que tenen 13 i 10 anyets, vull dir que no crec que... I a part de que em sembla que era Laura Fa, que l'altre dia em parlava en alguna entrevista que li feien, que deia que clar que... Aquests nens, hores d'ara, tot el que ha passat amb els seus pares, ja ho saben. Ja saben, ja saben que ells es van separar doncs, perquè el Piqué li va fumar les banyes a la seva mare. Potser quan se'n van anar a Miami no sabien el que era, però 3 anys després, a aquesta edat, ja deuen saber què és el que passa amb el seu pare i amb la seva mare. Bueno, i a banda, si escolten, i si escolten les cançons de la seva mare, que crec que sí, també ja ho saben, no? Clar, deien, parlaven d'això, veurem què és el que passa, que és el que vol ella, és que en tot cas sigui el Gerard Piqué qui es desplaci a Miami, i que no sigui els nens, però el que reclama el Gerard Piqué i també els avis és que si no el que fa aquests nens el que faran serà perdre l'arrelament amb Catalunya i amb la ciutat de Barcelona. Shakira concita entrevistes, també amb el Broncano, i va dir que parla més català a Miami que aquí. Home, jo no sé si creure'm això.
3: Diu que, bueno, perquè a vegades no l'entenguin, ja. Ho fa, de parlar amb els seus fills en català. I de fet, en un trosset de l'entrevista
2: parlaven
3: els joves. Ho feien prou bé.
2: Sí. Home, és que parla el català, sí, ara que parli allò com a l'Aznar, que perquè el parla amb intimitat, que també podria ser. I el que sí que m'ha sobtat és que en un d'aquests titulars últims, en una entrevista que ha concedit aquests dies, diu que, recordem que abans del Gerard Piqué, la Shakira tenia de parella l'Antonio de la Rúa, que és algú que, a més, se l'ha vist també darrerament molt junts, i que aquest dia, que en aquesta darrera entrevista deia que Antonio de la Rúa ha passat a ser un exparella, a ser el seu millor amic. Potser d'aquesta manera ella volia tancar ja les últimes informacions que sortien i que anaven sortint, com que se'ls veia molt junts i se'ls feia una altra vegada de parella. Escolta, jo no sé si tens ja tots els regals de Reis, no sé, allò, la carta de Reis la tens feta i pels nens, pel teu home, per la Sheila, si no per la Sheila, posa-li, estimat Rei Gaspar, la Sheila el que voldria és, pel regal per Reis, és el primer disc del Quico Rivera. No?
3: Vinga, li demanem el primer disc.
2: Jo crec que posaria primer regal. Quico Rivera anuncia que farà el seu primer disc en una nova etapa musical.
3: Sí.
2: Clar, jo no sé què serà això.
3: Bueno, jo crec que serà la seva vida, no? Ha explicat una miqueta que sí? el que sent, el sí.
2: No ho vaig llegir, jo aquí ja no hi vaig tenir prou.
3: Segurament parla de la seva situació sentimental, no? Que està tan feliç i tan enamorat de la seva nòvia, la Lola,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: la ballarina.
2: Sí. Volver a sentir. I el primer senzill és que no és per riure, no? Però la primera cançó es diu He vuelto a nacer. Clar, suposo que aquí deu pendada després dels ictus i tot. Home, aquest tio cantant, jo què vols que t'hi digui, eh? Potser abans el Bertín Osborne cantant que el Paqui Rivera, o que el Quico Rivera. Bueno, no ho sé, amb això de l'autotunes crec que hasta jo podria cantar, eh? Però jo fins i tot jo crec que hasta destrossaria els autotunes aquests. Veurem, no ho sé, quan surti farem un gran llançament. Ja el posarem, aquell dia el posarem.
3: Segurament que l'escoltarem sí o sí.
2: Hombre, aquell dia el posarem, eh? Quan surti us podrem volver a sentir l'últim primer senzill de Quico Rivera. Escolta, qui continua encara sortint a la palestra aquests dies és el Jesulín, la Belén i tot això, perquè clar, la Maria Patiño, clar, ara estic pensant, sempre dèiem, com és que potser 20 anys després, perquè han passat 20 anys, torna sortint una altra vegada tot el tema del Belén Esteban i la Jesulín, que la Maria Patiño fa un any que elles no treballen. Fa un any que elles es van quedar sense programa de televisió. Llavors, la Maria Patiño ara ha trobat i sortirà en aquest espai del Mar Giró, de la Sexta, i li han donat un espai. Per tant, ja torna a sortir. Però clar, la Belén la tenim completament parada. Llavors, no penso que potser al final totes aquestes coses, vull dir que sempre diem, les entrevistes el de viernes, al final el que són és per embutxacar-se uns quants, no? Per embutxacar-se uns quants calarons. El Jesulín de Brique, de moment, encara no se sap si han posat demanda o no contra la Belén Esteban. La Belén diu que la posin tan tranquil·lament. Quan els periodistes li van preguntar per la polèmica, va dir que estava bé ell i que va començar que semblava que haguessin retrocedit 20 anys, que és el que vam dir aquí, que va dir que a mi aquest tema em fa anar 20 anys enrere a l'època d'ambicions. Ens queda pocs segundets, dir que la Sandra Verneda s'ha casat, sí. Que de fet és la portada de l'Ola d'aquesta setmana. La seva parella es diu Pascal Pairel, i hi havia tot el, i els som corda amb aquest, aquest casament. I Capilar Eire ha publicat també nou disc, ai, nou disc, perdó, nou llibre, que es diu Sucesión, i en que d'altres coses relata que la reina Sofia, la reina emèrita Sofia, un dia anava amb xandall per casa i es va trobar la Corina a la sarsuela. Que veus, home, ja suposo que tenia mans el rei, suposo que la dona ho sabia, però no sé si trobar-se a la mana dintre la sarsuela li va agradar gaire. Escolta, Marta, parlem la setmana vinent?
3: Molt bé.
2: Vinga, que vagi bé, adéu-siau, adéu. Acabem amb Rosario d'aquest Algo Contigo. Nosaltres tornem demà puntuals a les 12 ara. Passeu, adéu-siau.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimecres, dimecres 14 d'octubre. Fa 4 dies justos commemoràvem el Dia Mundial de la Salut Mental i avui, aprofitant que teníem cita amb la Gemma Calmet i la Màrcia Cecchini, com esteu?
1: Molt bé, contentes d'estar aquí.
0: Jo també, i sobretot del dia d'avui, perquè hem decidit parlar d'aquest concepte, el de la salut mental, tan en boca de tothom i tan aparentment difós, conegut i reconegut, doncs parlar-ne amb persones que la viuen molt de prop. Perquè sí, segurament tots hem sentit dir que hem de trencar l'estigma, que n'hem de parlar més, que hem de ser empàtics, però quan tenim al davant una persona que conviu amb un trastorn mental, som realment capaços i capaces de mirar-la sense prejudicis? Què ens passa pel cap quan algú ens explica que té un problema de salut mental? Canvia la manera de veure-la? Ens incomoda? Ens costa entendre determinades reaccions, determinades actituds, determinades maneres de viure? I és que l'estigma, estimada audiència, no sempre es manifesta amb un insult o amb un rebuig explícit. De vegades s'amaga en una mirada, en una distància que posem sense adonar-nos o adonar-nos-en, en una oportunitat que no donem o en una persona a qui deixem de tractar com tractàvem abans. I potser la pregunta no és només què podem fer per ajudar les persones que conviuen amb un trastorn mental, sinó també què hem de revisar nosaltres com a societat per deixar de convertir el diagnòstic d'aquestes persones en la seva identitat. Avui, al Passeu-Passeu, intentarem remoure consciències, posar-nos a la pell de l'altre i parlar d'allò que sovint costa més, dels prejudicis, de les pors, de les barreres invisibles i de la necessitat de mirar les persones més enllà de les etiquetes. I ho farem amb el doctor Jordi Jiménez Salinas Botella. Déu-n'hi-do, Jordi Jiménez Salinas Botella. Déu-n'hi-do el cognom que t'acompanya, de la reialesa, podeu una mica i tot. En aquest cas, el doctor és psiquiatre i és cap clínic d'hospitalització parcial i rehabilitació en salut mental.
2: Rehabilitació ja no és.
0: Ah, ja no és rehabilitació?
2: Ja no l'hem canviat,
0: això. Talleu el cairon.
2: El canviem a rehabilitació.
0: Vale, canviem a rehabilitació en salut mental del Taia. I també en parlarem amb el José Manuel López, que és responsable d'Activament al Bages, que és una entitat que treballa per divulgar i desestabilitzar una miqueta la salut mental.
3: Gràcies.
0: Com esteu?
3: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu? Us ha agradat aquesta introducció una mica?
1: A mi la introducció, la veritat és que m'ha encantat perquè crec que has posat una miqueta a la base de diverses coses que haurem de parlar.
0: Clar, a mi em feia una miqueta de por aquest programa de dir no caiem en tòpics, sisplau. Tothom sap que la salut mental està molt estigmatitzada encara. I sí, és veritat, cada cop hi ha més podcast i més programes amb testimonis que la posen en evidència, etc, etc, etc. Però a l'hora de la veritat, ha canviat alguna cosa? Tot i aquesta premsa més explícita de parlar-ne, etc, etc. Comencem per tu, Jordi, o per tu, José Manuel.
2: Oh, yeah. A veure, han canviat coses en la societat, eh? O sigui, mirem sempre la part plena i ens queda la part buida. Vale. La part plena és que fa 60 anys, i no estem parlant de 4 dies, hi ha un llibre que es diu De l'internament a la psiquiatria comunitària, on es plantejava per primer cop que dues persones d'un psiquiatri de Sant Boi sortissin a fer una vida normal en dos pisos.
0: Mm-hmm,
2: yeah. Sí. I també hem canviat moltes coses en el sentit de que hem passat d'una visió, diríem, més manicomial a una visió integradora de poder tractar les persones en un entorn dintre de lo que és la comunitat.
0: D'acord, però això no és la minoria. És a dir, dintre del sector i dintre de les persones sensibilitzades, sí que és veritat que es veu molt clar, no?, que hi ha d'haver, que hem de deixar de parlar de manicomis, no?, i hem de parlar d'inclusió.
2: Però fa molt poc, d'això.
0: Fa,
2: o sigui,
0: sí.
2: És que realment, si ho mirem fredament, és que molts dels canvis que hem començat aquí han estat a partir dels anys 90, del segle passat. O sigui, lluitar moltes vegades per aconseguir primer una visibilització externa i evitar un mínim de prejudicis és de fa 4 dies. Queda molt, eh? Ara el company acabarà de rematar la jugada. Però vull dir que és que a vegades sembla que les conquistes socials sembla que les donem per fet. I no és cert, eh? O sigui, aconseguir que una persona a lo millor pugui tenir feina, bueno, encara estem en taxes d'atur brutal, però és que abans ni es plantejava que una persona amb una malaltia mental pogués treballar. Imagina't on estem, eh?
0: Clar, o sigui, entenc, Jordi, que tu quan vas començar a exercir de psiquiatre era un moment que ni es plantejava.
2: Correcte.
0: I tu ja deies que era important que canviés la mirada, és a dir, des de l'entorn de la psiquiatria ja fa molt temps que es creu que hi ha d'haver una inclusió real a la societat de les persones amb trastorns mentals?
2: Totalment, és que si no no és una manera d'ajudar a ningú, perquè és que la societat també ha d'entendre que les persones en qualsevol moment poden patir una malaltia. Això sembla que només pateixen una malaltia mental les persones dèbils, vulnerables, i no és cert, eh? Uh-huh. Això no és cert. O sigui, és una malaltia com una altra, i això encara ens queda arribar aquí.
0: I tant. Tu com ho veus, José Manuel?
3: Bueno, té raó el doctor. Jo no soc tan antic de mirar cap als anys 60, però bé, jo parteixo des de la meva experiència com a primera persona, no? Uh-huh. Queda molt perquè a vegades, més que l'estigma, és l'autoestigma que ens formem, i això ens paralitza de... Jo penso que tothom, totes les persones, tenen que tenir un objectiu a la vida. I aquesta, a nosaltres, pues, sempre, no? I passem etapes, no? Però tenir un objectiu de pensar, pues, no sé, jo he passat diverses etapes, diguéssim, per...
0: Sí, parlem de tu.
3: De cara a tema d'un benestar, no? De tenir un benestar. Jo he estat a Sant Boi, estic fent voluntariat allà, i aquí a Tomàs Canet, que és Sant Joan de Déu també. Sí. I bo, que és l'activisme no deixa de ser un voluntariat també, no? Llavors, és això que tenen totes les persones un objectiu, un propòsit d'existència, i després que a vegades parlem des de la resistència, de no tenir, intentar no caure en emocions dolentes o diguéssim, per, i jo penso que és al contrari, de sortir, que tenim molt a donar al món. Cada persona té molt a donar, que no es quedi pensant de que, bueno, l'autoestima que fa pensar que no vals, o cadascú pot parlar del seu cas, no?
0: Quina cada és la persona... teva història, José Manuel?
3: La meva història des del patiment de salut mental.
0: Sí, exacte, és a dir, en quin moment tu, és a dir, què has hagut de passar,
3: sí,
0: què, amb què t'has hagut de trobar, perquè ara... O des de fa el temps que faci, decidissis posar-te al capdavant de la secció al Bages de l'entitat Activament.
3: Bé, jo Activament la conec de fa 7 anys o així, però quan vaig venir a Manresa, doncs vaig connectar. I bé, la meva història és una cosa que podria ser agradable, com per exemple tenir un fill, estar en posició de superació en la feina, i tot l'estrès, tot el no dormir per un nadó que havia nascut a, pues, de buit mesino i en incubadora, i que després dormia de dia i de nit a la infantesa, i de nit plorava o tenia terrors nocturns, pues això va col·lapsar la meva ment, i a les Torres Gemeles pues vaig esclatar. És a dir,

0: llavors això, eh? És a dir, vas passar una època d'estrès a la feina i sumat a que el teu fill va ser prematur i no dormia les nits, que l'11 de setembre de l'any 2001
1: va esclatar i jo tenia la visualització de les Torres Gemeles al meu cap dintre i una veu que em deia: tot és culpa tuya. Jo tenia un pes allà, entrava i sortia de la feina marcant el vaig tornar boig al marcador d'horaris i tot això. No sabia on ficar-me i em van tractar un privat, perquè una persona de la família tenia psiquiatra, i em va dir: el José no es troba bé, no està bé, i vaig estar 2 dies dormint, i al principi vaig tenir molta medicació, però de mica en mica, i quan vaig tenir això, la meva principi de vida era el meu fill i la mare, i em vaig dedicar a ell plenament, dintre de lo que podia, perquè 8 mesos estava molt medicat, però després va néixer la Mercè Ribas, Maria López, Mercè Ribas és el seu nom artístic.
0: És la teva segona filla.
1: És la segona filla, que ja va néixer amb la malaltia. Jo tenia el primer fill i després vaig tenir el brot, i després va néixer la Maria, la Mer.
0: Que la teva filla, diguéssim, que també ha heretat...
1: No, està va per tema artístic.
0: Ah, veus.
1: Sí. Uh-huh. I el Gerard va néixer amb TDA i s'ha tret la carrera universitària i tot això. L'hem acompanyat, se l'ha tret ell. I ella també molts esforços.
0: Llavors, representa que, clar, és a dir, estem parlant de l'any 2001, ja fa uns quants anys, fins que no tens un diagnòstic, no sé si te l'han fet mai el diagnòstic.
1: Sí.
0: Llavors, com van ser els primers temps? A nivell més social, eh? Aquí avui hem vingut a remoure consciències una mica, no? Perquè és que això ens pot passar tots algun dia o altre, no? Que ens llevem i ens imaginem alguna cosa que no té cap mena de sentit, però que per nosaltres és completament real. Llavors, tu socialment, què et vas trobar?
1: Principi? Sobretot la meva família, que no em girava la cara. Jo, amb la medicació que tenia, babejava i miraven cap a un altre costat com si no passés res. I la mare, la Eli, li puc dir Eli, ens portem com ja germans, eh? Ens hem separat, la mare dels meus fills. I miraven cap a un altre costat com dient: està bé el José, com dient, està bé, però si és que per la visualització no... I no van tenir apoyo de la família, en recolzament, i per exemple, dir una anècdota que a vegades ho parlo amb els grups d'instituts, que va sortir un dia amb un abric i una senyora del barri em va donar 1 euro, no? I jo, no, que no soy pobre. Y dice: sí. Y llego a casa y dic a la Eli: que m'han dado un euro. Y cosas d'aquestes, no, m'han passat. Però bueno, i és així, que en la primera etapa meva va ser la meva missió, com tenia temps, perquè em van donar la baixa laboral, incapacitat, i va ser dedicar-me als fills, i després va haver-hi la separació, però sempre ens hem portat bé. Això que diuen, no sé què, és que jo a vegades penso que ens ho hem treballat els dos, ella i jo, i els fills també, i molt maco tot.
0: Després seguirem indagant més en la teva història. De moment, hauríem de necessitar poder 3 hores, per fer aquest passeu, perquè ens quedarem curtes.
2: Sí, primer de tot, moltíssimes gràcies per compartir la història i explicar. Crec que heu dit algunes coses que, per fer una mica de recapitulació, que em semblen molt interessants i que potser es poden anar lligant una miqueta a totes. Una d'elles és que, ha comentat el doctor Salinas, diu, una malaltia mental, un trastorn mental, pot tenir tothom, però socialment d'alguna manera ho tenim vinculat com a la debilitat, com si el tinguessin les persones dèbils, i ningú vol ser una persona dèbil. I potser aquí, el viure-ho, és quan hi ha l'autoestigma que parlaves tu, que una persona diu: però jo ara per què sóc dèbil, per què m'ha de passar això? Com si digués alguna cosa negativa de mi, perquè ja partim una mica com d'aquest paradigma o d'aquest context cultural en el qual encara no m'ha acabat d'entendre que una malaltia mental és una malaltia, i després serà mental,

0: en qualsevol altre òrgan del nostre cos. Que parlem a vegades del sistema nerviós, del cervell, com si no fes un òrgan com un ronyó o un pulmó. És un òrgan del nostre cos que a vegades potser no funciona de la millor manera possible. I des d'aquí aquest autoestigma de, que pot acabar afectant a la nostra pròpia autoestima. I per recuperar aquesta, m'ha semblat tan bonic perquè dius, necessitem un objectiu vital i totes les persones del món, només faltaria, podem aportar, podem trobar aquesta petita o gegant cosa, depèn del prisma que la vulguis mirar, on nosaltres podem incidir, podem fer i a partir d'aquí doncs anar rescatant. Això és el que m'ha agradat molt escoltar de les vostres històries. Fins ara ja en vull saber molt més.
1: I tant. Abans de continuar, és que ja tant el Jordi com la Gemma han parlat de debilitat que s'associa a persones dèbils i vull aprofitar perquè dos estudiants en pràctiques que tenim aquí que ens estan ajudant molt doncs, a fer aquestes preguntes al carrer que hem incorporat amb
0: aquesta temporada
1: i benestar, van sortir al carrer a fer una sèrie de preguntes vinculades a la salut mental, sobretot a gent jove, i aquest és el resum que tot seguit veureu.
2: Sí que juzga diferente, porque al final algo físico la gente lo puede comprobar realmente.
3: Sí, perquè al final les malalties físiques es veuen i és algo palpable. És això, si trenques el peu, trenques la cama, pues jo veig que tens un guix i puc entendre que vagis coix.
2: Al no poder verlo físicamente igual la gente cree que no, o que se lo puede estar inventando o que no es algo tan grave.
4: Doncs sí, avui en dia encara, per mala sort, doncs qualsevol cosa mental es veu com aquesta persona no està bé del cap.
5: Hi ha diverses persones que sí, i sento que avui en dia pues, al no conèixer tanta gent res sobre la salut mental, encara que se sàpiga, pues, hi ha molta gent que per això ho fa.
4: En canvi, el poder físic és algo més senzill de curar i per això també és més senzill d'acceptar.
2: Sí, jo crec que sí, jo crec que la societat todavía no ha llegado a ese punto, incluso mucha gente de tomárselo en serio.
3: Penso això, que sí, en molta part, i l'expliques a persones de confiança, no? Explicar-ho a vegades et fa por que et jutgin, no?
2: De que habrá gente que se crea que puede ser que se lo esté inventando perfectamente alguien solo porque no puede comprobarlo o saber lo que está viviendo esa persona.
6: Se juzga mucho.
3: Crec que estem en un punt sobreinformatiu sobre malalties mentals i que crec que està superbé i que s'ha de fer i s'han de donar a conèixer, però també en certa part arriba a públics amb una ment encara desenvolupant-se molt, com poden ser nens i adolescents, que tampoc saben molt bé el que els hi passa, saps?
5: Per desgràcia sí, encara que ara milloren molt la cosa i és molt més obert, és un tema que encara segueix sent molt tabú per moltes persones.
4: Cada cop menys, Jo he vist que cada cop menys, per sort també, i sobretot molt jovent, costa menys.
5: En part perquè encara que les xarxes socials ajuden bastant a moure aquest missatge, crec que també fan aquest efecte rebote, no acaba sent el millor.
2: Yo creo que esto depende de cada persona. Yo sí lo explicaría en el trabajo, pero yo creo que sí que iría un poco con la idea de que habrá gente que no me va a tomar en serio y no se lo va a creer, sinceramente.
3: Depèn molt, perquè hi ha molts llocs en els que si amb el teu cap tens molt bona relació i tal, pues poder dir, mira, no, és que estic fatal, necessito agafar-me la baixa o no sé què, pues guai, però normalment aquestes coses fa d'amagades.
6: Yo cuando he tenido ansiedad directamente lo he dicho porque claro, con el entorno en que he estado siempre he tenido confianza, pero normalmente la gente no lo suele decir porque se juzga mucho y como sociedad y entonces es imposible hablar.
3: Yo en el meu cas ho diria, yo sí, porque yo explico tot. Que has de tenir depressió si tens 20 anys, si lo tienes todo, reina, pues se't senyala molt més.
4: Jo sí, perquè per sort tinc bon tracte amb els jefes i crec que podrien ser comprensius en aquest aspecte.
5: No ho sé, més que res, perquè a la feina, com és un àmbit de treball, potser amb una persona que tinc més confiança, sí.
4: Fer d'una cosa tan íntima a un procés tan fred, entenc que molta gent no ho faria.
2: Jo crec que cada vez menos, pero todavía sigue siendo un rotundo sí. Como es algo mental, hay gente que cree que con la mente todo se puede y que simplemente por el hecho de tener algo mental simplemente tienes que pensar cosas buenas y ya está, y ya no vas a pasarlo mal.
3: Pero la verdad que sí, en plan, porque un señor de, yo qué sé, un señor de 80 años que porta treballant des dels 13, que no sé què, és incapaç d'empatitzar amb que tu puguis tenir un problema de salut mental, considera que ets vago i que ets feble mentalment.
4: Et diria que sí, tots els temes de salut mental és algo que també és molt desconegut.
5: Sento que encara que avui en dia està molt més parlat i tot, es coneix molt més d'això, sí que és veritat que s'associen més per les xarxes socials i per els missatges de la gent que per desgràcia desinforma molt sobre aquest tema.
4: I com que no ho entenem, jo crec que és un dels motius pel qual els associem a algú molt feble.
1: Interessantíssim, eh?
0: Sí. La veritat que sí.
1: És a dir, hi ha aquí un estigma contra el jovent, que no sé què, que no sé quantos, però el missatge que també m'arriba és que el jovent, del que diuen aquests testimonis que s'han entrevistat, que el jovent a vegades se sent més jutjat per la gent gran quan té trastorns o inestabilitats emocionals que no pas al revés. No sé, què n'heu tret de tot això, tu, Màrcia, que sempre prens apunts quan veus persones que...
7: Bé, entenc la generació de persones grans que han hagut de tirar-se a l'esquena moltíssimes coses i superar coses molt adverses i no han tingut ajuda. Entenc des de la seva història que puguin pensar que el que està vivint una altra, una persona jove en el segle XXI, amb totes les... entenc que pugui pensar que deu ser una tonteria, no? Que vinga, va, aixeca't i via. Bé, jo crec que és una mica... És un tema molt gran que potser s'hauria de desglosar amb diferents tipus de malalties mentals de les que estem parlant i cada una potser tindria un abordament, no? Un enfoc diferent. Però sí que és cert que tot el que s'ha estat parlant fins ara jo crec que té molt a veure amb, com bé deia aquesta darrera noia, no? És que no ho coneixem, no? Jo crec que és la desconeixença, aquestes situacions que potser vivies cosa al principi, no? De la teva situació, jo crec que la gent no sap com relacionar-se amb això, no? No sap, i és la falta de coneixement i la falta de comprensió profunda el que d'alguna manera a la gent li fa mirar cap a un altre cantó, no? I és, jo crec que és ja el nostre deure responsabilitzar-nos també de l'acompanyament, inclusió i com integració de tot el divers, no? Perquè som tots molt diversos i una mirada dolça i compassiva i fins i tot, no? Clar, això anirà a cada persona i a cada moment, no? Però jo penso que sí que si hi hagués més coneixement probablement hi hauria molts comportaments aquests més defensius, més protectors, més de ai, fent veure que no existeix, que no hi serien, no?
1: Tu, Jordi, quan la Màrcia deia això, no? Que és veritat que potser hauríem de discernir una miqueta, hauríem de parlar de trastorns de la salut mental potser amb dos o tres grans blocs, no? Perquè a mi sí que em dona la sensació, això que deien, no? Que una persona de 80 anys que ha portat tota la vida a la fàbrica digui tu com amb 20 anys pots tenir depressió. Clar, aquí jo crec que hem de diferenciar entre una època de la història, diguéssim, que hi havia trastorns mentals o patologies mentals que gairebé no existien, però perquè és que prou de feina hi havia en tenir l'estómac ple quan acabava el dia, no? Amb trastorns potser més biològics que no? L'ansietat i la depressió potser són derivats, no? d'una societat del benestar molt benestant i poder, no ho sé, ho desconec completament.
8: No, a veure, també la ciència ha evolucionat, vull dir, probablement abans no teníem eines ni farmacològiques, ni psicològiques, ni socials, era una mica tot, les malalties a la seva lliure evolució, eh?
7: Ni etiquetàvem, ni es posava un nom.
8: Una persona amb depressió es quedava al llit.
1: O
8: sigui, no havia, desgraciadament, i es tenia una tendència al contrari, a amagar aquella persona.
1: Sí.
8: O sigui, el que ha evolucionat també és una mica la millora científica, i la millora científica pot donar una millora social. Moltes vegades les persones que tenen una malaltia mental, el cuidador era una persona que no estava allà i no se li dava, no donava un valor, eh? Llavors tota la càrrega que tenia i que encara té l'entorn familiar sobre les persones que tenen una malaltia, tot això no es tenia en compte. Llavors totes aquestes variables s'estapaven i ara es comencen a destapar. Però bueno, quan es comencen a destapar, es comença a veure també que encara ens queda molt. També una mica en funció de lo que dèieu a nivell dels vídeos, fixeu-vos una cosa. Parlem de diabetes, per exemple, o d'hipertensió, de qualsevol altra malaltia, i no donem un component de jutjar. O sigui, fixeu-vos aquest component de jutjar, és que ja li donem un component sense voler d'associar a algo, raó, a una malaltia, en termes ja totalment diferents d'esta visió biosanitària, si voleu.
1: Però sí que és veritat, i no sé si tu també, José Manuel, el fet de ser voluntari i activista d'activament, ho has percebut, que em dona la sensació que hi ha un despertar molt xulo entre els i les joves en aquest tema, no? O sigui, jo, si tingués un trastorn mental, m'obriria un canal amb aquests joves que han entrevistat.
9: Hi ha una cosa molt clara, que la societat jutja, i qui li diu a aquesta persona que està jutjant que no li pot passar i que sigui ella jutjada? És a dir, o faltar el respecte. Són bases de, per exemple, ho tractem molt entre nosaltres també, de GAMS, grups d'ajuda mútua, que les principals coses són no jutjar i no faltar el respecte, tons de paraula sobretot, però bo, i sobretot això. I els joves, jo vaig a instituts de segon de l'ESO a segon de batxillerat, a alguna universitat, i hi ha grups, a la millor passes per el mateix col·le, amb tres classes, i sí, cada grup és diferent, perquè, bueno, pues és normal, és un grup que la salut mental no és individual, és col·lectiva, i això té mal a veure amb el grup que, si un nen està 6 hores amb un grup que l'estan dient, i si es riuen d'ella o d'ell perquè no sé què ulleres o no sé què o no sé quan, 6 hores al dia, aquesta noia o aquest noi, Què passa amb aquest, tot això que està rebent, pues, que fan una gràcia i ja s'estan rient tota la classe? 6 hores, pues, al final no tenen ausència de col·le, moltes coses que passen, i és la realitat aquesta, que hi ha una falta, bueno, que no podem jutjar des de que han parlat als joves, que és un judici. És que, com ha dit, ningú està ni fora de l'edat, ni aviat de l'edat, ni en tema econòmic, ni...
1: No hi entenc d'això.
9: No entenc d'això.
1: Em sembla que, Gemma, no sé si volies dir alguna cosa, o estaves... De moment encara estàs processant tot el que s'està dient, no?
0: No, bueno, i potser també referent a les coses que hem anat veient en el vídeo, també m'ha semblat molt interessant, perquè és una cosa que es parla molt i que també fins i tot amb les persones que em trobo jo a consulta, i segurament vosaltres també us heu passat, diu, és que no hi ha res físic que pugui demostrar el meu patiment. La gent a vegades desitgen que els hi sortís, no sé, un atac o el que sigui per poder demostrar, mireu, tinc el patiment, d'acord? Llavors, aquesta idea de que no hi ha com una evidència física, que no tens sang o no el que sigui, doncs m'ha semblat molt interessant que sortís també en el vídeo, i també m'ha semblat curiós una idea que diuen, perquè el físic l'entenem més perquè és com molt més evident, i diu, una persona... Exacte, és com... fàcil, si ho pots provar. I hi havia una persona que deia, perquè potser el físic es cura més ràpid, i això no n'estic pas segura jo. El físic, quan tenim una ferida, ens fem un tall i tenim una ferida, el que fem és crear les condicions perquè aquesta ferida es curi. Saps? No curem la ferida, no vas allà i cures la ferida, dius, tarà, i ferida curada. Crees les condicions des de psiquiatria, des de psicologia, des de l'entorn social, des dels teus espais familiars, des de tot arreu, crees unes condicions perquè la ferida es curi. I si mantens aquestes condicions, diguéssim, higièniques, ara per dir-ho d'alguna manera, aquesta ferida es curarà i cicatritzarà bé. I penso que justament podem utilitzar aquest símil per explicar bé també el que necessitem per recuperar un trastorn mental, o fins i tot com no arribar al trastorn mental i cuidar el benestar, que avui no és el dia, però que per mi és un pas previ molt interessant en com podem cuidar el benestar de les persones justament creant aquest entorn.
8: I també s'associa trastorn mental a moltes vegades a incurabilitat, a processos llargs, quan moltes vegades tenim estats en un estat d'estrès o en un estat de situació que les persones en un moment donat necessitem una ajuda i aquesta ajuda està limitada en el temps i hi ha una evolució favorable. És que sempre parlem de l'evolució no favorable de les malalties.
0: Sí, i aquest missatge crec que és superpotent i superinteressant.
1: Mm-hmm. El que passa és que jo insisteixo, perquè a mi em dona la sensació que hi ha un estigma molt més gran amb els trastorns mentals més severs, no? Com podrien ser bipolaritat, esquizofrènia, que no pas amb els trastorns mentals que la persona pròpia sap que té o accepta que té o és conscient que té, no? Llavors, per exemple, recordo perfectament anar en unes jornades precisament dedicades al sector dels periodistes i de la comunicació per veure, que organitzava activament de fet, per veure com des del periodisme i des de la comunicació havíem de tractar doncs quan passaven coses que s'havien d'explicar però vinculades amb la salut mental, i sí que és veritat que hi ha, jo recordo un diari, no cal dir quin, però una persona sembra el pànic a tal lloc. Clar, aquesta persona estava tenint un brot. Llavors, sembra el pànic, què vol dir això, saps? Vull dir que s'estigmatitza o es té molta més por o molt més respecte o moltes més, no, reserves amb persones que tenen comportaments que no entenem gens, no? L'ansietat, la tristesa profunda, potser es pot entendre més, però de cop i volta que tu et pensis que l'atemptat a les Torres Bessones és culpa teva, la gent...
8: Però també s'associa moltes vegades a determinats trastorns a conductes perilloses, quan no hauria de ser, i moltes vegades gent que té també un trastorn esquizofrènic no vol dir que estigui condemnat a totalment a no tenir una vida normal. Ojo, és que a vegades
1: això
8: també és molt important. És que això també és molt important.
0: Sí, sí.
8: És a dir, quan, sí que és cert que hi ha malalties que diem que tenen un pronòstic de cronicitat i gravetat, però no sempre pel fet de tenir un diagnòstic forçosament hagi d'acabar així. I precisament pues, això, les experiències de vosaltres sí. que teniu,
9: bo, jo,
8: podeu dir-lo en aquest sentit,
9: jo
8: no?
9: Jo he tingut dos, diguéssim, malalties greus. La depressió major, que la vas tenir 8 anys, una cosa així, mentre es cuidava també als nens, que moltes vegades en tenia que... feia totes les coses que a vegades diem, bo, és que només ens cuiden a nosaltres, no? Jo tenia que cuidar i cuidar-me a mi, i després va passar una altra època de cuidar els meus pares quan em vaig separar, i vaig anar a un curset de persones que cuiden, i el primer valor era, si no te cuides tu, no puedes cuidar a otras personas. I no sé, és a dir, jo he tingut, l'altra era l'esquizofrènia, i jo no he aixecat la veu a la mare dels meus fills, i la gent es pensa que som no sé què, no sé quantos. L'única vegada que estava en una reunió de professors amb el meu fill de tutoria i tot això, i l'Eli començava, pues, perquè no era just el que estava passant, que el tractessin, que no podia més, que no sé què, i bo, va haver-hi una mica així de veu, i jo li vaig donar una patada així per baix, perquè diia, para, i coses d'aquestes, però que no m'ha passat, que sóc una persona tranquil·la com sempre, i
1: clar, hi ha un cert paternalisme també, amb segons quin paternalisme.
9: Sí.
0: Sí, i la idea aquesta de desvincular-ho del perill de les conductes super disfuncionals, crec que també és molt i molt important, perquè certament si tenim una patologia, doncs és un moment que la nostra connexió amb la realitat i la nostra funcionalitat està tocada, com de la mateixa manera que està tocada si tinc un vòmit. No puc, també m'afecta el meu dia a dia, diguéssim, però la idea aquesta com molt peliculera, molt de llibre, molt de una persona psicopàtica està allà traçant crims a casa seva, no és cert, una persona psicopàtica està fent allà la seva vida, que intentant pues, que les coses li vagin bé i passant dels altres. Una persona esquizofrènica tindrà un patiment concret amb unes idees fixes que haurem de veure com recuperem, però no està tampoc tramant per fer mal a ningú. desvincular com la mala fe o la maldat de la psicopatologia, crec que també és un missatge molt i molt important.
1: Bueno, és que un psicòpata, perdoneu, és a dir, la paraula psicòpata té una connotació terrible. No? I clar, quan parlem de psicopatia...
8: És que un psicòpata no està malalt, sap molt bé el que fa.
7: Exacte.
8: Això és la diferència, eh?
7: Sí, és una diferència. És
1: que desgranem psicopato, què vol dir?
8: Això, pues, patologia dintre de la coneixença.
1: Imagina't. Imagina't.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí,
7: jo crec que sí que no, que és bueno, coses que estan sortint que crec que són molt interessants i aquesta vessant que amb el teu testimoni José Manuel crec que queda com molt, molt palesa d'humanitzar, no? D'humanització, de proximitat, d'escolta, de coneixença i aquesta persones que fan vides completament normals, que són persones magnífiques. Jo tenia un alumne a l'Escola de Formació de Professors que va treure el títol, és professor de ioga, una mica el que comentaves, aquesta capacitat de tenir una il·lusió, una motivació, són persones, tenim dret a viure una vida plena. Aquesta, jo crec que és com espais com aquests són superinteressants, Aina, perquè crec que normalitza coses que la gent per desconeixença, no perquè siguin males persones, sinó perquè la gent per desconeixença es senten insegurs. I una mica aquest matís que tu deies, no? Amb aquests aspectes que són més comuns, mm-hmm, o que tots en un moment donat, la depressió, l'ansietat, amb tot això ens hi anem trobant més, es va parlant més, estem més oberts, aquest, però sí que és cert que jo també veig un salt amb determinades malalties més importants, que hi hagi, que encara no hi ha aquesta humanització.
1: No hi és en absolut, i repeteixo, el paternalisme. Em sap molt greu, però em dóna la sensació que aquí hi ha uns deures molt importants a fer, a dir, ai, pobret, bueno, el comentari, no, aquest desgrava, no? De dir, escolta'm, i tu què saps? Tu què saps si desgrava o no desgrava? M'entens? Ai, no, espera, no li expliquis això, perquè tal, oh, vigila, mira quina cara que posa... No, vull dir, escolta'm, què som? Les cosines del segle XXI, per
7: sí,
1: favor.
7: Sí, molt important el que explicava el doctor Salinas també de l'evolució que hi ha hagut, eh? Perquè jo me'n recordo quan estudiava psicologia i no fa tant d'això, el manicomi,
1: bueno, sí,
7: no?
1: Sí, hi havia un nano
7: Sant Boi,
1: a mi em feia pànic. Només sentir Sant Boi a mi em feia pànic.
7: Jo tenia una tieta allà, vull dir que d'alguna manera era com una institució, no? Era com un lloc fantasma, no? De molt... on s'explicaven com moltes històries molt turbulentes i tot el progrés que hem fet, no tota la integració.
8: Nosaltres
7: no?
8: Ara estem fent una formació que ens obliguen, que es diu el Quality Rise, que la fa el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que la fem uns professionals amb una persona afecta d'un trastorn mental. Llavors el que s'intenta és ensenyar el respecte a la persona que té un trastorn mental, els seus drets i els seus deures. Mm-hmm. Que a vegades sembla que estem en una societat on les persones que tenen un trastorn mental no tenen drets ni tenen deures, a vegades.
1: Exacte.
9: I a vegades passa el que deia, que si tenim un brot, no tenim 365 dies a l'any el brot. És a dir, podem... dir, però algú truca a l'ambulància o algú truca a algun... si algú es cau a terra, sí, ràpidament, però si algú veu alguna cosa rara, comenta amb aquella persona que passa, pregunta, estàs tranquil, no sé què, vols que truqui, parlar una miqueta, no, la gent s'allunya i no passar, i com si, pues això, està boig o mira que l'ha donat, però és això, que no estem... A mi perquè vaig estar tranquil, perquè, no sé, me va acompanyar una companya de la feina a casa dels meus sogres, però que si hagués passat alguna cosa, no estic 365 dies amb el brot de les Torres Gemeles de no sé què. Em van donar una medicació que em van descansar dos dies i vaig començar, pues, a portar una mica el meu dia a dia. Mm-hmm. Però,
8: el teu control, no?
9: Sí.
1: Mm-hmm. I divulgar-ho, clar, també tenia moltes ganes de parlar, perquè el Cairo no ens hi cabia, doctor Salinas, però si no també hagués posat i membre de la taula de salut mental de Manresa, no? Perquè també m'agradaria, clar, hi ha l'entitat Activament, però llavors hi ha altres eines, no? Poder, més municipals, que en aquest cas la taula de salut mental de Manresa, ja que tenim un públic eminentment vegenc i manresà, que jo crec que és bastant participativa, no?
8: Sí, a veure, les taules de salut mental són unes, estan constituïdes en, hi ha 53 per tota Catalunya. Estan basades en un principi que és la, la unificació d'una visió global de lo que és la salut mental. O sigui, intervenint no només associacions de professionals, sinó entitats de primera persona, entitats joves, entitats de familiars, és a dir, totes lluitem en dues idees, no? En el que és la promoció de la salut mental i en la lluita contra l'estigma. La primera taula de salut mental es va fer a Sant Boi l'any 2004, o sigui que ara tenim la, aquí al Bages les primeres, i la majoria de taules es van constituir a partir del 2010-2012, la taula del Bages, la de Manresa, es va constituir l'any 2018, i la darrera, la de la Cerdanya, el 2026, o sigui que és un procés molt actiu. I nosaltres, nosaltres som una part de petita de la representació, realment poden aglutinar, dèiem, unes 20-30 entitats.
1: Llavors, quina és la... O sigui, feu reunions periòdiques, què exposeu, com es trasllada o com es tradueix això en el dia a dia?
8: En el dia a dia, nosaltres ja, el que és la sessió plenària de la taula de salut mental, que això és una visió global a l'any, on es presenten diferents novetats i diferents intervencions dels diferents col·lectius i associacions, i hi ha dues comissions, la Comissió de Promoció de la Salut i la que formem per el company i jo, que és l'organització del Dia de la Salut Mental. Que, evidentment, el Dia de la Salut Mental ha de ser cada dia, però sí que per entendre precisament aquesta visió social, no? Pues, fem la sensibilització. Enguany lo vam fer l'acte principal el dia 8, a la Font dels Capellans, però hi havia tot un seguit d'activitats, i el Dia de la Salut Mental com Salut Mental és el dia 10 d'octubre. Sí. Però ja dic, cada dia és salut mental.
9: Sí, va ser molt maco perquè... van participar, portem dos anys fent microbert i surten les persones i una mica per fer cosetes, jo que sé, cantar o llegir un poema o coses d'aquestes. M'agradaria que tota la ciutat es volquessi per mirar, per compartir per, amb persones que tenim tema de salut mental, un patiment potser, i és molt maco i bueno, jo... me va agafar Biblioteques el Casino per, és un projecte, perdona Maria però ho comento
1: no,
9: però, sí, però va sortir i érem Biblioteca Humana i sí, havia quatre persones que eren llibres i jo vaig participar i era una mica el que he compartit amb vosaltres de la història una miqueta
8: un
9: llibre humà, diguéssim, una història humana sí. I passaven 28 persones o així.
1: Clar, i suposo que amb aquest microobert que parlàveu, és a dir, la vulnerabilitat ens allibera i ens apropa, no?, també, perquè és que al final tots tenim les nostres inseguretats, tots tenim els nostres monstres interns, no?, i quan veiem que la resta del món també els té, això és molt alliberador. Sí. El que passa que encara estem amb l'armadura, molta gent està amb l'armadura, sí o no?
0: Sí, perquè suposo que tornant una miqueta al que dèiem a l'inici, aquesta com polaritat fictícia de forts i dèbils.
7: A mi em surt una mica una pregunta. Sí? I tant. A nivell de prevenció, a nivell de donar a conèixer més, has dit que anaves a centres educatius, no?, de secundària...
9: Sí, un projecte que es diu Ments Despertes de la Fundació Somvia.
1: Estem a veure, a quants llocs estàs, José Manuel? Taula de salut mental, màquina, activament, aquesta que has dit ara...
9: Som via de Ments Despertes, ara volem fer aquí un projecte a la Capella del Rapte,
1: sí?
9: Que era l'Hospitalet de Santa Llúcia,
1: sí?
9: a la Baixa del Drets, i bueno, volem fer una mica de parròquia, bueno, d'església per tema que vulgui anar a la persona, o peregrins de Sant Ignasi, o gent que va ser tot a partir de la baralla que va haver-hi amb unes dones magrebís que diem si estigués la porta oberta es podrien haver refugiat o haver fet alguna cosa o... i bo, vam pensar així, i és una mica de cara espiritual, però també dient que a la millor, jo que sé, pues, que es torça el turmell i mira, on podria anar? Pues, mira, t'acompanyem a l'hospital o no tinc per menjar o no puc dormir o coses d'aquestes que la gent pugui necessitar.
1: Ja ens ho vindreu a explicar, doncs,
9: sí.
1: Quan estigui...
9: Bueno, comença el dia 6, el dia 6 a la tarda.
1: De novembre, eh?
9: De novembre, i el dia 7. Quanta més voluntàries hi hagi, més portes obertes podrem tenir.
1: Va.
9: També amb ens despertes i, bueno, l'altre dia que comentàvem de Sant Boi, pues jo al meu fill, al Gerard, li dic, jo, Gerard, dic, búscame un tardeo de 50 años para ir a bailar y todo eso. Y yo, va, papá. Bueno, pues a Sant Boi van festejar un tardeo de hawaiano allá al parc sanitari y total, bueno, voluntaris, professionals, hi havia moltes regles que no li podien donar pues,
1: sí,
9: de veure i coses d'aquestes de fantasy, perquè a vegades hi ha espessants o... Però vas... portar una bullofa de ballados
1: tota l'estona, eh?
9: En cadires de rodes, així, molt, clar, molt maco, sí.
1: Sí.
9: I això t'emporta una alegria. I l'altre, ahir vaig parlar amb una amiga i diu, però dedícate un poco de tiempo para ti, no tanto a los demás. Dic, sí, ho tindria que fer, però...
1: Però és que ara... potser això també és dedicar-te temps a tu, no?
9: Sí, sí, perquè és una manera de... Pues lo que he dit al principi, de donar-te als demés, de servir, me refereixo, pues, si em truques per telèfon, ara no puc, però te contestaré i sap alguna persona que saps que la tens, que estàs allà, que te truca a les 9 de la nit i dius, pues no passa res, que t'escolto, i a vegades tenir que dir, mira, truca al 112 perquè jo ja no puc fer molta cosa, no? I
1: això és també cuidar-te tu, també,
9: sí.
1: Derivar, aprendre, saber derivar, no?
9: Sí, el que diem als instituts, sobretot, és que demanin ajuda quan i la salut mental i la física venen de la salut emocional, i passem tantes coses durant el dia, tristesa, alegria, pors, crits, o passen tantes coses que moltes vegades desencadenen la salut física, un atac de cor, un càncer, una cosa d'aquestes, sí, per el patiment emocional que tenim, i després la salut mental, clar.
1: Jordi, per què vas decidir fer-te psiquiatra?
8: Mira, a mi em va agradar molt sempre conèixer les persones. També a vegades la vivència personal, la suma de moltes coses et fa veure això, la necessitat d'ajudar i de conèixer el servei i de poder entendre que a lo millor, pues, aprenent des de la medicina, podies donar una millora a la societat en la salut mental.
1: I t'ha sorprès, diguéssim, el que t'has trobat al llarg de la teva carrera professional? Sents que has pogut aportar i que és un col·lectiu amb ganes d'aportar en general?
8: És que sense cap tipus de dubtes. I aprens cada dia més a conèixer la gent i realment de veure el patiment que té moltes vegades les persones i la capacitat de resiliència que tenen, eh? O sigui, tu de vegades te poses les mans al cap de dir, però vostè com ha aguantat això?
1: Quina és de les coses més boniques que t'han passat en el teu ofici? Quina és?
8: Bueno,
1: alguna que recordis?
8: Jo crec que més que dir un cas o una situació, és una mica la satisfacció quan un pacient, per exemple, li pots donar l'alta del teu recurs i veus que també al cabo d'un temps et venen, mira, doctor, estic molt bé, ostres, moltes gràcies. O sigui, la satisfacció aquesta. A vegades no arribem a tot, eh? O sigui, també hem de ser honestos i a vegades intentem el sistema i el que sabem té límits, i a vegades podem tenir que dir a la gent, mira, fins aquí podem donar servei i ajudar-te.
1: I ja que us tenim aquí, això, és a dir, que tenim una audiència nombrosa que ens està mirant des de casa seva, algun consell, alguna... quina és la millor manera perquè nosaltres com a persones no ens espanti veure segons què o saber segons què, o, és a dir, errors que vosaltres hagueu trobat o comportaments, diguéssim, poc favorables que es podrien evitar?
8: Bàsicament que no es jutgi la persona, que no es tingui un estereotip previ, sinó que escoltin, se sentin i escoltin, mira, què et passa i què podem fer per ajudar-te.
9: Sí, preguntes, és només preguntar, inclús puc donar una abraçada, que això fa molt, una abraçada, uns petons, anem a veure una posta de sol, coses senzilles, que no tenim que anar a grans coses materials, o la natura la tenim sempre, i més aquí, a Manresa, no? I bo, jo d'alguna manera diria que quan tinguin una emoció molt persistent, que demanin ajuda a alguna persona de la seva confiança, clar, però jo que sé, si és un jove, pues, si està en l'escola, pues, un professor que tingui confiança, o una professora, a la família, uh-huh. i si a vegades hi han joves que carreguen un pes emocional de companys que no saben on, que es troben, jo com puc...
7: Desbordats.
9: Sí, i li diem, mira, si no vol anar amb els pares, acompanya-la a un CAP. Ara a Barcelona hi ha centres cívics que acompanyen, no sé si aquí...
7: Aquí m'ha presa també,
9: ah, sí?
7: Les feia èmfasi.
9: Ah, vale.
7: Les feia èmfasi, que està al
1: Joan Amades, no?
7: Sí, al Joan Amades.
9: Pues sí, és molt important.
7: A l'oficina jove, i atenen a molts joves, sí. Em sembla que és de 12
9: i sobre, a 29. Sobretot demana ajuda, demana ajuda.
7: Hi ha psicòlegs psicòlegs o... jo crec que sí que hi ha un punt al que has comentat que crec que és molt important. Explicar-ho i demanar ajuda a alguna persona que també, a part del company o mare o pare, alguna persona que tingui una mica de coneixement, no? Que tingui una miqueta de formació, un mestre o un psicopedagog al centre educatiu, no? Que d'alguna manera tingui una visió més completa, mm-hmm. que no entri en aquest judici, no? Que no entri en aquest...
1: Exacte.
9: Uh-huh. I és que a vegades... amb persones que tenim, jo que sé, els pares, a lo millor no li diem això per no preocupar o el que sigui, i pues, és millor una perspectiva, com dius, de una mica de...
7: professional. De
9: professional, mm-hmm. sí.
1: Gemma Màrcia, quin missatge us agradaria que li quedés clar a l'audiència també, que us agradaria traslladar després del programa d'avui?
0: Potser tornar a l'inici és que la salut mental és salut i prou, com qualsevol, i que pots tenir un problema de salut mental com pots tenir un problema al bessó esquerre, i que d'aquest problema, si et cuides i crees les condicions, el més probable és que te'n recuperis.
7: Sí, per mi potser aquesta paraula humanització, no? Humanització i... com molt bé heu dit, aquesta escolta, no? Escolta, treure tabús, treure defenses, obrir el cor, som persones i totes tenim les nostres circumstàncies i totes tenim el nostre potencial, i confiar en tot el potencial que hi ha dins de qualsevol ser humà, tingui la malaltia que tingui, es trobi amb les circumstàncies que es trobin, no? Que al final, quan donem aquest espai de confiança i esperança, és quan realment algú es pot desplegar. Si no hi ha espai... si no veus que l'altre ja té una confiança en tu, o et transmet la possibilitat de créixer, tu mateix ja et saboteges, no?
9: I a vegades, perdó, eh?
1: Sí, tant, digues.
9: Mira, que a vegades, amb una pregunta, dos persones que tenen una certa confiança, a vegades el silenci parla molt, És a dir, una persona, què passa? No parla? Pues deixar-la... No insistir, ja parlarà, i paciència, i el silenci parla molt.
8: Necessita els seus temps.
9: Sí, i que la recuperació, jo he passat per molts tràmits de la meva recuperació per arribar fins a on estic ara, i tenia molta por de moltes coses, però que això que...
1: Que donin temps.
9: Sí, que una... Jo, per exemple, fins fa 4 anys no tenia recurs de psicòloga. Uh-huh. Ara fa 4 anys que sí. Pues una persona, cadascú és diferent i individual, i el seu recurs per millorar és el seu.
7: Exacte.
9: I el té que trobar, i el que he dit al principi, que tothom tenim un objectiu, una passió, com deies, una passió per la teva alumna, no? Una passió d'una fotografia, d'anar fotografiant o escrivint, o, bo, que ho trasllado a l'art, però podria ser a l'esport, sí. a moltes
1: doncs,
9: coses.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge, que tothom tingui un propòsit, i que si no el té, intenti escoltar-se i trobar-lo, no jutjar, i humanitzar-nos a tots una miqueta més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest passeu.
7: Exacte. Moltes gràcies.
1: I Gemma i Màrcia, ens retrobem d'aquí 15 dies.
7: Molt bé.
1: A vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà una nova entrega del Passeu.
10: Una en Canàries. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último. El Supremo confirma la condena a 24 y 19 años de cárcel respectivamente para José Luis Ábalos y Koldo García y deja despejada ya la vía para la presentación de un recurso ante el Constitucional. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sí, se desestiman todas y cada una de las alegaciones que habían presentado Ábalos y Koldo García, así que se confirman las penas de 24 años de cárcel para el exministro y 19 para su asesor, que ahora, agotada la vía judicial, podrán acudir al Tribunal Constitucional. La sala no aprecia ninguna de las vulneraciones de derechos que apuntaban, ni por ser juzgados en el Supremo, ni por haber estado en prisión provisional durante el juicio, o por la menor condena que recibió Aldama, que no entrara en prisión. El Supremo se ratifica en todos los extremos de su sentencia. Dice que la nulidad no es el cauce para reconsiderar decisiones con argumentos que ya se analizaron en el juicio y les impone además las costas del procedimiento.
11: Es la última hora en otro día marcado por la precampaña electoral y por las movilizaciones en la calle. De lo primero, barómetro de octubre del CIS, que otra vez, a contracorriente, asegura que el PSOE va a ganar las elecciones, aumentando incluso su ventaja frente al Partido Popular, que según Tezanos ya es de casi 12 puntos. Sube Vox, baja un poco el Partido Popular y Podemos cede terreno frente a Sumar en pleno debate sobre el futuro de este espacio a la izquierda del PSOE. Lo último, Ada Colau, última candidata designada por el llamado Frente Amplio, asegura ahora que está dispuesta a retirar su candidatura si esto supone la integración de Podemos, que recordemos, alcanzó hace unos días un acuerdo con Rufián por el que Podemos no se va a presentar en Cataluña y este rufián se mantendrá en las filas de Esquerra.
13: Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas, que haya una candidatura única.
11: El problema parece que es algo más que un nombre. Colau en Televisión Española esta mañana. Quedan dos días para alcanzar un acuerdo porque, recordemos, el viernes finaliza el plazo para presentar coaliciones. Todo abierto en un futuro electoral que no les pinta bien en las encuestas. Lo vamos a analizar todo a partir de media con Josué Coello en este informativo, que está también muy pendientes de la calle.
14: De manera que... Que los hombros les solten.
11: Con las protestas en Barcelona, protestas de los agricultores que se quejan por el precio del carburante que hace inviables sus negocios. De hecho, han dejado hoy los tractores aparcados y se han ido a Barcelona en autobús. Y con la movilización también educativa en Madrid, huelga indefinida de los docentes hartos de los recortes de Isabel Díaz Ayuso. En una de las concentraciones en la Complutense, la policía ha cargado contra un grupo de universitarios que también han parado hoy contra las políticas educativas de la Comunidad de Madrid. Los agentes han cargado con muchísima dureza y Delegación de Gobierno va a abrir una investigación para aclarar el porqué de esta respuesta bastante desmedida. Radio Madrid, Alfonso Gea.
15: Se han desarrollado dos cargas policiales frente a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, en la que se han realizado 5 detenciones, hay media docena de estudiantes heridos y también 2 agentes de la unidad de intervención policial han resultado lesionados. La contundencia de esta actuación policial está bajo investigación interna tras la orden que ha dado el delegado del Gobierno en Madrid al jefe superior de policía. Hay numerosas grabaciones circulando en redes sociales que reflejan la violencia empleada.
11: Ahora ampliamos para los oyentes de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, en Melilla, cientos de personas han recibido así a los Reyes. Segunda jornada de la visita a Ceuta y Melilla con Marruecos callado y con Feijóo intentando girar el foco del lío de las pensiones en el que ha metido a su partido su portavoz parlamentaria Esther Muñoz a la entrada masiva de migrantes del pasado verano. Feijóo quiere hablar de Ceuta, quiere que Sánchez aclare en el Congreso qué pasó con las patrulleras de Marruecos y sus incursiones en aguas españolas.
16: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Porque lo sucedido no es un escándalo más. es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
11: Sánchez confirmó esta incursión de Marruecos esta semana, el lunes, para ser exactos, 2 meses y medio después de que ocurriera, y lo omitió durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
10: Hora 14, con Javier Casal.
11: Y con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas, 24 horas después de que el presidente Zelensky denunciara que los aliados ya no le advierten de los ataques rusos, el ejército de Ucrania ha confirmado problemas en el uso de las redes satélites propiedad de Elon Musk. Los drones no funcionan ya como antes, Casal, y se han convertido en un blanco fácil para los rusos. Y las compañías Irio y Ouigo se han visto obligadas a reducir algunas frecuencias y trenes de la línea Madrid-Barcelona tras el incendio de una máquina de Renfe que tardará todavía algunos días en ser retirada.
11: Vamos con el tiempo, ojo a los cambios que vienen de cara al fin de semana. AEMET avisa, se acaba el calor y cuidado con lo que viene, ¿no? Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. La AEMET pide especial atención a los pronósticos de aquí al fin de semana porque todavía no se pueden concretar al milímetro las áreas más afectadas, pero viene mucha lluvia. Lo más probable hasta ahora es que el episodio de precipitaciones intensas empiece el sábado en el Cantábrico, con tormentas y chubascos también en el interior y ya por la tarde en Baleares y la fachada mediterránea. El domingo serían esas zonas mediterráneas las más afectadas por precipitaciones intensas que podrían ser persistentes y con acumulados que pueden ser relevantes, apunta AEMET. Seguiría lloviendo también en puntos del interior. Y lo que parece claro ya es que toca sacar el abrigo. La agencia apunta a un desplome notable de las temperaturas.
11: Ahora sí llega el otoño, con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:06 p.m.
10: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
19: Centenars de tractors són ara mateix al centre de Barcelona, direcció al Palau de la Generalitat.
20: S'ha de sortir sí o sí. Creiem que està la cosa molt malament.
21: No n'hi ha prou amb dir que necessitem pagesos quan tot crema, quan hi ha foc i que ens aplaudeixin quan llaurem. Foc s'apaguen a l'hivern.
19: 2 anys després de l'esclat de la revolta pagesa, continuen reclamant menys burocràcia, menys impostos i tenir les mateixes normatives que els pagesos de fora de la Unió Europea. Avui no es podran reunir ni amb Salvador Illa ni amb el conseller d'Agricultura perquè tots dos són fora de Catalunya. El Tribunal de Comptes s'avança al Tribunal Suprem i amnistia els líders del procés de la causa pels diners que va costar l'1 d'octubre. Després que la justícia europea aclarís que no es va pagar amb fons europeus, el Tribunal deixa de reclamar més de 5 milions d'euros a Puigdemont, Mas o Junqueras. Ada Colau ofereix a Rufián renunciar a ser la candidata de Frente Amplio si això significa que Esquerra i els Comuns tenen una sola papereta a Catalunya a les pròximes generals.
22: Jo no tinc cap problema amb fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
19: Una enquesta del CEO pronostica que Esquerra arribaria als 11 diputats al Congrés, que són els que perdrien els Comuns. Junts també perdria 2 o 3 escons que guanyaria Vox. Tot això avui que continuen els retards a l'alta velocitat. El tren incendiat dilluns a la tarda continua la via a l'altura de Ricla, Saragossa. Encara en aquest tram es circula per via única i avui han parlat els responsables d'Adif, en concret Antonio Carmona, que assegura que les feines per retirar aquest tren i reparar la via s'hauran de fer de nit, així que la normalitat a l'alta velocitat Madrid-Barcelona no es recuperarà com a mínim fins la setmana que ve.
23: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
19: Tot el dia després d'una nova golejada del Barça ara a la Champions, el millor jugador d'ahir, Lamine Yamal.
24: It's amazing to have a player like him on this level.
19: Ens hi flic, deia que és impressionant tenir un jugador d'aquest nivell com ell. De seguida l'anàlisi amb en Nil Solà. Abans, però, previsió del temps, Jordi Carbó.
25: Es va perfilant ja de manera més clara el canvi de temps que, a partir del cap de setmana, podria tornar a portar molta aigua a Catalunya. De moment, però, tenim 3 dies encara, comptant avui, amb temps més propi de l'estiu que no pas de la tardor. Les mínimes aquesta passada nit han estat una mica més baixes que l'anterior, però igualment molt per sobre del que seria habitual, màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 30 a l'interior de Girona, a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Demà i divendres es repetirà una situació molt semblant a l'espera dels possibles canvis del cap de setmana.
19: Tècnica Guillem Arnal, producció Soledad Domínguez. Des d'ara fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
10: A la cadena SER i SER Catalunya,
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
19: Què tal? Bona tarda. Els tractors han tornat al centre de Barcelona. Dos anys i mig després de l'esclat de la revolta pagesa, diferents associacions agràries denuncien que no s'està complint el que els van prometre i per això, arribats des de diferents punts de Catalunya, ara mateix ja són al centre de la ciutat i van cap a la Conselleria d'Agricultura i també al Palau de la Generalitat. Aquest so de fons és el so en directe d'aquesta protesta on hi ha el nostre company, l'Oriol Soler. Oriol, bona tarda.
2: Què tal, Joan? Bona tarda.
19: Avui s'hi han vist menys tractors que en aquells dies de la revolta pagesa, sobretot perquè molts dels agricultors diuen que han decidit venir amb autocar en comptes d'haver-se de pagar tot el que costa omplir el dipòsit, uns 300 euros si haguessin hagut de venir aquí a Barcelona amb el tractor. No sé en quin punt està la protesta ara, Uri.
2: Doncs mira, ara mateix la protesta s'ha aturat davant de la Conselleria d'Agricultura, a la Gran Via de Barcelona, just davant del Teatre Coliseum, i una representant d'Unió de Pagesos està llegint un manifest, i suposo que sentiu també els aplaudiments de fons. La veritat és que la manifestació ara ha agafat molta entitat. Fa una estona només hi havia una desena de tractors, els que venien de Girona, i quan s'hi han sumat els de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, fa prop de mitja hora, ja són 87 tractors, segons la Guàrdia Urbana, més la gent que ve caminant. El que veiem aquí, sobretot, parlant amb els pagesos, és una acumulació de malestars. No només l'acord entre Europa i Mercosur, és també el preu dels carburants, la quantitat que els paguen els proveïdors, la burocràcia i també les plagues de conills o la incertesa per la pesta porcina. Totes les pancartes que hem vist anaven en aquest sentit. Els pagesos diuen que estan esgotats i avisen, ja sentiu que també estan tirant petards, avisen que les protestes van per llarg, perquè en un cas similar al que ens diuen els mestres, no parlem de mesures concretes que el govern pugui aplicar d'un dia per l'altre, sinó de problemes estructurals que diuen que s'han de solventar amb mirada llarga.
19: Ara hi posem context, Uri, perquè avui hem conegut les dades de l'inflació. L'IPC ha pujat 5 dècimes, està al 4,5% respecte a l'any passat. És la pujada més forta des del febrer del 2023 i el que més ha fet pujar els preus és el transport. Aquesta inflació fa que el govern espanyol, de fet, avui hagi confirmat que el mes que ve es mantindran aquests descomptes del 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i la gasolina. Però aquest encariment dels combustibles és només un dels motius pels quals els pagesos avui han decidit protestar. Perquè han augmentat els costos de l'energia, dels pinsos, dels fertilitzants, es calcula un 60% segons les associacions agràries, i també els pagesos es queixen de la competència exterior. Ara ho deia l'Uri, aquests pagesos de fora de la Unió Europea que no estan sotmesos a les mateixes normes que els d'aquí. A més, també consideren que s'està fent una mala gestió de les malalties que afecten el bestiar. Tots aquests motius ens els explica qui ho coneix millor, que és la directora de Ràdio Lleida, la Mercè Marc.
3: Crisis encadenades que suposen costos inassumibles per la pagesia, diu la coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
4: És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
3: Ho exemplifica Pere Roquer en el sector cerealístic.
5: La barra de pa costarà 3 euros per cada persona, perquè amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
3: Carol Aixut es dedica a la fruita.
6: Tinc peres i tinc pomes, i aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera me'n costa 48.
3: I Toni Martínez és un jove agricultor.
26: I estem en un moment molt difícil, a les nostres explotacions, els costos són molt elevats, els hidrocarburs ens està costant 1,60 euro per litro i és inviable.
3: I què volen tots ells? Que es consideri a la pagesia com un sector essencial de l'economia, que davant d'aquesta situació es tiri dels fons de contingència i, per tant, ajudes.
4: Per tota la pagesia professional del país, que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
3: Un gasol professional agrari amb la mínima tributació permesa, un IVA reduït per a tarifes de regadiu, acabar amb els abusos de la cadena alimentària, és a dir, amb la diferència entre el que rep el pagès i el que paga el consumidor, o amb les importacions forànies sense complir amb les mateixes exigències que la Unió Europea imposa als productors d'aquí. Volen solucions, perquè les reunions diuen només hi ha bones paraules, però no fets contundents cap al sector primari.
19: I de les demandes més escoltades entre els pagesos també és un preu just, que les grans superfícies, els supermercats, no els apretin tant pagant pel producte, tampoc que no els dona marge per tenir beneficis. A les comarques de Girona, petits productors han trobat una solució. Un grup de pagesos s'han unit per crear la primera xarxa pagesa de Catalunya, una alternativa perquè el producte arribi al consumidor sense passar per tantes mans. Ens ho explica la Marta Altimir.
27: La formen pagesos de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, Pla de l'Estany i la Selva, que només venen producte de temporada. El funcionament és molt senzill i sense intermediaris. Les botigues demanen la fruita i la verdura que necessitin i ells els hi porten directament. Això sí, els mateixos pagesos proposen el preu de venda que consideren just a les botigues. Eduard Martí és un pagès de la xarxa.
1: Sempre veiem que si uníem esforços i treballàvem junts, els avantatges eren molt més que els inconvenients. És a dir, no ens veiem com a competència uns als altres, sinó que ens veiem com a company.
27: A canvi, els venedors posen aquest producte en una lleixa a part perquè el comprador sàpiga que les verdures són d'aquí. Tot el que la botiga no acabi venent, s'ho emportaran els pagesos un altre cop per fer compost. Així no hi ha pèrdues.
1: Tot i els problemes que hi ha, continuo pensant que és la feina més maca del món. El problema és que costi tant que els projectes siguin viables econòmicament. I llavors, clar, si no és viable econòmicament, perd tot el sentit.
27: I si algun particular els vol comprar directament, també ofereixen cistelles a domicili amb tota mena de verdures, frites, ous, carn o pa, i tot de proximitat.
19: I està bé recordar que, malauradament, els petits productors, com aquest exemple, cada vegada són més l'excepció. Tornem amb tu, Oriol Soler, perquè l'Uri ha mirat una mica les dades i avui podem explicar com està canviant el camp. Atenció, perquè en els darrers 40 anys a Catalunya s'han multiplicat per 4 les finques agràries de gran extensió, és a dir, que cada vegada es concentra en menys mans. Això afecta el que els propis pagesos reclamen, que és la sobirania alimentària, perquè, a més,

0: sobirana alimentàriament, igual que tampoc ho és a nivell de l'energia, i a més, gran part del conreu de secà es dedica a fer pinso per engreix de ramaderia, on s'acaba produint una carn que alhora acaba majoritàriament exportada a altres països. Ara, Joan, a la protesta aquesta on som dels pagesos, han encès una petita foguera davant de la Conselleria d'Agricultura, davant l'atenta mirada del cordó policial dels Mossos d'Esquadra.
1: Doncs això és a la Gran Via, amb el carrer Balmes al centre de Barcelona. Gràcies, Uri. Qualsevol novetat ens avises. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Per cert, encara sobre protestes, avisar-vos que la vaga d'autobusos de transports metropolitans a Barcelona ha quedat desconvocada. Hi ha hagut acord entre la direcció i el comitè de vaga, un preacord, segons ha informat Transports Metropolitans. Per tant, les jornades de vaga convocades als busos de Barcelona, de moment, queden desconvocades. Ara passa un minut d'un quart de tres.
2: Hora 14. Amb Joan Bofill.
1: La notícia judicial del dia és que el Tribunal de Comptes ha amnistiat els líders del procés, a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i la trentena de càrrecs que estaven encausats per les despeses del referèndum. Ja no hauran de pagar els més de 5,3 milions que el reclamava aquest tribunal, Martí Oliver.
3: El Tribunal de Comptes és qui havia demanat a Europa si s'havia pogut afectar els interessos de la Unió i després que el TJUE constatés que no, ara arriba a la conclusió que se'ls ha d'amnistiar. L'òrgan reclamava més de 5 milions d'euros a la plana major del procés per les despeses per organitzar d'octubre i també per la promoció exterior durant els anys del procés, uns diners que els encausats primer van avançar en patrimoni i que posteriorment es va permetre que l'Institut Català de Finances avalés. Ara tot això s'haurà de retornar als afectats, una resolució que encara no és ferma perquè es pot recórrer en apel·lació.
1: El president Salvador Illa acaba de celebrar aquesta decisió judicial des de Brussel·les.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: Hi ha dos dies perquè acabi el límit i, per tant, el temps perquè hi hagi acord entre les esquerres, més enllà del PSOE, per decidir com es presenten a les pròximes eleccions generals. Avui, Ada Colau ha mogut fitxa. Ofereix renunciar a ser la candidata a presidenta d'aquest espai i, per tant, que a Catalunya hi hagi una papereta entre Comuns i Esquerra. Aquesta és la proposta de Colau, és a dir, renunciar a canvi de que Comuns i també Podem, en canvi de que Junts... Diem-ho bé, Laura, ara sí. Ofereix Ada Colau renunciar a ser candidata a canvi de que Podem i Rufián també s'assumin en aquesta unió, no, Laura?
5: Sí, a veure, posem ordre. A Catalunya, Joan, tot apunta que hi haurà doble papereta. Una d'Esquerra Republicana, que encapçali Gabriel Rufián, i una altra del Front Ampli, que lideraria Ada Colau. I ho dic en condicional, lideraria, perquè l'exalcaldessa assegura que està disposada a cedir el lideratge.
6: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
5: Declaracions a RAC1, on Colau també ha demanat als republicans que cedeixin.
7: Cuando Esquerra Republicana, ayer vi que respondían, ¿no?, que no querían diluirse, que no querían perder las siglas, yo creo que eso no tiene por qué ser un problema. Es decir, se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema y, por lo tanto, seguro que imagen para seguir hablando.
5: Aquestes eren declaracions a Televisió Espanyola. Els republicans, però, de cap manera estan disposats a anar sota aquest mateix paraigües que demana de Colau, que demana l'exalcaldessa, fonts properes a Junqueras. Mantenen que ells, que Esquerra Republicana, ja tenen un acord amb Podem, que és l'únic pacte que faran a Catalunya, i es neguen a no presentar-se amb les seves sigles.
1: Gràcies, Laura,
5: per aclarir-ho.
8: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GST Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a tallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, gstplusgroup-energia. Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner... Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
9: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
8: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir

0: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
1: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
0: ¡Qué buen servicio!
1: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Cariño, ¿5x5?
3: 25.
2: ¿Y por 3?
3: 75.
2: Ahora eres de números.
3: No, de Mi BP.
4: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
5: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
6: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
5: Empecé a comprar en el grano por la comodidad y rapidez.
6: Valoro tanto el stock como el precio.
7: Buena atención al cliente, si tienes una duda te solucionan.
8: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
9: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
10: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
9: O los 10 días Nissan.
10: ¿Cómo?
11: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
12: Si voy a soñar, solo con viajar. Cuando viajo sin prisa en el tiempo, se para.
13: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con tu mundial de viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
14: Una maravilla es poder viajar.
15: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
16: On t'has ficat aquesta nit?
17: Bona tarda, Lluís.
18: Molt bona tarda.
17: Escolta, per qui no ho conegui o no estigui gaire familiaritzat, com li expliquem què és el Museu del Disseny?
18: El Museu del Disseny seria el gran centre de cultura material de la nostra ciutat, no? Hi ha una col·lecció molt important de disseny, però també d'arts decoratives, de ceràmica, és una col·lecció molt rica. I és un lloc al que fem tota mena d'exposicions i d'activitats per explicar això, és a dir, quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten.
17: I quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten?
18: Doncs una relació molt complexa, perquè clar, la lectura més senzilla és els objectes estan per facilitar-nos la vida, no? O sigui, es van inventar per això. Però bueno, basta pensar, per exemple, en les tecnologies digitals per veure que moltes vegades aquests objectes suposadament útils ens dificulten moltes vegades la vida, ens condicionen, ens dominen.
17: Però tu, per exemple, pots veure un objecte i dir, vale, aquest objecte és d'aquesta època, per com és l'objecte, perquè entenc que a través dels objectes pots llegir com era el dia a dia dels humans o de les persones d'aquella societat.
18: Jo no, perquè jo no sóc prou expert, perquè la col·lecció és immensa, però en el museu tenim un equip de col·leccions amb gent tremendament experta que efectivament són capaços de gairebé amb un cop de vista situar en el temps un objecte. I això que dius és molt interessant, les coses no són només coses, són coses en context. No? Llavors aquí a mi m'agrada molt pensar, manllevar el títol de Foucault de les paraules i les coses, no? Dir, som un museu de coses, però som un museu d'històries sobre les coses, no? I aquest procés que dius tu, de quina història m'explica aquest objecte, és un mica el procés que nosaltres fem servir per articular les exposicions, no? És a dir, què podem dir, què ens explica aquest objecte del seu temps.
17: O sigui que amb una visita al Museu del Disseny també fas una visita en el temps, una visita que et fa pensar, una visita a una societat.
18: 100%, aquesta és la nostra intenció.
17: Carai, sí. I tu com a director del Museu del Disseny, de què t'encarregues? Com és el teu dia a dia?
18: El meu dia a dia és molt treballar amb la gent, treballar amb l'equip. És a dir, en un equipament tan gran, jo crec que has de sobretot facilitar el treball dels experts. Tenim experts en molts camps diferents, els has d'acompanyar, els has d'escoltar, i has de... això és com una mica com el director d'orquestra, no? És a dir, podries dir, el director d'orquestra no fa res, perquè tothom sap tocar el seu instrument i tothom sap llegir,
17: no?
18: Però és una mica donar directrius, ajudar, a vegades mirar-t'ho des de fora, i a vegades també ficar-te a tot i dir, ei, hem de fer això, venga endavant, no?
17: Que suposo que allà al Museu del Disseny teniu, no diré magatzem, perquè abans de començar ja m'has dit, no li diguis magatzem, digue-li reserva.
18: Correcte, molt bé.
17: Increïble, deu ser aquella reserva.
18: És un lloc realment increïble, sí, perquè te'l pots imaginar com un arxiu enorme, no? És un lloc que hi ha 83.000 objectes, Però clar, no és un arxiu de paper, que també tenim un arxiu enorme, eh? Però en el cas de la reserva, en el cas de la col·lecció, doncs és un espai immens on hi ha des de carruatges, vestits, peces de ceràmica, hi ha peces de disseny industrial, és a dir, un molinet de cafè, l'antorxa...
17: És una exposició allà,
18: sí, sí,
17: ensenyant la reserva.
18: Sí, sí. De fet, clar, obrir la reserva és complex perquè la reserva és un espai que necessita unes condicions climàtiques i d'humitat i ja, és a dir, no és un espai, diríem, d'accés al públic, però quan ensenyes al Museu de la Gent, un dels moments més frapants i més bonics és com, vinga, va, anem a veure la reserva, no? Anem a obrir aquests calaixos.
17: Carai, ara m'han entrat ganes d'anar a veure la reserva.
18: Has de venir un dia.
17: Està oberta o si es pot, si demanes permís pots entrar?
18: Sí, clar, és a dir, pels investigadors, evidentment està oberta, i després, un cop l'any, és un problema que està molt bé, que estic Museu Endins, on convidem a la gent a...
17: Museu Endins.
18: Museu Endins, sí.
17: Quin dia sabem?
18: Per això, ara tinc la memòria, és el... Crec que és el març, a l'abril, ara t'ho tinc la memòria i no em voldria equivocar, però ens agradaria fer-ho més cops l'any, sí.
17: Home, jo crec que hi ha molts oients que deuen estar dient, vale, març, abril, m'ho anoto i ho busquem, perquè déu-n'hi-do. Tu tens un objecte preferit d'aquella reserva? O sigui que tinguis un carinyo especial pel que sigui?
18: Crec que no, perquè... És a dir, no.
17: No.
18: No em facis... No, és a dir, n'hi ha alguns que no sé, que els he treballat més, o que... Per exemple, un objecte que jo he tingut a les mans i sobre el que he pensat una mica és la pinça de l'Andreu Ricard. És una pinça per antipolilles, és una pinça per posar el material antipolilles a l'armari, no? I és una peça groga, és una cosa molt vulgar, molt del dia a dia, i amb aquesta peça tinc una relació especial perquè un dia sortint de casa me la vaig trobar al terra, al contenidor de davant, perquè és un objecte que tampoc lliga, que és totalment vulgar, és un objecte d'ús del dia a dia, no? Però que nosaltres sabem que és un disseny, que la història del disseny és important, nosaltres el guardem.
17: O sigui, el vas agafar?
18: No el vaig agafar.
17: Sí, però ja el tenia.
18: Ja el tenim. Però que interessant, no? Si això és una cosa que en una col·lecció d'art no passaria mai, no? T'imagines que un col·leccionista d'art es trobés
17: un tàpies
18: a les, sí, escombraries? Immediatament el agafaria, no? I seria tot un assumpte. Clar, nosaltres treballem amb objectes que són de producció industrial i que són reproduïbles. Per tant, una còpia més d'aquest objecte en si no té cap valor especial, no? Nosaltres en guardem un, no? amb la sèrie inicial, i el guardem amb les condicions que toca perquè és memòria del disseny, però no deixa de ser un objecte industrial. Això és molt bonic.
17: Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.
15: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manat.

0: setem el llapis de memòria de Lluís Nacenta amb Joan, de Lady Gaga, que és una cançó publicada l'any 2016, amb la que la Lady Gaga va voler retre homenatge a la seva tieta Joan, a qui no va conèixer mai perquè va morir de lupus amb només 19 anys. Lluís, com va arribar i com a aquesta cançó a la teva vida?
1: Aquesta cançó l'he triat perquè per mi explica molt bé la màgia de la ràdio. Jo la vaig descobrir, és a dir, allò que poses a la ràdio al cotxe, i de manera, jo en el cotxe no programo les emissores perquè per poder sentir coses que no sentiria, no? I allò que vas passant d'emissora a emissora, i de cop passa aquesta cançó, i bueno, hi ha vegades que una cançó et frapa, no? Et toca, no? I vaig dir, hosti, quina cançó. No tenia ni idea de que fos de Lady Gaga, no tenia ni idea de res. I després la vaig dir, bueno, pues, la vaig identificar, no?
0: Com?
1: Bueno, vaig preguntar, mira, en aquest cas vaig preguntar a la meva companya, que té una cultura musical tremenda, i dic, aquesta cançó, m'ha dit, sí, aquesta cançó és de Lady Gaga.
0: Que li vas haver de cantar tu, perquè...
1: Clar,
0: és el mateix músic, no, també? O sigui que amb aquesta cançó la Lady Gaga ret homenatge a la seva tieta Joan, i tu rets el teu homenatge a la ràdio.
1: Sí, sí, perquè són coses que en cap altre mitjà es donarien, no? És a dir, perquè és la... Per mi és molt important aquesta cosa de la ràdio tradicional, que a vegades et falta informació. No? Dius, qui m'està parlant? Qui, no? I després sents el programa i ho acabes identificant. No? I en el cas de la música això és molt important. A vegades tenir totes les dades no t'ajuda. A mi aquesta cançó em sembla meravellosa. He intentat totes les cançons que siguin ben boniques, no? per respecte als oients. No? Però ara no m'agrada tant com la primera vegada que la vaig sentir.
0: Aquí ens encanta que parlis de la ràdio, és que la ràdio és molt xovinista en això. Ens agrada molt que parlin bé del nostre mitjà, no sé si és perquè...
1: A mi m'encanta.
0: Sí, des de ben petit.
1: A mi sempre m'ha agradat molt la ràdio i tinc una mica de frustració de no haver-ne fet més, ja en faré més. Li estic molt agraït a l'Anna Puigvoltes, a qui he pogut fer una abraçada ara abans de tornar...
0: Tu estaves els dilluns al balcó fent de, què diem, analista de la societat, de la realitat, tertulià, com li deies?
1: No, tertulià, aquest concepte tan denostat.
0: No, però tu no anaves al funk.
1: No,
0: de Lucia Rami, de Clara Blanchard...
1: Amb en Nemrod, sí, amb en Joan Morbaus... Sí, home, és que la tertúlia del balcó és nivell. És a dir, és una tertúlia que va al fons de les qüestions i que no té cap problema amb ser crítica, però és una tertúlia sempre elegant, és una tertúlia on la gent s'escolta, és una tertúlia realment especial.
0: I que va a un altre lloc, que això també és molt interessant, que a vegades veus una altra perspectiva.
1: Exacte. Sí, és una tertúlia on sempre aprofundeixes. I parlant amb els companys, era en plan, ostres, he sortit d'aquesta conversa amb una mirada diferent de la que tenia al principi, no?
0: No toca l'enyores una mica.
1: L'enyoro. Sí, el que passa és que pel meu compromís professional actual...
0: No és compatible amb ser...
1: Amb el de hub. Bueno, ens va semblar que està fent de tertulià cada setmana en un programa d'actualitat, quan a mi en realitat em toca una... És a dir, la meva feina té una part també de una mica de representant públic, no? És a dir, el de hub és un museu públic, no? Per tant, em semblava, em sentia una mica incòmode en estar opinant de lo divino i lo humano, quan jo crec que ara em toca estar parlant dels temes més específics del que tinc al museu. No?
0: Sí, algun dia tornaràs.
1: Jo crec que sí, m'agrada pensar-ho.
0: I què t'anava a dir? Tu ara ens deies, no?, que des de ben petit t'has criat amb la música, amb la música, amb la ràdio de fons,
1: sí,
0: a casa.
1: Sí.
0: La tradició continua? L'Eugeni i el Simó, els teus fills, també tenen la ràdio de fons a casa, està sonant tot el dia?
1: Sí, ells encara no acaba de ser decisió d'ells, no?
0: Però no,
1: sí,
0: clar, és nostra.
1: A casa nostra sona la ràdio, sí, molt, molt, molt. A la cuina, sempre.
0: Ells veuen el Barça a la tele? O com tu, que només l'escoltes per la ràdio.
1: Per mi el Barça és ràdio.

0: part de la teva vida molt, és a dir, jo sóc culer en el sentit que m'agrada que el Barça guanyi i crec que el Barça és una part de la nostra cultura que és important. Ara, jo no estic disposat a parar la meva vida a seure en el partit, és a dir, jo sento el partit i estic pendent, però escolto a la cuina mentre faig altres coses, i així és com, o al cotxe o...
1: Entenc que sí que fas alguna excepció amb algun partit gros.
0: Evidentment, sí, sí, la final de la Champions que jugarem aquest any, aquesta temporada.
1: Aquesta potser sí que la veus
0: aleshores. Quedes amb els amics, sí, sí.
1: Amb la ràdio sintonitzada, perquè ara les televisions et donen aquesta possibilitat.
0: Aquesta és la forma ideal.
1: I Lluís, a més del balcó d'Anna Puigvoltes, també has col·laborat molt amb Catalunya Música.
0: Sí, sí, gràcies a la Pilar Sobirà, que ella em convidava quan jo era bastant jovenet, havia fet col·laboracions amb Catalunya. Clar, jo soc de formació musical i era una mica el context, diríem, fàcil, no?, en el que jo podia començar a fer una miqueta de ràdio. També en format podcast vaig col·laborar bastant de temps amb Ràdio Web Magba, que és un podcast de molta, molta qualitat. Els de Ràdio Web Magba són una mica pioners del podcast, no?, que ara n'hi ha tants. Sempre he anat fent.
1: Molta música, també, aquí veig. Sí. Clar, tu ets músic.
0: Jo soc músic de formació.
1: Sí, de formació.
0: Sí, i matemàtic, sí, sí. Bueno, perquè s'ha de tenir molt de respecte als músics professionals que, bueno, que estan allà pujant a l'escenari i publicant discos, no? Però sí, sí, jo soc músic de formació i sempre intento mantenir-me actiu com a músic. Sí, sí,
1: sí, sí, clar, jo he buscat cançons de Lluís Nacenta
0: i no l'has trobat.
1: I no l'he trobat.
0: Menys mal.
1: Ets músic no practicant, diguem, no publicador.
0: No, jo tinc la sort de que la meva època jovenet, quan feia cançons, va ser prèvia a internet, perquè jo ja tinc una edat. I això és un regal que la gent jove no tindrà mai, no? És a dir, ara...
1: El dret a l'oblit.
0: El dret a l'oblit, no? És a dir, jo vaig fer la meva producció musical, però no la trobaràs a internet. Ara em mantinc actiu en una escena de live coding. El live coding és la producció de música computacional en viu, és a dir, escriure codi...
1: Explica'ns-ho bé, això.
0: ...al concert. I això ho practico, vull dir que un cop al mes amb un grup que es diu Top Lab Barcelona, que és el node de Barcelona d'una xarxa internacional de live coders. Aquí sí que intento mantenir-me actiu de manera contínua.
1: Però què és això? Explica'ns-ho bé, la del live coders, o sigui, què feu?
0: Sí, la música electrònica,
1: sí,
0: tota la música electrònica, en realitat, encara que tu la facis amb un sintetitzador, en el fons sempre es basa en un software que està funcionant. Aquest software és codi. Tu pots fer música, no? la música electrònica que tothom identifica, no? És una música que en realitat depèn d'un software, no? Si tu saps escriure aquest software, el pots, diríem, editar en temps real, perquè ara els ordinadors són prou ràpids com perquè tu escrius un algoritme musical i l'estàs modificant a la vegada que aquest algoritme s'està executant i sona, no? Aleshores, el live coding té unes certes regles de funcionament, que és: 1. Has d'ensenyar el codi, és a dir, tu has de projectar en l'escenari el codi de la música que està sonant, no? I l'has d'editar en viu, és a dir, no es val només dir, vale, jo he escrit aquest algoritme a casa meva i ara l'escoltem, sinó que en el procés del concert, segons com va, segons com vull que el concert evolucioni, aniré fent modificacions, però no sobre un teclat, no sobre un violí, no sobre una trompeta, sinó sobre el codi informàtic d'aquesta peça de música electrònica.
1: I tu com has passat del piano, que és amb el que et vas formar, al live coding? No sé si la peça que està sonant de fons ara mateix té alguna cosa a veure.
0: Sí, aquesta peça que està sonant no té a veure amb el live coding, és una peça de la Susan Cian i són els concerts que va fer el 75 a Nova York amb els sintetitzadors Buchla. En aquest cas, la Susan Cian hi treballava amb sintetitzadors modulars. I encara que no sigui live coding, per mi és una música molt, molt, molt, molt, molt important. Perquè fixa't que és una música molt somiadora, molt flipada, molt...
1: Molt elixador.
0: Sí, exacte.
1: Estem en 1975.
0: Exacte, sí, sí, que és una música que és, bueno, gairebé tan vella com jo, però jo soc del 76. I una cosa molt bonica d'aquests sintetitzadors bucle és que, a diferència dels Moog, no tenen la interfície teclat. Nosaltres identifiquem molt el sintetitzador, bueno, és com un piano, no? Si tu tens un teclat i a partir d'aquí el que passa a partir del que tu toques el teclat ja està modificat electrònicament, no? Els Buchla no. Els Buchla no tenen la interfície teclat, sinó que és la lògica dels loops que tu pots crear dins d'aquesta lògica modular dels sintetitzadors. A mi això m'agrada molt. i per mi va ser molt alliberador. Jo, la meva formació va ser de pianista,

0: però m'agradaria que els oients pensin quanta gent ha estudiat piano en aquest país i acabada la carrera ja no l'ha tocat mai més.
1: Tu ets d'aquests?
0: Jo vaig ser d'aquests molt de temps i finalment jo ara toco piano i puc tocar, és a dir, no soc ni molt menys un pianista professional, però tants anys passats estudiant no són en va, no? Jo puc tocar i toco. Però què significa que tantes persones que han passat per aquesta formació, al final aquesta formació se'ls converteix en una barrera entre ells i la música? Això és terrible.
1: Sí, us cremen, us han cremat a molta gent.
0: A molta gent. És perquè jo crec que hi ha una ortodoxia excessiva. Hi ha una... És sempre el mateix repertori, hi ha una molt poca obertura de cara a innovacions melòdiques, harmòniques. Hi ha aquesta gairebé podríem dir dictadura d'un repertori clàssic sempre fixat, no? I al final és com una mena d'esport d'èlit. És a dir, bueno, quants pianistes professionals clàssics se necessiten al món, no? Quan hi ha avions i hi ha gravacions discogràfiques i, per tant, els millors pianistes del món tots passen per l'auditori, pel Palau, no? Aleshores, a mi, gràcies a la meva formació en matemàtica...
1: Que ets músic i matemàtic, que el tòpic diu que van de la mà.
0: Sí, és un tòpicazo, però alguna veritat hi ha. Alguna veritat hi ha amb això, perquè són mons abstractes que no passen per la paraula i que hi ha alguna simetria entre ells, no? I jo, gràcies a aquesta meva formació matemàtica, el poder escriure algoritmes, no? poder programar un ordinador, vaig trobar que em podia relacionar amb la música d'una manera que no tenia res a veure amb el piano. I aquí em vaig reconciliar amb la música i amb el piano.
1: Doncs va, escoltant una miqueta aquesta peça a càrrec de Susan Ziani, que l'hem trobat al llapis de memòria del director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.

0: Bueno, jo crec que enriquirà aquest so que ens vagis explicant què estem escoltant, aquest recorda, no?
1: Sí, és a dir, aquests sons, és a dir, ara, per exemple, sí que és un so...
0: Fem a l'estómac d'una balena.
1: Exacte, no? És a dir, que potser sí que té com una resonància més electrònica, no? Però el que sonava fa un moment, si t'hagués dit que era un violoncel,
0: sí,
1: el que hauries cregut, és a dir, moltes vegades, és el que et deia abans de la informació que tenim sobre la música, no? És a dir, si jo ara dic, vale, això està fet amb sintetitzadors modulars, si és una peça històrica, de l'electrònica, tal...
0: Interfícies, has dit abans, eh?
1: Exacte, sí, bueno, la interfície no és més, escolta'm, el teclat és la interfície, vale. El teclat de l'ordinador.
0: El suport.
1: No? Exacte, és allò mitjançant el qual tu relaciones amb la màquina, no? Però, si ens traiem tot això, això que està sonant... Podria ser un violoncel, podria ser... No? Una música... Per exemple, podria ser la banda sonora d'una pel·lícula.
0: De por.
1: Perfectament. És una música molt expressiva, molt rica, que per mi trenca molts prejudicis que tenim en relació a la música electrònica. I és una música molt abstracta, perquè clar, està fet amb una màquina, però de fet la música mai és abstracta, perquè quan la sents de seguida et poses a imaginar coses, no? És el que tu dius. És veritat que aquesta música té com una cosa com molt oceànica. No? T'imagines...
0: La nota bombolla.
1: Eh que sí? Et dona la sensació d'estar sota l'aigua, t'imagines sons que semblen sons d'animals. Eh que sí? És a dir, la imaginació no para mai. I en aquest sentit, la Susan Chandler em sembla increïblement hàbil, increïblement sensible en disparar la imaginació musical.
0: I doble mèrit que ho va fer l'any 1975,
1: imagina.
0: Que fa més de 50 anys.
1: No, però és que a més, en aquell moment, era una de les úniques persones capaç de fer una cosa així en directe. És a dir, ella es va... imagina't descobrir un instrument nou, no? Apassionar-te per aquest instrument i vaig explorar tot el que es pot fer, no? Que això són coses, és el que jo mirava al conservatori, no? O sigui, ara dic, ostres, vaig apassionar-me pel piano i mirar tot el que es pot fer. No, perquè hi ha una tradició enorme de gent
0: toca amb això de Bach ara mateix,
1: què descobriré jo ara del piano?
0: Res,
1: no? En canvi, la Susan Chandler s'enfronta, no?, amb aquests sintetitzadors que creava en Buchla, i aquestes peces són molt boniques perquè la veus amb ella dient, a veure quina música es pot fer, quin món, no? I tot això. És una música super somiadora, és una música molt, molt expressiva.
0: No? És una persona jugant.
1: Sí, exactament.
0: És el que li falta a aquesta formació
1: exactament
0: ortodoxa del conservatori.
1: Exacte.
0: El joc.
1: Ben trobat, m'encanta.
0: Que, Lluís, tu et van nomenar director del Museu del Disseny perquè et vas presentar a un concurs, vas guanyar el concurs, et van nomenar. Quines propostes tenies al teu programa? Que portes mesos, per tant, potser no les has pogut desplegar encara totes.
1: En absolut, no trigarem anys.
0: Però quina és la idea? Cap on anem?
1: La idea és la que t'explicava al principi, de intentar coordinar amb espais de treball i parts de la col·lecció i programes creatius molt diferents, en un tot coherent. Això és un repte important perquè, clar, en el nostre museu hi ha això, parts de la col·lecció i equips de treball molt diferents. No? Aleshores, el que passa és que a mi la meva proposta anava en el sentit de la que et deia al principi. No? Tu com dones resposta als reptes de la contemporaneïtat? No? Nosaltres vivim en un temps de crisi. Vivim en un temps de crisis migratòries, de crisis climàtiques, de crisis de l'energia, de crisis d'addicció a les tecnologies digitals. No? Com adreces aquestes crisis, no? Com intentes posar-les en context i contribuir a la conversa, no? A que el públic, a la ciutadania estigui més informada i més emancipada en relació amb aquestes crisis, no? Bueno, un museu com el Museu del Disseny et permet fer-ho des d'aquesta idea de la cultura material. És que això és fonamental. Si tinguéssim una relació amb la matèria que fos equilibrada i que fos sostenible, totes aquestes crisis estarien més ben abraçades. Totes tenen una dimensió material. En realitat, evidentment que simplifico les coses, però una de les maneres de veure què hi ha en l'arrel de totes aquestes crisis que et descrivia és que el planeta està arribant al seu límit, des d'un punt de vista molt estrictament material. Mm? Això és el que a mi em ve de gust d'explorar, no? Aquesta ha estat la meva proposta.
0: Diries que el Museu del Disseny és un museu que encara per molta gent està per descobrir. O sigui, és que és el que parlàvem abans, tenim una reserva de 83.000 objectes, o sigui, hi ha or pur i molta gent no hi va.
1: Sí, sí. Jo crec que, és a dir, a veure, és un museu que ha fet programes interessantíssims els darrers anys, vull dir que no... Però sí que és veritat, sí que és veritat, crec que hem de ser honestos i reconèixer que en el context cultural de Barcelona el The Hub encara té...
0: Tu dius The Hub, eh? El Museu del Disseny.
1: The Hub no, està bé, és a dir, és el Museu del Disseny, és a dir, em pots dir, és a dir, no sé, a mi m'agrada pensar que The Hub és el nom, el títol, no? Igual que hi ha un museu que es diu MoMA o hi ha un museu que es diu MNAC, aquest es diu The Hub, no? Però és el Museu del Disseny.
0: Que ho dic en català, el Museu del Disseny.
1: El Museu del Disseny, sí, sí.
0: De fet, hi ha aquí és com una matriuixca d'institucions, no?
1: Sí.
0: Perquè és el Museu del Disseny, que és el The Hub, que està dins de l'Ecub, i també hi ha un Cristo.
1: Bueno, i a més allà dins, tenim companys de pis, i tenim el FAT, que és una entitat independent, però amb la que compartim l'equipament, tenim el BCD, tenim l'Associació d'Estudis del Moble, és a dir, sí, és un lloc àmpliament polifacètic, sí.
0: Que per això potser, no sé si cal més pedagogia o una manera de que la gent digui, hòstia, vull anar, perquè és molt xulo el que feu ara.
1: Sí, no tant pedagogia com aconseguir que la gent vingui més. A veure, és un museu que té bones xifres de visites.
0: Té bones dades, té bones
1: sí,
0: xifres.
1: Sí, sí, sí, però hem d'anar més. I no s'ha de donar la xapa a la gent, venir a sonar-los de perquè és molt important que vinguin. Senzillament, les exposicions han de ser prou atractives.
0: Clar,
1: ser
0: suggerent.
1: Clar, perquè vinguin. Sí, ara que bueno, la reforma urbanística de les Glòries i tot està ja pràcticament acabada, això ens ajudarà molt. Però sí, necessitem que vinguin més gent i sobretot que no vinguin només els professionals, és a dir, els professionals del disseny, els arquitectes...
0: Les mateixes cares.
1: Exacte, aquests venen, no? I està molt bé que vinguin, és important que vinguin. Però a mi m'interessa molt adreçar-me a un públic cultural, un públic cultureta en general. És a dir, el públic que va al cinema, el públic que compra novel·les, el públic que va a concerts.
0: Una família que diu, va, què fem aquest diumenge?
1: Exacte.
0: Anem al Museu del Disseny.
1: Ah, exacte.
0: Que fan una expo de cafeteres, exacte, i no sé què, vull, exacte, dir, com era la llar dels anys 60 i 70, per dir-ho.
1: Sí, sí, sí, sí. I això, bueno, està funcionant, però ho hem de reformar. Nosaltres tenim un programa educatiu per nens que és molt potent, però bueno, sí, sí, sí, tenim marge de recorregut aquí.
0: Que tot això, crec que hem arribat a un punt molt interessant, Lluís, perquè aquest matí he ficat el nas, no?, a la web de GitHub, i m'he topat amb l'apartat de transparència.
1: Sí, clar.
0: Clar, perquè ja és una institució pública i t'ho han d'explicar tot, i ho expliquen molt bé. Sí. Crec que era de l'any 2023, les últimes dades, i posava que el GitHub va tenir unes despeses de 6 milions d'euros, 184.000 euros, i uns ingressos de 214.000 euros.
1: Sí.
0: Aquí hi ha una diferència de gairebé 6 milions entre un i l'altre. Com expliquem, en aquests temps de capitalisme salvatge, on tot es mesura per conceptes com plusvàlues, amortitzacions, rentabilitat, com expliquem i sobretot com convencem que els diners públics estan per això i que no podem mesurar la cultura amb diners?
1: Sí, sí, això, mira, això que estàs dient és molt important. 6 milions per un equipament del tamany i de l'ambició de programa del The Hub és poc. És a dir, clar, tu quan arribes, el que vull dir és, perquè clar, ara l'oient dirà 6 milions, jo no els tinc, que és aquesta barbaritat, sí, home? Però l'oient ha de saber que dins del que és un museu i de la seva complexitat és un pressupost que està ajustat. És a dir, en cap cas és un pressupost allò de vinga, despilfarrar i tot el que necessiteu. Si nosaltres patim per fer tot el que fem amb el pressupost que tenim, en el sentit de dir, això és positiu perquè és diner públic, que vamos, traiem aigua de les pedres, és a dir, de cada euro del nostre pressupost nosaltres entrenem un gran rendiment programàtic. Però és molt rellevant la pregunta que fas. Nosaltres som un museu públic, no som un museu privat. Per tant, el nostre objectiu no és generar ingressos. Els ingressos que generen les nostres entrades van a l'IQ, van a l'Ajuntament i són molt, molt útils per a altres coses. No? Nosaltres tenim una missió pública. Aquesta missió pública és, un, tenir cura d'un patrimoni, i a més pensa que és un patrimoni que sempre augmenta, perquè la nostra col·lecció és de disseny. Per tant, no és una col·lecció que dius, es va acabar el 1960.
0: No, clar, no deixaran mai de...
1: Cada any, clar, quan el FAT convoca els Premis Delta, que són els millors dissenys de l'any, doncs nosaltres, gràcies a aquests premis, anem augmentant, no? Cada any, és a dir, tenim una col·lecció que és contemporània, no?
0: La reserva creix.
1: Exacte, imagina't, tenim un problema d'espai tremendo, però ja l'adreçarem, no? Però nosaltres tenim una missió cultural molt important, que va des de ser un equipament de barri, és a dir, que la gent de Poble Nou, del Clot, tinguin aquell lloc, un lloc on van a passar l'estona, a cultivar-se, a formar-se, a aprendre coses a la biblioteca, a veure exposicions, és a dir, des d'això fins a ser una institució cultural rellevant internacionalment, perquè, escolta'm, un museu del disseny de Barcelona, que és una ciutat que té una història i una cultura del disseny importantíssimes, doncs ha de ser un museu que contribueixi al discurs del disseny a nivell internacional, no? Són diners ben gastats? Ostres, clar, jo és que em dedico això, és a dir, clar, jo estic convençut de que sí, no? Però crec que està molt bé de cara al ciutadà que pensi 6 milions són molts, vale, vine. Vine i critica-ho i anem a veure. Per exemple, una cosa que no ens podem permetre és que les exposicions estiguin buides. I amb això sí que hem de ser molt exigents, no? Les exposicions costen molts diners. Aleshores, una exposició no només ha de ser molt bona, sinó que ha d'estar acompanyada d'un programa de mediació, d'educació, han de venir les escoles, han de venir els veïns. Nosaltres fem un esforç molt gran per explicar-ho. Si les exposicions no estan buides, no? Si tu treballes molt perquè les exposicions siguin molt visitades, doncs, bueno, aquests diners públics que hi hem gastat, crec que es comença a veure que estan justificats.
0: El que està clar és que l'èxit no el podem mesurar amb diners. L'hem de mesurar amb altres coses, per exemple, amb afluència de públic.
1: Amb afluència de públic, sí, sí. I no només, perquè clar, si només mires, és a dir, l'afluència de públic és molt important, però bueno, també hi ha oferta cultural de pèssima qualitat, i ara no se m'ocorre cap exemple, que convoca grans, grans, grans masses de públic. I no és a dir, hem de tenir un equilibri entre una oferta cultural de qualitat, però una oferta cultural que generi interès.
0: Doncs tothom cap al Museu del Disseny, que és molt bonic, a més l'edifici, li diuen l'agrapadora.
1: Home, és que és una agrapadora, no? De lligues.
0: No, tu sí, ho sabràs, sí. Perquè tu vens de família d'arquitectes, no?
1: Això mateix.
0: El teu pare va ser un arquitecte molt potent, l'Antoni Nocente.
1: El meu pare, sí. A veure, siguem honestos, jo no diria un arquitecte molt potent,
0: no?
1: Era una persona molt potent, era un professor de l'Escola d'Arquitectura molt potent.
0: Doncs al llapis de memòria de Lluís Nocente també hi hem trobat una cançó dedicada al seu pare, una persona molt potent, i aquesta és Colors, del músic escocès Donovan.

0: Records de Vero Benson, a llapis de memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, Lluís Nacenta, que aquesta és una cançó publicada l'any 1965, que Lluís no cal ser l'inspector Colombo per deduir que si se la dediques al teu pare és perquè li hauria encantat aquest tema.
1: Ella ens la posava, ho recordo com si fos ara, ens la posava en el tocadiscos de casa i és que no puc sentir aquesta cançó sense veure'l amb ell, és una cançó que és una pura celebració de la vida, no? És a dir, és que quasi sembla tonta la cançó, no? Perquè és com, hey, this is the feeling in the morning, no? When we rise.
0: Els colors, no?
1: Els colors, és a dir, és quasi una cançó per nens, no? Que una marca de pintura ens ha desgraciat per sempre, no? Però és molt important oblidar-ho i recordar la cançó per si mateixa. És una pura celebració de la vida, és una cançó molt vella amb un arranjament senzill preciós. I per mi, jo l'associo molt al pare perquè, hòstia, és que el tio ja fa 10 anys que va morir, però és que no es va fer vell mai. És a dir, tu et fas vell quan perds la curiositat, no? Quan és com, bueno, ja, no? Doncs ell no la va perdre mai. Era una persona amb una curiositat inesgotable. Era una persona que et fatigava de l'energia que tenia. I això feia això, no? Entre altres coses, que fos un gran professor. És a dir, a mi em fa molta il·lusió quan faig algun acte públic i algú se m'apropa i escolta'm, tu tens alguna cosa a veure amb l'Antoni Nacenta, no? I normalment són alumnes d'ell que...
0: Oh, que ets molt anem, que el pare, acumulada...
1: Clar, això fa molta il·lusió.
0: Sí. I l'assembleu físicament?
1: Ens assembleu físicament, ell tenia més cabell que jo.
0: Si tenia una mica, no, Lluís, de cabell.
1: Sí.
0: Quan sona aquesta cançó, ho dius ara, no? Et transporta indefectiblement a la infància.
1: Sí.
0: Quins records et venen?
1: Em venen records molt de... Jo crec que vaig ser un nen molt happy. És a dir, em venen records molt... La relació amb el meu pare era molt física. Jo compartia molt amb ell l'esport, em venen records de música moltíssim, és a dir, com aquesta cançó és només un exemple de moltes, no? Però ell em va donar aquest disc, em va donar els discos de Bob Dylan, que per mi van ser descobrir un món, saps? És a dir, la relació amb els, no només amb ell, no? Amb els meus pares, també amb ma mare, amb ma germana, la recordo com una relació molt musical, una relació molt de contacte físic. Jo era un nen molt celebrat, era un nen molt...
0: Sí?
1: Molt mogut. Sí, ara ja m'he fet vell.
0: Sí, ara no se't veu tan mogut. Sí, eres un trasto, eh?
1: Sí, era trastíssim, jo el col era molt pesat, sí.
0: Clar, ets a Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Quin barri?
1: Del Putxet.
0: Com era aquell Putxet dels anys 80 on tu et cries?
1: El Putxet dels anys 80 era millor del d'ara. Era molt barri. Nosaltres vivíem just davant del parc del Putxet i el parc del Putxet és un espai realment excepcional a Barcelona. I ho recordo molt barri en el sentit de que sorties del metro de l'Alcarca,
0: sí?
1: I ja estaves molt a casa, saps? Tot i que en realitat encara estaves a 4 o 5 cantonades, saps? I això és una sensació que ara no la tens en lloc de la ciutat, no? És allò de que totes les cares et són familiars, aquesta mena de sensació de petit poble dins de la ciutat, no? Això potser era molt clar i ara ja no és.
0: I quan tu eres petit i et deien, Lluís, tu de gran, què vols ser? Entenc que no deies, jo vull ser gestor cultural i...
1: Imagina't.
0: Bueno, matemàtic potser ho deies, no ho sé, però...
1: No, les matemàtiques van venir després. No, jo una cosa que tenia molt clar que volia ser era escriptor, què et sembla? El que passa és que...
0: Estàs en ello?
1: Sí, no soc un escriptor així com els escriptors professors, vull dir, no sé, com la Lucía Ramis i la gent que ho fan realment molt bé, però sí. Jo, segons l'edat que m'haguessis preguntat, et hagués dit músic o et hagués dit escriptor? Et hagués dit poeta, perquè jo era un nen i un adolescent molt pedant.
0: Clar, escriptor qui és? El que escriu o el que publica?
1: Quina bona pregunta. Jo crec que escriptor al final és el que publica, perquè l'experiència de publicar, és a dir, tu a casa teva pots escriure... Jo he escrit tota la vida i he omplert una quantitat de llibretes absurda. L'experiència pública és molt important per l'escriptor, perquè és la confrontació amb el lector. i també et fa aprendre, l'editor és molt important. La gent es pensa que l'editor només el que mira, diu, va, anem a publicar això. L'editor realment és el que fa el llibre. O sigui, tu fas el text,
0: en el mirall,
1: l'editor és el que fa el llibre, claríssimament. És una feina molt més difícil i molt més subtil del que la gent creu, no? Aleshores, jo crec que la feina d'escriptor no és complerta fins que tu no passes per l'experiència de que un editor t'ajudi a publicar i el llibre arribi als lectors i els lectors el rebin bé o malament.
0: Aleshores, fins a aquest punt ets una persona que escriu. No un escriptor.
1: Exacte.
0: Ser jugador de futbol o ser futbolista.
1: Clar,
0: no?
1: clar.
0: Hi ha un sou enmig. Hi ha tot el capitalisme.
1: Bueno, en el cas de l'escriptura, el capitalisme té un paper bastant, bastant irrelevant
0: de passant.
1: Realment, si escrius i publiques per passió, això és evident.
0: I quan eres adolescent, escrivies per això? Escrivies els teus dietaris de com estaven en el cau? O era ficció? Per on tiraves?
1: Jo mai he escrit ficció. Soc molt negat per escriure ficció. Jo crec que la ficció en aquest sentit està una mica sobrevalorada. Nosaltres vivim en el món literari una mena de gran dictadura de la novel·la, no? És a dir, és com cert que no ets escriptor fins que no escrius una novel·la. Això és una tonteria.
0: Clar, tu comences amb el quadern gris, no?, de Josep Pla, i veus que com tira escriure del teu dia a dia.
1: Sí, a mi em va passar, i fixa't que jo... Sí, jo era un nen que no llegia, eh? És a dir, no, quan fins als 14 anys no llegia, i de fet recordo, ara que últimament hi ha hagut la polèmica de les lectures obligatòries, no?
0: Hem tornat, eh?
1: Jo he de dir, i tinc molts bons amics professors de llengua, i el seu criteri val molt més que el meu, eh? Però, ostres, jo no veig gens clar de les lectures obligatòries, és a dir, llegir és massa important, és un plaer massa gran com perquè sigui obligatori, no? És a dir, no sé si quan a un nen li fas llegir una cosa per obligació a l'escola, no sé
0: la
1: si...
0: La plaça del diamant.
1: Exacte, no? Un llibre tan meravellós com la plaça del diamant, no sé si estem fent un favor a algú quan el fem llegir per obligació. Però bueno, això entre parèntesis. El fet és que jo no llegia res. I un dia la cosa va passar al teatre. Hi havia un espectacle de Josep Maria Flotats que es deia Ara que els ametllers ja estan batuts. I era una selecció tota feta de textos de Josep Pla. Jo recordo que quan es va acabar aquella obra, sortint, tornant cap a la sortida amb la platea, li vaig dir a la meva mare, però això es pot llegir? És a dir, a mi em va produir una fascinació absoluta. Ma mare va dir, naturalment, quan vaig arribar a casa em va donar el quadern gris en aquella edició meravellosa de tapes vermelles dures de Destino. Vaig llegir el quadern gris i em vaig tornar boig. I des de llavors fins avui ja no he parat de llegir.
0: Que suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és poder tornar enrere de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Et transporta aquesta època? Qui som aquella època de començar amb el quadern gris i posar-te a llegir, a escriure?
1: Totalment. Jo era un adolescent molt pelant i molt així, molt romàntic, i sí, sempre llegia i escrivia. Em recordo moltíssim els campaments del cau amb l'Urbament Escolta. Me recordo això, que jo m'enduia els llibres i em passava...
0: El cau, eh?
1: Sí, era tremendament... Era un xaval molt pelant. I tinc un gran record d'aquella època. I tant. Això de... El cau eren les lectures, però la música era la guitarra, eren els primers amors... Eren
0: les primeres vegades.
1: Les primeres vegades de tot, no? I aquesta cançó, no? Aquesta cançó tan bonica... El Gerard Quintana no és un artista suficientment valorat, eh? És un gran artista, el Gerard. És un gran, gran artista. I, evidentment, que és molt conegut i ha tingut molt èxit, però jo crec que no hem sigut justos amb lo especial que és. I, a més, és una cançó tremendament nostàlgica, no? Podré tornar enrere i, evidentment, no podrem, no? I és un món amb el que jo m'hi relaciono d'una manera absolutament nostàlgica, no? Mai tornarem a viure aquell moment.
0: Però el que ens queda és escoltar una miqueta...
1: Exacte.
0: La podré tornar enrere.

0: Lluís, has repetit com 10 vegades que eres un adolescent molt pedant.
1: Sí, no sé per què ho he dit. Sí, sí, era així.
0: I quan va canviar això o continua sent pedant? Quan canvia això?
1: Bueno, et vas fent gran i el sentit del ridícul t'assisteix, no? I et permet anar matisant, no? la teva sensibilitat, no?
0: Sí, tu vas ser un nen trasto, cada adolescent era més... Bé, llegia una miqueta, no?, de Rilke. I després hi ha un moment que et fas gran,
1: sí.
0: I tot això, o sigui, quan mires enrere et fa com vergonyeta.
1: Molta.
0: Aquí és matemàtic, en aquesta època?
1: No, les matemàtiques van venir després. Sí, sí, sí. Clar, jo soc més, és a dir, jo soc una persona més humanista, més de literatura i de música, però m'agradaven molt les matemàtiques. Sempre, és que les matemàtiques no són una ciència, diantre, podem ja matar aquest mite?
0: No ho són?
1: No, les matemàtiques són un llenguatge formal, és a dir, la física és una ciència, la química, la biologia, no? Això és l'estudi empíric del món. La matemàtica és una cosa totalment lliure i formal i oberta. És a dir, les matemàtiques, el passa és que com que han sigut el llenguatge de la física, doncs han quedat molt assimilades, no? Però jo vaig trigar molt a adonar-me de que les matemàtiques m'agradaven molt i tenia un gust per les matemàtiques, però que això no volia dir que jo tingués una mentalitat de físic o de químic, no? Una mentalitat, diríem, d'aplicar un mètode científic a l'estudi del món, no?
0: Clar, ara penso que potser és una mica com allò que parlàvem del piano al conservatori, que jo, per exemple, tinc una mica de pànic a les matemàtiques i potser és perquè no me les han explicat com calia.
1: Sí, jo que he sigut professor de matemàtiques a la secundària diversos anys, ho puc reconèixer sense vergonya de ser injust, no? No expliquem bé les matemàtiques, també perquè en el moment en què vivim, moltes vegades els llenguatges especialitzats s'utilitzen com a instruments de poder. Per exemple, en el mercat, és claríssim, no? Tu vas al banc i és impossible entendre exactament què estàs contractant, no? I això ha fet molt de mal a les matemàtiques, no? Aquesta cosa de dir, escolta, mira, Jordi, no, és molt complicat per tu això.
0: T'ho explico.
1: Tu fes de cas, clar, és a dir, jo ho faig i tu... Les matemàtiques s'han utilitzat molt per això, per dir, no, és massa complicat, ja ho faig jo. Quan són exactament el contrari, les matemàtiques són una eina per clarificar, no per fer una cosa obscura. Són una eina per clarificar. De fet, jo recordo perfectament, amb tota la vida de matemàtiques no vaig anar mai a una revisió d'examen. Perquè és que no hi ha dubte. És que està claríssim. Això està bé, això està malament, no? Aleshores, és dur veure que tanta gent s'ha sentit davant de les matemàtiques com davant d'una barrera. Quan dius, però si en les matemàtiques tot és claríssim, tot és explícit, hauria de ser una eina de claredat, no una eina d'obscuritat.
0: Prenc nota, però quan tornin al banc suposo que em tornaré a fer pànic. Que hem parlat, no, de la teva personalitat, de la teva manera de ser, i crec que en referent a això hi ha un punt d'inflexió en tot això, en qui ets tu, que passa a vora l'any 2004, que és quan vas conèixer a la Lua, que és la teva dona, la mare dels teus fills, i ara ens ho expliques tot, però crec que primer és millor que ho ambientem, i com ambientar-ho de les millors de les maneres, doncs amb You Make Me Feel, de Sylvester.

0: Doncs Lluís, tot teu, perquè és que és tan maco el que dius, perquè a mi m'has fet un avançament, que és que jo millor que ho fes callar i escoltar-te i que ens expliquis qui és la Lua, com apareix a la teva vida, què make you feel.
1: És que aquesta cançó és important per mi perquè no hi ha manera més precisa de dir-ho. You make me feel mighty real, em fa sentir real. Jo recordo perfectament quan vaig conèixer la Lua que moltes coses que a mi eren borroses, no? I que no havien... Hi ha moltes coses que no són reals fins que no les comparteixes amb algú, no? I de cop en Lua ens vam conèixer i de seguida, coses que jo tenia ocultes, amb les que no em sentia bé, que de les que dubtava tant, que pensava que eren irreals,
0: igual tu mateix.
1: De coses de mi, és a dir, jo crec que és la primera persona que em va veure, realment, em va mirar i va dir, ah, sí, tu és així, tot això és així, és lògic, i és natural, i és real. I és com, ah, merda, és a dir, tota aquesta cosa rara que jo tenia dins, no me l'havia inventat jo, no estava somiant, era real, només que m'havia trobat una persona que fos igual de friqui que jo i que els donés carta de naturalesa, no? I, hòstia, és per mi és la manera més senzilla d'explicar per què de seguida recordo que li vaig fer una abraçada i vaig tenir la sensació de que havia arribat a casa meva. Va ser una amor a primera vista.
0: Clar, com us vau conèixer?
1: Ens vam conèixer a través de l'Anna Vilà, que és una de les persones més meravelloses de la meva vida, que érem bons amics, i jo m'acabava de... estava en crisi amb la meva anterior parella i vaig fer allò que es fa amb els bons amics, que és anar a plorar al seu ombro, no?
0: Per això estem.
1: Exacte, no? Llavors jo estava plorant a l'ombro de casa de la meva amiga Anna, i la Lua, que havia viscut a Banyoles els anys anteriors i havia baixat a Barcelona a estudiar, conservava una mica aquella cosa de poble, de picar a casa de la gent, que els urbanites no ho fem mai, és a dir, què vol dir picar? I ella estava per allà i va picar a casa de la porta de la seva amiga Anna, a veure si hi era, i jo estava allà, i tal com la vaig veure entrar, se'm va passar el disgust de cop.
0: Se'm va a primera vista.
1: Se'm va a primera vista.
0: I dius que ella va aconseguir que tu et validessis a tu mateix.
1: Sí, bueno, em vaig sentir reconegut, em vaig sentir això, és a dir, que coses que jo... És a dir, coses que jo tenia dins i a les que no havia estat capaç d'alguna forma, ella les va identificar de seguida.
0: Això quan tu li expliques a la Lua, què et diu?
1: Riu.
0: Riu. Que això la Lua és artista. O sigui, la casa tenim el director del Museu del Disseny i un artista, escultora, pensadora.
1: Sí.
0: El dia a dia és més quotidià del que ens podíem imaginar i fer pel·lícules des de fora.
1: Evidentment.
0: Sí, amb els dos nens, perquè tens dos nens.
1: Tenim dos fills, sí.
0: L'Eugeni i el Simó.
1: L'Eugeni i el Simó.
0: 10 anys i 3.
1: 10 anys i 3.
0: Sí, que com comentàvem abans a fora de micro, tu ets dels que va deixar de tocar bolquer per tornar-hi.
1: Sí, això es fa dur, Quan ja l'has deixat enrere i de cop tornes a la fase bebé, evidentment que fa molta il·lusió. A vegades és com quan corres la marató, no? Que arribes al final i dius, fantàstic, mai més.
0: Ja l'hem fet.
1: Correré la marató. I després, no, al cap d'un temps...
0: La memòria t'enganya,
1: perquè
0: per això està la memòria, per fer-nos dolç al passat.
1: Doncs amb els nens és el mateix.
0: Què tal la paternitat?
1: Molt bé, és molt... És la paternitat i la maternitat ho transforma tot, és a dir, això sí que et fa tornar real, t'obliga a gestionar les teves merdes ja rapidet, perquè hi ha altres persones que
0: has d'arribar net de tares.
1: Sí, és a dir, per mi una manera molt important que a mi em serveix per pensar-ho és quan tens un fill, sobretot en el cas dels tios, deixes de ser tu la persona més important de la teva vida. Hi ha una altra persona que és la persona més important de la teva vida, que no ets tu. Això és tan saludable i tan important i t'obliga tant a revisar-te tu mateix i estar alerta que és com un regal.
0: Doncs crec, Lluís, que el millor és que tanquem el teu llavés de memòria amb Antònia Font, amb Un minut estroboscòpica, que em sembla que és una cançó que ja pot començar a sonar de fons, que d'alguna manera et recorda això, els teus fills, l'Eugeni i el Simó.
1: Aquesta és una cançó que han triat ells, que no he triat jo, és a dir, quan anem en cotxe ells, Antònia Font, els hi encanta, no? I bueno, tots ho podeu imaginar, no? Aquest moment de cachondeo, que vas amb els... No?
0: Bueno, amb la teva companya... Si no, però agafem allò una bronca descomunal. Ja us ho dic, tu, també.
1: No, no, trien ells i així no hi ha, no hi ha bronca.
0: Totes, no feu torns, ara tu, ara
1: sí,
0: jo...
1: Sí, no, de vegades fem torns, sí. Però bueno...
0: Trien ells,
1: bàsicament. I aquesta és una cançó molt bonica, molt bonica, recordo perfectament. Mira que les cançons d'Antònia Font tenen lletres complexes, no? Lletres surrealistes i estranyes, no? L'Eugeni se sap la lletra de memòria.
0: És una galàctica.
1: Exacte.
0: Tenen aquest punt que ja va amb Sisa, ja l'hem descobrit tots i l'han explorat i explotat molt bé.
1: Sí, aquesta és una cançó preciosa, vital, sense deixar de ser molt rica, no? I per nosaltres és l'alegria mateixa d'estar junts els quatre, està molt ben expressada per aquesta cançó.
0: Lluís Nacente, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Per mi també, moltíssimes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Andrei Vires a la web, Lluís Colomé a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a les 3 de la tarda per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Antònia Font. Què millor, ara a la ventana.

0: Avui, al balcó, què és dreta i què és esquerra amb Antoni Bassas. I després, els primers rapsodes de la història, amb la nostra doctora en història antiga, Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Placet Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Guillem Dolso, què tal?
2: Bona tarda.
0: Què val empastar una dent? Doncs entre 70 i 80 euros. Què pot valdre un implant? Doncs entre 1.000 i 2.500 per peça, eh? I depèn de si és de metall, ceràmica, circoni. Què val un tractament d'ortodòncia? Doncs pot arribar als 7.000 euros. Beatriz Cerro, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: En una clínica dental privada, què t'hagués costat tenir la boca que tens ara, les dents?
3: Sobre uns 1.200 euros.
0: Uns 1.200. Ho donem per fet, eh? Les dents són una part essencial de les nostres vides. Una bona dentadura ens permet menjar, somriure, ens ajuda a integrar-nos, ens facilita trobar feina i al cap i a la fi ens fa còmodes, estar còmodes amb nosaltres mateixos. Però no el dentista i cuidar-la no és apte per totes les butxaques, Guillem.
2: No, la sanitat pública no cobreix la gran majoria de tractaments i les clíniques privades sovint tenen preus elevats, a vegades per alguna gent inaccessibles.
4: Jo tinc un queixal picat, un altre trencat i un altre que directament no el tinc. I no em puc fer operació perquè em cobraven milers només per empastar-me un.
5: Quan vaig demanar pressupost perquè em van treure dos queixals, tal qual, el pressupost va ser tan altíssim, però una brutalitat, que em van dir, pots pagar en terminis, no? Vaig dir, no, termini, la dinyo abans de pagar jo això.
6: Doncs jo em vaig posar un implant i pagava 150 euros al mes durant, crec que va ser gairebé 12 mesos.
7: Este el dentista, o sea, gasto creo 200 euros cada dos meses, entonces 100 euros al mes.
8: Tinc un fill que li hem ficat aparells a la boca i ha costat com uns 1.800 euros. Llavors són bastants diners pues, per un nen petit que sí que bueno, pues, arreglar una miqueta i no descarta que l'hagin de tornar a posar aparells més endavant.
9: Però d'un implantament, d'un implant ara tengo, ara em costa, no sé si 850.
10: Lo más caro fueron los brackets, pero gracias a Dios me lo pagaron mis padres, por lo tanto, esa barbaridad yo no tuve que pagarla y yo lo que pago ahora sí que normalmente son empastes, que suelen ser sobre 50-60 euros y la verdad es que las revisiones me salen gratis porque estoy en una cadena de estas que las revisiones te las hacen gratis y por suerte no tuve así ninguna desgracia en los dientes de tener que pagar una barbaridad de dinero.
0: Veus que recollint la Maria Martínez al carrer, forta la que diu, la dinyo abans de pagar això. Guillem, també hi ha dades que confirmen el que apuntava tota aquesta gent.
2: Sí, segons l'estudi Viu a la desigualtat 2025 d'Oxfam Intermón, a Catalunya gairebé el 40% de la població no pot accedir a tractaments odontològics bàsics per motius econòmics i, en conseqüència, a Catalunya, una de cada tres persones no va al dentista per motius econòmics.
0: Avui al balcó ens fixem en el que passa quan algú no es pot pagar al dentista. Hi ha alternatives, són suficients, estan a l'abast de tothom. Hi ha dentistes que voluntàriament doncs, ajuden. Hem conegut ja la Beatriz, ens deia ara 1.200 euros, no? Sí, és el sí. Que t'hagués costat. Ara com tens la boca, perfecta, no? Com la tenies abans?
3: Antes pues, no podia comer, no, me faltaven quasi totes les piezas i les dues o tres que tenia me dolia moltíssim, no podia ni comer.
0: Se t'havien deteriorat?
3: Sí. Se me iban cayendo.
0: Se te iban cayendo. ¿A quién dentista anabas?
3: A la Seguridad Social.
0: ¿Y el podía la Seguridad Social corregir?
3: No, lo único que es que te le sacan la pieza. Todo lo demás me mandaban al dopago. Entonces, pues no iba.
0: ¿Y no tú podías pagar?
3: No, no podía, permitírmelo.
0: ¿Cómo descubres que te puedes hacer alguna cosa?
3: Pues la misma médico de la dentista de la misma Seguridad Social me recomendó ir al asistente social del ambulatorio y de ahí me derivaron a lo del el SOPS.
0: El SOPS, ara parlarem del SOPS. El fet de no poder lluir un bon somriure t'afectava molt personalment?
3: Sí, personalmente pues cogí un poquito de depresión, no salía mucho a la calle. El no poder comer, pues, anemia, tuve varias cositas, porque había un momento que es que no podía ni comer.
0: ¿Y físicamente?
3: Pues una vez me encontraba mal, me veía muy mal, y nada, no es que me daba cosa salir a la calle por la forma, ¿no? O sea, al no tener dientes, la gente también me miraba mal, entonces pues, no, todo en general.
0: Ahora tienes un sonrisa súper bonito.
3: Sí, ahora sí, ahora también, no paro de reírme, ahora sí.
0: ¿Et sents bé?
3: Sí,
0: ahora sí. ¿Et sents molt millor? Raquel Ortega, tècnica administrativa de SOPS, ara ho acaba de citar la Beatriz, és la clínica dental de Badalona que deia, benvinguda al balcó.
11: Hola, bona tarda.
0: Què et sembla el canvi de la Beatriz?
11: Una passada. Hi ha un canvi molt, molt, molt, molt gran. Va arribar a la clínica amb les peces molt tocades, no es podia fer ja res, i vam optar per la pròtesi completa.
0: Què és SOPS? O sigui, què té d'especial aquesta clínica de Badalona i com neix?
11: Mira, la clínica de Badalona ja fa uns 25-30 anys que està. Més o menys els que fem són tractaments de persones que estan derivades per una treballadora social o treballador social, i fem els tractaments per obtenir pues, això, un somriure, una vida plena, i el tema fisiològic també.
0: Com us ho feu? Com us surten els comptes a la clínica si tothom paga? Què has pagat al final?
3: Unos 600 euros.
0: 600 euros, sí. És a dir, la meitat,
11: sí,
0: del que suposaria un tractament normal.
11: Nosaltres el que rebem són ajudes de subvencions, empreses privades, donatius, i ara amb l'ajuda de les clíniques privades que ens fan un cop de mà.
0: Us fan un cop de mà, com funciona això?
11: Bueno, és una bomba d'oxigen. Ens ajuden a fer els primers tractaments per nosaltres arribar a obtenir hores de treball per arribar a fer les pròtesis, que és el tractament secundari que diem. I és, bueno, és espectacular.
0: Per què no saps quanta gent hi treballa?
11: Dues persones.
0: Dues persones.
11: El doctor i jo.
0: Quantes Beatriz piquen a la vostra porta cada dia?
11: Mira, avui t'ho dic així, m'ha arribat unes 23 derivacions, 24, cada mail que arriba pot ser que porti un pacient com que porti 3 pacients. Llavors, avui 23 derivacions, o sigui, 23 pacients que estan en llista d'espera, d'avui mateix.
0: Que venen derivades
11: de les treballadores socials.
0: De les treballadores socials. Sí. Per tant, és un problema gegant.
11: Sí, llista d'espera descomunal i cada dia es fa més...
2: I no venen només pacients de Badalona.
11: No. Això és una cosa que vull recalcar. De tota Catalunya, i sobretot necessitem moltes clíniques no de Barcelona, sinó de fora. De Lleida venen un munt de pacients, que li surt molt bé agafar el tren, passar 3 hores de tren i arribar a SOPS a les 12 del migdia per fer els tractaments. Sí, sí.
0: La llista d'espera que és quilomètrica.
11: Bueno, sí, ara estarem a prop de l'any. Ben bé, ha baixat, gràcies a les clíniques ha baixat.
0: Ara li preguntarem a la nostra estomatòloga què passa si estàs igual molt temps amb una dent picada.
11: Passarà el cap.
0: És a dir, quan estàs esperant, Beatriz, tu quant temps vas haver d'esperar?
3: 2 anys, estuve 2 anys esperando.
0: 2 anys sentint-te, com has dit tu, et senties poc agraciada, sense poder menjar bé.
3: Se me iban cayendo. Las que me empezaban a doler tanto, iba a la Seguridad Social y me las quitaba, porque ya no podía con el dolor.
0: Pero sabías que tenías l'horitzó, sabías que al final te acabarían...
3: Bueno, no lo sabía, pero era la esperanza, ¿no?, que me acabarían llamando algún día.
0: Ara has parlat, Raquel, de dentistes que us ajuden.
11: Sí.
0: Això és un projecte que teniu.
11: Sí.
0: Com es diu?
11: Dentjustes. És un projecte que fa uns 6-7 mesos que han començat, ja tenim unes 8 clíniques, són persones com aquí la doctora que ens fan un cop de mà, ens alivien molt el nostre treball, la nostra llista d'espera, i bueno, genial. Necessitem molts més.
0: Mira el somriure de la Josefa Zarco, que he dit jo, estomatòloga de la clínica dental, Josefa Zarco, precisament, bona tarda, benvinguda al balcó. Que hem dit estomatòloga i ara hi ha algun oient que diu estomatòloga?
1: Sí.
0: No té res a veure amb l'estómac.
1: No, estomatos, que és del latí, que és la boca. Antigament, tots els dentistes eren mèdics i hacían una especialitat mèdica que era estomatologia. Esto ha canviat i ara són odontòlegs que són súper buenos profesionales, indudablemente, pero yo no soy odontóloga, soy médico estomatóloga, además ya tengo muchos años.
0: No, es que nos va corregir, digo, no hi ha dentista, ja estàs, o sigui, vosaltres feu diagnòstic, prevenció, tractament, sí, de les malalties de la boca, les dents, les genives,
1: todo.
0: I tot.
1: Vale. Sí, yo además en mi clínica estoy sola y yo lo hago todo sola, o sea, no tengo colaboradores ni funciono sola.
0: Josefa, tu funciones sola i estàs dedicant, entenc, voluntàriament el teu temps a tractar persones, sí, que no tenen suficients diners.
1: Exacto.
0: Això per què?
1: Bueno, yo he ido muchas veces a Marruecos, al Senegal, a Guatemala, a hacer voluntariados y llega un momento y dices, bueno, ¿y por qué no lo voy a hacer aquí? Que es mi ciudad y son mis conciudadanos que lo necesitan. Entonces, Óscar vino a la clínica, me presentó el proyecto y le dije, vale, perfecto, yo te doy unas horas. La verdad es que no las cumplo las horas,
0: claro, llegando las multas mensuales. Sí.
1: A ver, si me llega una paciente, por ejemplo, hay que hacer un tratamiento de conductos, que esto se hace cuando el paciente tiene dolor, intentamos espabilar el tema, no nos dormimos. Entonces, intentamos coger un paciente y acabarlo en un mes. Si lo acabamos antes, yo llamo a Oscar y le digo, me envías otro paciente y hago otro paciente. No sé cuántas horas dedico, da igual.
0: Absolutamente,
1: claro que sí, a todo el mundo le salen las cuentas. Nadie se va a arruinar por darnos horas de su clínica.
0: Ara la Beatriz deia, no paro de somriure. És a dir, tu deus veure més somriures que mai d'agraïment.
1: La veritat és que jo estic amb ells des de maio. Todos los pacientes que han venido son súper educados, súper correctos, súper amables. Además es que te lo transmiten. Y hay algunos que hasta nos ha puesto una reseña, o sea, cosa que nos ha llamado mucho la atención, ¿vale? No, es gente que ellos agradecen mucho lo que haces. Esto está clarísimo.
0: Poca broma, Josefa, porque tenía una de malalta o curcada sí. o infectada, es pot matar.
1: Sí. Mira, ahora hace poco ha salido el caso de una persona por una muela que se le infectó y al final se murió porque hizo un acceso mediastínico. A ver, esto no es lo más normal. Hizo pues un acceso de pus en el mediastino, en la parte anterior del tórax, y esta persona murió. A ver, si tú coges el diente con una caries, vas a hacer un empaste. Si esto avanza, vas a hacer una endodoncia. Todo este proceso, y si al final no haces una endodoncia, pierdes el diente. Tienes que poner un implante. Al final lo preventivo es lo mejor.
2: Però quina mena de tractaments fas amb els pacients de sí. SOPs? Perquè no és, són intervencions puntuals o t'hi pots estar més temps?
1: No, yo los acabo, yo les hago todo. Higiene, obturaciones y yo también hago endodoncias en la clínica. Que ellos, por ejemplo, me explicaban ahora que tienen muchos problemas para hacer las endodoncias y hemos estado gestionando un poco cómo vamos a hacer esto.
0: Estamos haciendo negocios aquí afuera,
1: sí, ¿no? Sí, fuera. Tampoco tienen ortopanto, entonces esto también les supone un problema de que tienen que ir al CAP a hacerse una radiografía de toda la cara. Entonces se estaba diciendo que también pueden venir a la clínica porque a mí eso no me supone ningún problema. Se hace la ortopantomografía, se manda un email con la ortopanto y el dentista que trabaja con ellos lo va a poder mirar.
0: En el teu cas, que estàs a dents justes, què es cobra? Què cobres?
1: No, nada.
0: Jo no cobro
1: nada.
0: Què paguen ells?
1: Nada. Nada.
0: És a dir, ve gent que es fa tot el que has dit i els surt gratis. Clar.
1: Esa es la idea.
0: ¿Cuántas horas dirías que dediques de
1: día a día? No, de día a día no, pero por al mes creo con las 14 así estamos dedicando.
0: ¿Unas 14?
1: Sí.
2: Però tu que portes tota la vida dedicant-te al món de les dents, coneixes altres clíniques a Barcelona o als voltants que estiguin formant part del projecte de dents justes?
1: No.
2: No coneixes a ningú,
1: Yo hago un llamamiento desde aquí a todos mis colegas, si nos están oyendo, que se animen, porque solo que una clínica de 4 horas y otra de 4 y otra de 4 y 4 y 4, al final son muchas horas.
0: Pero y et dirían, y otras, ¿no? Otros tipos de disciplinas de la medicina que también podrían hacer. S'ha fet amb els ulls, per exemple, sí, ¿no? Y ya Però amb les dents és especialment important, pel que dèiem, perquè és una part molt important de la salut.
1: Perquè el problema de los dientes també és que està metido en una medicina totalmente privada. O sea, la seguridad social no hace nada. Este es el problema. Yo también entiendo, esto hemos hablado muchas veces, que una persona que acaba de abrir su clínica dental, que igual tiene un montón de préstamos por pagar, pues esto le da miedo, dedicar horas sin cobrar. Pero realmente no es mi situación. Yo lo puedo hacer. Y creo que porque una clínica dedique 4 horas, al final los números te salen igual.
0: Però, Josefa, ara ho deies, has esmentat la seguretat social. Això no hauria d'estar inclòs a la seguretat social i amb la gent vulnerable i que no s'ho pot pagar.
1: Vale. Yo creo que debería estar, o sea, el soporte tendría que ser para todos los ciudadanos. ¿Qué pasa? O sea, aumentar clínicas dentales, la seguridad social, es muy problemático. Pero esto el Colegio de Médicos, el Colegio de Dentistas, ha hecho que se utilicen las clínicas privadas para que los ciudadanos se puedan visitar y la seguridad social pague al dentista. La estructura ya está hecha, la infraestructura. Pero lo que pasa es que aquí es mucho dinero el que tendría que pagar todo el mundo. Entonces, esto no se hace. Pero hay suficientes clínicas dentales, se podrían derivar muchos pacientes.
0: Claro. Beatriz, tú pensas, ¿no?
3: Imagino sí. Que... Sí, bueno, mi pareja está en una clínica que hay también derivada sí. Y el tiempo de espera, pues en vez de 2 años, en 5 meses ya la han llamado. I ja està quasi...
0: Perquè, Raquel, hi ha més opcions, hi ha més alternatives? N'han existit més o diríem esteu obrint vosaltres camí?
11: Ara estem obrint camí. Sí que és veritat que hi ha una clínica que està a Granollers, però em sembla, no sé si ara està activa, i el que em sembla que té són 5 anys d'espera.
0: 5 anys d'espera?
11: Sí, fins al que jo arribo em sembla que són 5 anys.
2: I la clínica de SOPS, que és la inicial, no sé si està previst ampliar plantilla. Sé que fa bastants anys que està oberta ja, no?
0: Sí. És que sou dos, sí. No? Has dit?
11: Sí, ara mateix som dos, sí. Bueno, si tenim l'ajuda de clíniques externes ja ens va bé, perquè nosaltres el que també demanem, sobretot i vull fer molt pressió amb això, és que sigui de diferents punts de Catalunya, perquè si em venen de Lleida, un pacient 3 hores al tren és inviable, amb andadors, amb discapacitats, econòmicament, tenir-la al costat de casa et facilita molt, molt, tant econòmicament com a la gestió.
0: Beatriz,
3: sí.
0: Tu estàs no para de somriure amb la seva boca nova, no?
3: Sí, estic molt contenta, sí, i molt agradecida.
0: És fàcil no trobar-vos? Bueno,
3: sí,
0: ja crec que hem donat
11: estem a la...
0: hem donat moltes pistes.
3: Sí.
0: Beatriz, pacient de la clínica SOPS de Badalona, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Per fer-nos confiança, per ensenyar-nos el somriure. Josefa Zarco, estomatòloga de la clínica dental Josefa Zarco, gràcies per compartir, bueno, per venir a explicar-ho i per cedir el teu temps.
3: No.
0: Que... Sí, però sempre és al final la societat civil, no? Que acabem arromangant-nos, no?
3: Que igual... No lo sé com se han movido, però igual dar més visibilitat al projecte, jo crec que hauria més gent que s'apuntarà.
0: Crec que la Raquel ha estat claríssim, la Raquel Ortega, tècnica administrativa de SOPS i d'Injustes. Gràcies per ser al balcó i a seguir incentivant els projectes d'odontologia solidària que són tan necessaris.
11: Moltes gràcies.
0: Gràcies, sort a totes.
3: Gràcies.

0: I d'aquí a menys d'una hora a les 8, a Torelló, a Osona, l'Ajuntament ha convocat una concentració a la plaça de la Vila després de l'apunyalament d'un home ahir a la nit en una plaça del poble, la plaça de Sant Fortià. Encara es continua buscant el presumpte agressor, però la punyalada és greu i la víctima és un metge del CAP de Torelló que està ingressat a l'Hospital de Vic en estat greu, però la seva vida no corre perill. Ha estat una agressió amb arma blanca, ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu compte d'X.
1: Ara és moment de deixar treballar els professionals de la seguretat, els Mossos d'Esquadra, perquè puguin dur a terme la investigació adient i, sobretot, la detenció d'aquest delinqüent. A Catalunya ni normalitzem ni acceptem aquestes conductes. Li caurà tot el pes de la llei.
0: Explica la consellera, per tant, que encara els Mossos no han localitzat aquest autor, se l'està buscant i també no estem per la vida del metge, tot i que l'agressió explicava que ha estat greu. Tot això avui, que continuen els retards a l'alta velocitat. Aquest tren incendiat dilluns a la tarda continua la via a l'altura de Ricla, Saragossa. Encara en aquest tram s'ha de circular per via única i els responsables de DIF, en concret Antonio Carmona, avui ha explicat que aquestes feines per retirar el tren i reparar la via s'han de fer de nit, que aniran per llarg, així que l'avís és que la normalitat a la línia Barcelona-Madrid d'alta velocitat no es recuperarà com a mínim fins a la setmana que ve.
2: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un any nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar en una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Tot això avui, en què aquest migdia un centenar de tractors han tornat a circular pels carrers de Barcelona.
3: S'ha de sortir sí o sí. Creiem que està la cosa molt malament.
4: No n'hi ha prou amb dir que necessitem pagesos quan tot crema, quan hi ha foc, i que ens aplaudeixin quan llaurem. Foc s'apaguen a l'hivern.
0: Són alguns dels pagesos que han arribat fins a Barcelona dos anys després de l'esclat de la revolta pagesa per protestar reclamant menys burocràcia, menys impostos i que també hi hagi les mateixes normatives pels pagesos de fora de la Unió Europea i els d'aquí. Avui han anat fins a la Generalitat, però no s'han pogut reunir amb el conseller d'Agricultura perquè era fora de Catalunya. De seguida ens ampliarà les demandes i el que ha donat de si aquesta protesta amb Pau Valero a dos quarts, una mica abans de dos quarts de nou, en el dia en 5 minuts del balcó.
5: Anna Palet, com estàs?
6: Total, bona tarda, Anna.
5: Graderia del balcó. Avui què? Eco, no? Eco del Galatasaray-Barça?
6: Assaborint encara aquesta meravellosa victòria.
5: Què t'hi has passat, no?
6: Volejada, sí, la veritat.
5: Però jo he passat superbé.
6: És que és magnífic aquest inici de temporada, vull dir, estem tots al·lucinant. Vaja, és una bassa d'oli, és tot fantàstic. Assaborirem aquesta golejada del Barça.
5: Que per cert, ahir vaig tocar el timbal aquest,
6: el Cristóbal.
5: I estava allà al Sique i vaig fer com uns toquets així, no, desfogat. I vaig veure
6: és
5: la potència que té.
6: És una bona teràpia, eh? És que
5: no feia un receptat. Va, molt bé, faig un tiras pim-pam, tu.
6: Com a teràpia, ja te l'anirem passant al bombo perquè el toquis, però també estarem pendents a la graderia del balcó del Madrid, perquè juga a les 9 de la nit, veurem si Vinícius és titular, no, com està Mourinho, com respira aquesta situació tan tensa, tan diferent a la que tenim ara mateix a Barcelona, amb el Bruno Alemany, que és el nostre expert en tot el que passa a Europa, repassarem la jornada de Champions i estrenem secció amb Lu Martín, que ens explicarà històries del món de l'esport. Vaja,
5: m'encanta Lu Martín.
6: Jo crec que són veritat. Ell creu i ell defensa que són veritat.
5: Ah, és apòcrif tot.
6: Fins i tot sembla mentida de com de curioses són. Avui, especial, Colin Bell, un jugador mític dels anys 70 anglès, una llegenda del Manchester City. Avui, aquesta secció del Lu Martín comença parlant i recordant la figura de Colin Bell.
5: A quarts de nota espero. Gràcies. Fins ara. Carbo, a temps, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda.
5: Que venen...
7: Què bé.
5: Baixes temperatures. Jo he escoltat avui a gent a la redacció dient canvi d'armari a punt. Com ho veus?
7: Que em sembla precipitat.
5: Ah, ho sabia.
7: Bàsicament, hem tingut ja aquests canvis, no?, que ens han obligat alguns dies a agafar alguna jaqueta, a abrigar-nos una mica més, però sí, ha de baixar molt la temperatura el cap de setmana, però tornarà a pujar després. Mm. De manera que si anem en qüestions d'armari, la idea és que anem guardant roba d'estiu, però sense amagar-la tota, perquè déu-n'hi-do, avui, la calor que ha fet ha estat molt significativa. El que està passant és que, clar, com hem patit tanta calor durant l'estiu, que avui haguem tingut de 25 a 30 graus a pràcticament tot Catalunya, em sembla com una cosa, ja és el que toca, no? Fa menys calor que l'estiu. Mm. I no, estem a mitjans d'octubre i aquestes temperatures que sí que s'han donat

0: altres anys, el que està passant és que s'estan donant la major part de dies. Demà, de fet, encara queden dos dies més de temps semblant, sí? Però amb petits matisos. Per exemple, avui hi havia menys núvols que ahir, per això ha pujat més la temperatura. Demà hi haurà més núvols, sobretot a la costa i territorial, i això farà baixar una mica les màximes, però igualment ens mantindrem amb valors per sobre del que seria habitual per aquestes dates. Sí? Al matí una mica de fresca, arreu de Catalunya mínimes de 15 a 20 graus, al voltant dels 20 a la façana costanera, màximes a prop dels 25 a la major part de poblacions, insistint que demà a la tarda una mica menys que avui, tret del Pla de Lleida, on encara arribarem a valors de 27-28 graus. Divendres, pràcticament el mateix, i el cap de setmana ja veurem, perquè saps també què vol dir, no? Cada cop que s'apropa una situació favorable per la pluja aquí a Catalunya darrerament.
1: Sí, sí, que plou, que plou molt, que plou amb força.
0: En excés, i aquest
1: la
0: serà un dels escenaris.
1: La temperatura del mar hem...
0: està molt alta encara, i aquest serà un dels escenaris. Ho detallarem ja amb més precisió demà, però compta a partir de la nit de dissabte. I la bona notícia, no es pot confirmar encara, és que aquesta pluja, escoltant ara les declaracions dels pagesos, no? Que un dels factors que encara perjudica més és la sequera que estan patint moltes àrees agrícoles de Catalunya, sobretot de Lleida. Aquesta situació podria deixar quantitats significatives justament a aquestes zones, moltes que estan desitjant-ho per salvar la collita de l'oliva, doncs a veure si tenim aquesta part positiva i no només negativa de la pluja.
1: Tant de bo. Carbó, gràcies.
0: Fins demà.
1: Fins demà. Dani Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dimecres 14 d'octubre. Joan, què va sonar?
2: Rei.

0: aquesta cançó de la Rey que es diu Joy, que a més aquestes altres dues veus són de les seves germanes, que també són artistes i les ha volgut ficar dins en aquesta cançó meravellosa.
1: Sempre estic en els concerts, que aquí fóssim experts.
0: Efectivament, però parlem de Rey, aquesta britànica, que podria ser l'artista que ha trobat la solució contra els bots que compren entrades massivament i s'aturen les vendes online. Saps que aquesta noia que tant estimem fa poc va acabar la gira del seu segon àlbum, This Music May Contains Hope, una gira que la va portar al febrer a Barcelona. Bé, doncs, ara Rey ha acabat aquesta gira. Recordem la seva història. Ella es va cansar de la discogràfica que portava anys duent-li la seva agenda, fins que es va cansar, va fer un tuit dient que no li deixaven llançar la música que volia i que plegava. Els deixa, abandona aquesta discogràfica i publica ella sola el seu primer àlbum, 21st Century Blues.

0: això fa 4 anys aproximadament, arrasa els premis britànics, els Brits es converteix en la més nominada de tota la història i ara publica segon àlbum que sona fins i tot per ser a la gran categoria de Grammy, Grammy de l'any fins i tot, eh? Veurem aviam què acaba passant. Ara que ha acabat aquesta gira de Rey, vol repetir una cosa que va fer amb el primer àlbum, que és anar al Royal Albert Hall i reinterpretar totes les cançons del seu àlbum amb orquestra simfònica i amb cor gospel.
1: Això ho fan tots, no? Això ens encanta.
0: I ella va fer-ho pel 21st Century Blues en un concert que us recomano que mireu, perquè és fantàstic, que es pot trobar a YouTube.

0: Bé, doncs ara el que vol fer la Rei és repetir l'experiència al Royal Albert Hall amb el segon àlbum. És un àlbum que, per exemple, té aquesta cançó amb el Hans Zimmer, que és un autor de grans bandes sonores amb molta orquestra, per tant, aquesta experiència pot encara ser més espectacular. Per tant, et pots imaginar les ganes que hi ha de poder tenir una entrada per a aquest concert del Royal Albert Hall. Clar, són 5.000 entrades, un sol concert. Ja la demanda que s'esperava era altíssima, però res comparat amb el que ha passat finalment, perquè en poques hores de cop es van registrar 1,8 milions de persones per accedir a la preventa, per un concert de 5.000 entrades, 1,8. Però resulta que després s'ha vist que la majoria no eren persones, sinó que eren sol·licituds de vots, d'una sofisticada xarxa de vots, que estan impulsats a més a més per la intel·ligència artificial. Què hi ha darrere? Doncs xarxes de gent que vol revendre les entrades per fer diners i especular amb les entrades. La pròpia Rei ho ha explicat a les xarxes amb aquesta frase que ho resumeix tot molt, que és: vivim en un món nou, mai no havia vist vots a aquesta escala. I és que el més fort és que la preventa, ja per evitar això, havien fet que hi hagués un qüestionari, és a dir, una selecció dels fans en què els feien preguntes sobre la pròpia música de Rei.
1: Per demostrar que eren humans, no?
0: I tot i així, els vots han aconseguit saltar-s'ho.

0: I ara què es farà? Doncs han tirat de la cosa més analògica possible, que és que l'equip de Rei revisarà les inscripcions una per una manualment per seleccionar els qui consideren que són persones reals i fans de debò, una per una fins a arribar a les
1: 5.000 entrades,
0: a totes les sol·licituds. I després aquesta gent rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per accedir al codi de preventa. I després el que quedi disponible, si resulta que hi ha persones reals menys de la demanda, doncs es posaran a la venda la resta d'entrades més endavant. Ara mateix al Regne Unit, de fet, s'estan fent mesures legals ja per prohibir que les entrades es revenguin sobre el preu original.
1: Clar, això acabaria amb els vots, ja no tindríem sentit.
0: Clar, però ja són els propis músics els que han d'estar buscant la manera de protegir els seus fans. Per exemple, ho ha fet fa poc The Cure.

0: The Cure, que ara estem escoltant la cançó que tenen amb l'Olivia Rodrigo. Robert Smith va demanar que les entrades de la seva gira nord-americana no poguessin transferir-se i que només es poguessin revendre el preu original, i també va aconseguir, que és una cosa molt difícil, que Ticketmaster tornés part de les comissions que havia cobrat els fans, que això ho fa la pròpia plataforma oficial. Oasis va limitar la compra a 4 entrades per persona i es van establir que només es poguessin revendre el preu original a través de canals autoritzats, però també van haver de perseguir a Ticketmaster perquè no inflés els preus, perquè la pròpia Ticketmaster de la seva plataforma fa revenda augmentant els preus. I després un cantant de country, Derek Church, va anul·lar unes 25.000 entrades que el seu equip havia identificat com a compres destinades a revenda, va anul·lar els codis. Així que són així fórmules que estan trobant els artistes per evitar això. Clar que ha decidit fer la rei, doncs, sol·licitud una per una, que és una feina ingent, però així assegurar-se que
1: clar, són... el seu equip, eh?
0: Clar, però són fans de veritat, sí, sí, els que han aconseguit les entrades, que al final és el que busca un artista.
1: Bravo, la rei. Dos minuts d'anuncis i arriba l'Antoni Bassas.

0: cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Ibérico Serrà, el pernil compta amb un gran nombre de denominacions d'origen on escollir. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum sabrem una mica més sobre aquest deliciós producte i com seleccionar-lo. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Voleu saber la diferència entre el pernil ibèric i el serrà?
1: I tant. Quina és?
2: El pernil ibèric s'elabora amb el porc de raça ibèrica, autòctona de la península ibèrica, mentre que el pernil serrà s'elabora amb el porc de raça blanca. En el cas de l'ibèric, i depenent del tipus d'alimentació i del lloc de criança, existeixen diferents tipus de classificació oficial. Per exemple, l'ibèric d'engreix és el més econòmic i prové del porc criat en granges i alimentat exclusivament amb pinsos. El més apreciat, l'ibèric de gla, prové del porc criat en una devesa a base de pinsos naturals en l'etapa de creixement. En l'època de pastura s'alimenta de gla i pastura sense cap suplement afegit fins que assoleix el pes òptim.
1: I de pernil serrà quin tipus hi ha?
2: La classificació és en funció del temps de curació. Així tenim des del que no té cap exigència, que s'anomena pernil serrà, fins al gran reserva, que requereix més de 15 mesos de curació.
1: I com ens podem distingir a simple vista?
2: En l'ibèric, el color del pernil va del rosat al vermell porpra. Té una textura poc fibrosa i amb el greix infiltrat. La combinació del seu sabor delicat i de l'aroma intens fa que aquest producte sigui un indispensable a la dieta d'un bon gourmet. En el cas del serrà, el color del pernil varia de rosat a tons porpra. El sabor és suau, poc salat i d'aroma agradable. La textura és homogènia i poc fibrosa. Comparat amb l'ibèric, l'aroma, el sabor i la textura són més suaus i menys intensos.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum. Entre nosotros.
4: Seremos muy directos.
5: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
4: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
5: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
7: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
8: Condiciones en Mutua.es.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada día. Every day.
10: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
11: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese Colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
13: ¿Qué más quieres?
12: Más mañana así.
13: Colacao. Tan único com estopa.
12: Tan único com tu.
14: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
15: Ah, sí?
16: Que és per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
15: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
16: A tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
17: Hem deixat una pasta.
16: Si el motor és vell...
18: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
20: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
21: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al Circuit de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA Week 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
22: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Footvoltes.

0: És hora del territori Bassas. Antoni Bassas, com estàs?
1: M'ha agradat molt això, no ho havies dit mai, Anna Puigvoltes.
0: És territori.
1: Territori, està bé, no?
0: Sí,
1: bé,
0: perquè
1: bé.
0: Aquest
1: és
0: matí pensava...
1: És un territori compartit.
0: És compartit, però pensava, nosaltres comencem a llaurar al matí, escrivim,
1: sí,
0: i dius, aquí tindrem una llavor, aquesta creix, no, i si parlem d'això? No, tinc una idea millor, i clar, avui
1: i,
0: és que...
1: I al vespre fem la collita.
0: Exacte, fem la collita, i a més és que, clar, estem davant d'aquest compte enrere de divendres, que han d'estar definides ja les candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre.
1: Sí.
0: El batibull polític és clavorós, sí. T'imagino a tu fent d'analista tot el dia.
1: Sí, perquè a més el panorama és canviant, no? Sí, sí,
0: clar,
1: sí. I parlant com... amb gent i aquestes coses.
0: Ah, sí, això cada matí, no? Fas uns quants whatsapps? Fons.
1: Sí, depèn dels dies, però sí, esclar, a vegades les situacions són més dinàmiques i demana més contacte, potser una trucada a la nit, bueno, aquestes coses, sí, sí.
0: A mi em fa molta gràcia que a vegades hem estat fent aquesta secció i a tu t'arriben missatges i veig la cara, dic, acaba de rebre el que serà l'article de demà i algunes vegades m'ho has xivat a mi i hem tingut aquesta sort.
1: Doncs una mica
0: passa,
1: sí, una mica passa, sí.
0: Com que costes que a ti com quedarà tot, tu has vingut amb ganes de definicions.
1: Bé, sí, aquests dies s'està parlant molt d'allò que hi ha a l'esquerra del PSOE, de les esquerres plurinacionals, les esquerres transformadores, les esquerres, no?
0: També, perdona, a casa em van preguntar, però el PSOE no és d'esquerres.
1: Sí.
0: Això m'ha estat
1: preguntat a casa. Hi ha més vida a l'esquerra del PSOE, com si diguéssim. Bueno, la pregunta si el PSOE és d'esquerres donaria per una tesi doctoral, per uns quants acudits... i per uns guants talls, si vols, algun dia fem el tema aquest, és el PSOE d'esquerres, i posem talls de Felipe González i aquestes coses. Però, bueno, ara no és el cas. No, jo el que volia dir és... estem molt acostumats a parlar de dretes i esquerres i poc o molt tots sabem què volem dir, però d'on ve això? Parlem de les esquerres. El terme esquerres es remunta a la Revolució Francesa 1789. Van fer, després de la Revolució, van constituir l'Assemblea Nacional, i resulta que a la dreta del president s'hi van asseure els diputats més conservadors, o sigui, sí, els que eren partidaris de l'antic règim, de la monarquia absoluta, de l'autoritat de Lluís XVI, que no va ser guillotinat fins a 4 anys més tard, per tant encara hi havia rei. I a l'esquerra del president de l'Assemblea Nacional s'hi van asseure els més radicals, els progressistes, els centralistes com els jacobins, que estaven per la república, la llibertat, la igualtat...
0: Però que podria haver estat al revés, eh? O sigui, van seure una mica...
1: Sí?
0: Hauria, estic parlant de 1789,
1: hauria pogut ser diferent, però a la dreta del president s'hi van asseure els conservadors i a l'esquerra doncs, els que volien acabar amb els privilegis de la noblesa i del clergat.
0: Bueno, al centre hi havia algú?
1: Ah, no, el president, perquè si no van quedar a banda i banda. Bé, aleshores, aquests termes es van consolidar amb l'aparició dels estats, les democràcies liberals a Europa, i doncs, això doncs, s'ha dit fins als nostres dies, l'esquerra associada a la igualtat social, redistribució de la riquesa, i la dreta associada a la llibertat de mercat, la propietat privada, la tradició de l'autoritat de l'estat, bueno, etc. Què va passar després que guillotinessin el rei i de la revolució francesa? Per exemple, l'home d'esquerres per antonomàsia, el pare gairebé de l'invent, Karl Marx.
0: Sí.
1: Karl Marx. Karl Marx deia que era d'esquerres, ell?
0: Sí, però clar...
1: Doncs no ho deia.
0: No, perquè no podia, no?
1: Sí,
0: perquè
1: home, de fet, ja estava inventat.
0: Ja estava inventat,
1: però
0: clar.
1: Però ell...
0: Què deia?
1: Comunisme, socialista científic, moviment obrer revolucionari. Però ell esquerres no ho feia servir. Ho va fer servir de jove, temporalment, en l'etapa universitària alemanya, que es va unir als joves hegelians de Hegel,
0: sí,
1: d'aquest filòsof que deia que la història és una idea bastant marxista, no? La història progressa per conflictes i per superacions, no? Diguéssim, no? Vas saltant, no? Etc. Però no, ell, Marx, no en parlava perquè ho trobava burgès, o sigui, esquerra i dreta ho associava fonamentalment a la distribució d'escons dels parlaments nascuts de la Revolució Francesa, i ella estava per la superació d'aquests parlaments perquè ell el que volia era la revolució proletària.
0: És que estic pensant que el Parlament Britànic és claríssim, no? La dreta i l'esquerra està amb la divisió feta.
1: Absolutament, sí. El Parlament de Catalunya també, el que passa que no estan encarats com els comuns.
0: És un semicercle.
1: És un semicercle, exacte. El Congrés dels Diputats espanyol estan encarats, però perquè estan en els extrems, el president del govern i el cap de l'oposició. N'hi ha alguns que es toquen per la part del mig. Bé, aleshores, Marx de què parlava? Doncs del manifest comunista. En el manifest comunista l'any 1848 parlava de proletariat i burgesia. Les dretes i les esquerres, és a dir, classe treballadora i els que tenien la propietat dels mitjans de producció. Si venim a Catalunya, el primer que va parlar d'un espectre polític propi va ser Valentí Almirall, 1886, que lo catalanisme va parlar de progrés, laïcisme, conquesta de llibertats civils, per tant podríem dir que vindria a ser el primer catalanista d'esquerres, però la popularització definitiva del terme esquerra és el 1931, és a dir, aviat farà 100 anys, ara en fa 95, quan es va fundar Esquerra Republicana de Catalunya. O sigui, la història és que un mes abans de les eleccions del 14 d'abril del 31, que van donar lloc a la República, es va organitzar la Conferència d'Esquerres Catalanes, impulsada per Francesc Macià i Lluís Companys. L'un era líder de l'Estat català i l'altre del Partit Republicà Català. I aleshores, li hem de posar un nom a això, no? La conferència hi apuntava, perquè deia Conferència d'Esquerres Catalanes. Però allà hi havia tres fonts. Un corrent més obrerista i més revolucionari que Camperol, Lluís Companys, un clarament independentista, que era Francesc Macià, i que volia aglutinar el republicanisme català per fer front al conservadorisme de la Lliga, de Joan Lluí Vallescà. Al final, entre l'Estat català, el Partit Republicà i el Grup de l'Opinió, on hi havia Jaume Aiguader, que va acabar sent alcalde de Barcelona, van trobar una fórmula de consens, que és esquerra, davant de la Lliga Regionalista, republicana, que era la condició de Companys, i de Catalunya, el marc nacional, que era la condició de Francesc Macià. Ells no li van voler posar Partit Comunista o Socialista de Catalunya... Ells volien ser un partit de masses, interclassista, on hi hagués els rabassaires, on hi hagués professionals, tècnics...
0: Era un bon nom.
1: Sí, la prova és que ha sobreviscut. Clar. Ha sobreviscut, perquè no és partit de... No, és, els que estan a l'esquerra són republicans i són catalans.
0: Sí.
1: Va triomfar tant això d'Esquerra Republicana que Espanya, una de les forces més decisives de la Segona República, va ser Izquierda Republicana, o sigui, que va ser un dels motors del Front Popular que vindria a continuació. El líder absolut va ser Manuel Azaña, que va ser president de la República, però vaja, hi havia Victoria Kent, hi havia Casares Quiroga, Marcelí Domingo, etc. Abans de continuar amb l'evolució històrica del terme, deixa'm dir-te...
0: Gran lliçó històrica que ens estàs fent, m'encanta. Segueix.
1: Abans de passar a l'evolució històrica del terme, deixa'm dir que això de les dretes i les esquerres ja surt a la Bíblia. Surt a la Bíblia, surt a la Bíblia en un text de l'Evangeli.
0: El Nou Testament,
1: a l'Antic Testament, a l'Eclesiastès, i al Nou Testament, l'evangelista Sant Mateu, descriu com serà el judici final, no? I diu, el rei separarà les persones com un pastor que separa les ovelles dels cabrits. Posarà les ovelles a la seva dreta i els dirà, beneïts del meu pare, hereteu el regne preparat per vosaltres, i a l'esquerra posarà els cabrits. I els dirà, aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern preparat pel diable i els seus àngels. És molt interessant això...
0: Ovelles i cabrits, ovelles de dretes, cabrits
1: d'esquerres. I els cabrits a l'esquerra. Això ho va fer servir, amb aquesta intenció que jo acabo de donar ara, un president del Partit Popular de Catalunya, que era un tio bastant intel·ligent, enginyós, però obscur també, Aleix Vidal Quadras.
0: Gran cultura que, també, aquest home.
1: Sí, que va escriure un llibre sobre què eren les dretes i les esquerres, i la citació que va posar per encapçalar el llibre era aquesta, dir, i Déu posarà els bons a la dreta i els cabrits a l'esquerra. A l'Eclesiastès parlen també del cor del savi el mena cap a la dreta, el cor del neci el porta cap a l'esquerra. I després hi ha allò que els justos, els que guanyin la vida eterna, s'asseuran a la dreta de Déu Pare. O sigui que, és curiós perquè aquesta visió bíblica ha influït profundament en el nostre llenguatge. La paraula llatina esquerra, sinister, deriva en el nostre adjectiu sinistre, enfosquit, malvat.
0: És veritat.
1: Mentre que els de la dreta els són destres. I dona lloc, encara una paraula molt més important, el dret.
0: Destres
1: el
0: i el dret.
1: El dret. Ah,
0: sí, sí.
1: El dret. O sigui, les coses...
0: Que funcionen com han de funcionar.
1: Segons la llei, segons el dret, no?
0: I destres, no? Hàbils.
1: I els que són hàbils, exacte, els que tenen habilitat per alguna cosa. Bé, aleshores...
0: Estem caient de la figuera uns quants, ara.
1: Bé, aleshores, sí, bueno, és que aquí tot s'aprofita. Aquí acabaria... Bé, això va continuar, naturalment, amb l'esclat de la Guerra Civil, i després, doncs, hi ha hagut una tradició en els parlaments de les democràcies liberals, de dretes i d'esquerres, amb partits socialistes i comunistes a l'esquerra, i els democristians, els liberals, els conservadors a la dreta. I fins aquí la història de la paraula esquerres. Però aquests dies s'està popularitzant un altre concepte polític, que és el de front.
0: Front.
1: El front. El front, hi ha un acudit que m'agrada molt, que front, això del Frente Amplio, sembla el nom d'una agrupació de calbs, de persones calbes.
0: Perquè tenen el front
1: perquè
0: tenen, ampli.
1: Perquè tenim el front ampli, exacte. Però bromes a part. Això dels fronts va néixer als anys 30, era clarament antifeixista, el Front Popular d'Espanya del 1936, que va anar a les eleccions de febrer del 36, el Front Popular de França també del 1936, a Xile hi va haver el Frente Popular de l'any 37, després hi ha hagut fronts d'alliberament nacional molt lligats a tot el fenomen de la descolonització i de les guerrilles, etc. Hi va haver el Front d'Alliberament Nacional d'Algèria, el Frente Sandinista de Liberación Nacional a Nicaragua, el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional al Salvador, el Frente Amplio de Izquierdas, bueno, o figures com el Pepe Mújica, etc. No?
0: Era la fórmula per unir-se, per aliar-se.
1: Sí, d'ajuntar totes aquestes forces. Curiosament, a Catalunya, cap al final del franquisme, es va fer un front. Al principi n'hi va haver un, l'any 40, Front Nacional de Catalunya, per gent a l'exili. Però més modernament, cap al final del franquisme, es va crear el FOC, el Front Obrer de Catalunya. I saps qui hi havia aquí?
0: No.
1: Gent com Pasqual Maragall i gent com Miquel Roca Junyent, que després va anar a Convergència i va ser parada de la Constitució.
0: FOC, sí.
1: Sí, sí, és molt curiós.
0: En Maragall i Roca.
1: Maragall, Roca, Isidre Moles, Alfons Carles Comín, el pare del Toni Comín, tots aquests eren del FOC, però això va tenir molt poca vida, va durar relativament poc. Aleshores, en els nostres temps, doncs, hi ha hagut, fins i tot, això és una excepció, un ús excepcional del terme front a l'extrema dreta, el Front Nacional de Jean-Marie Le Pen a França,
0: sí,
1: fundat el 1972, que aquesta seria una altra història. Bueno, fins aquí la teòrica a propòsit d'aquestes paraules que s'estan imposant aquests dies a la nostra conversa política. Tenen música les esquerres, tenen música als fronts, home, doncs, clar, els partits tenen himnes, els moviments tenen himnes. Jo, i crec que ho he consensuat amb tu, diria que n'hi ha un de molt clar en castellà, nascut l'estiu de 1973 a Xile, a partir d'un crit que se sentia al carrer, que era "El pueblo unido jamás será vencido". Aquesta frase li atribueixen a un polític populista liberal, és a dir, de la banda d'esquerres, a Colòmbia, als anys 40, que es deia Gaitán, l'assassinat del qual va provocar una autèntica massacre a tot el país, perquè es van matar, no vegis com, liberals i conservadors a Colòmbia. Es veu que ell ho havia sentit al carrer, ho va reproduir, i com que això es va continuar dient, algú, concretament Sergio Ortega, que era un compositor de música acadèmica i clàssica, va compondre la cançó "El pueblo unido jamás será vencido".

0: És un efecte de marxa rítmica, és a dir, la cançó utilitza un ritme gairebé obsessiu que imita els passos d'una marxa gairebé militar, és a dir, d'algú que tu estàs en un punt i sents com una remor que va venint, i cada vegada veus que va venint més gent, que puja d'intensitat en escala. És una sensació psicològica d'acumulació de
1: gent. I canta Intilimani i Quilapayún, van estar aquí i ho vaig anar a veure'ls. I esclar, està ple de xilens. Era aquí el Cine Novedades, quan estava aquí davant, i tots en peu cantant van acabar així el concert.
0: Bueno, tu pensa que ells la van compondre en 3 dies, aquesta cançó, un vespre de juny de 1973, després de veure això, gent cridant El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, i el setembre del 73, quan el cop de l'11 de setembre del 73, quan el cop d'estat del Pinochet es van exiliar, se'n van haver d'anar, crec que el primer lloc que van anar a parar va ser a França. O sigui que és una cançó que té la seva història. I que podria donar lloc a un moviment. Ara, en català, home, jo crec que és indiscutible. Sí, hi ha cançons
1: no,
0: de...
1: No t'ha costat.
0: Hi ha cançons de Raimon. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes, tot això que descrivíem ara de Marx, no? Però n'hi ha una que com a himne ha estat imbatible, a més ha estat traduïda a molts idiomes, que la va cantar Lluís Llach molt jovenet, que és L'Estaca.

0: La música té aquesta capacitat de fer que la vida sigui una mica més agradable i ens fa sortir de la prosa aquesta dels pactes i dels personalismes. No sé si aquesta, haver sentit aquestes cançons pot ajudar algú a prendre alguna decisió, però ells mateixos.
1: Magnífica lliça d'història que portaves a la teva carpeta blava.
0: De gomes.
1: De gomes i ens ho hem passat molt bé. Basses.
0: Apa.
1: Gràcies.
0: Una abraçada. Bona abraçada.

0: El balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6 i a Manresa, Àngel Guimarà 17.
2: Ahora en Ipujagán, pagar menos está de moda. Sofá cama Uyo, cómodo y funcional de 210 centímetros a tan solo 395 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
3: Mis de la crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Dimecres de viatge al passat, ja tenim aquí la nostra egiptòloga, doctora en història antiga, Irene Cordón. Com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tot bé?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Que bé. Mira, avui vols parlar-nos dels grans narradors de l'antiguitat. És que estava pensant, algun dia, d'aquí molts segles, diran, hi havia una narradora increïble que es deia Irene Cordón.
1: Ara pots voltes.
0: Hi havia antic, Homer i la resta de rapsodes grecs, i de per allà segle XXI hi havia Irene Cordón. Tal qual. És que m'ho he pensat.
2: 100%.
0: Narradora, divulgadora... Quin paper jugaven a la Grècia antiga? Jo em pregunto si eren una mica els best-sellers, els Netflix de la seva època.
1: Mira, la veritat és que a mi m'hauria encantat ser rapsoda. O sigui, us he de reconèixer doncs, que l'antiguitat, evidentment, els rapsodes doncs, són intèrprets, no professionals, això sí, i que el que feien era recitar doncs, poesia èpica, no? Sobretot aquests poemes atribuïts a Homer, que si en cas en parlem d'aquí una estoneta. Mm. Per tant, ens hem d'imaginar una persona, no?, que està dreta, no?, d'empeus, davant d'un públic... Sí. I que sovint amb un bastó a la mà, ens ho imaginen així, i que amb la veu i amb el gest feia viure les aventures d'Aquiles, d'Ulisses...
0: El bastó era per remarcar?
1: Per anar marcant, i perquè també sàpigues que és ell, però sí. I per tant, ens hem de situar en una època, ara ho estàs dient molt bé, no, Anna, en la qual a les polis gregues ara fa més de 2.500 anys, 2.000, quasi 3.000 anys, no hi ha micròfons, no hi ha pantalles... Clar, llavors, la manera de poder captar l'atenció i emocionar només amb la presència i les paraules, calia que aquesta persona realment omplís, no direm l'auditori, perquè també tenia lloc a diverses parts, no? a l'aire lliure, però això era un rapsoda.
2: Eren una mocatriz, és a dir, ells interpretaven, tot. Cantaven i actuaven,
1: en
2: no?
1: En una època, tot. A més que la gent, sí, que la gent no sap llegir i escriure, que això també ho hem de tenir present, no? Perquè també em podia odiar, però potser es podien llegir ells aquesta poesia èpica, però no, però és veritat, ells reciten, canten, sobretot reciten, els rapsodes són més de recitar i fan una miqueta d'actors, una miqueta, és imprescindible, perquè a més jo crec que la veu era clau, havia de ser una veu molt expressiva, molt ritmada. A vegades la gent s'imagina que estan llegint un poema, no pot ser una lectura plana, sinó pot ser la cosa més avorrida del món. Per tant, jo veig aquí unes dots d'interpretació tremendes. No?
0: Clar, eren històries conegudes, que això la gent encanta. Torna-me'l a explicar, com els nens, no?, amb els contes, o arribaven a un poble allò... Duc una estrena.
1: No. El que agradava era realment explicar històries que ja eren ben conegudes, el que passa que depèn del rapsoda, aquí es permetirien moltes llicències. Aquí ve la part bonica, depèn del to que tu utilitzes. Si, per exemple, has de parlar de la còlera d'Aquiles, doncs tu pots posar una miqueta de salsa, diríem avui en dia, no? És a dir, clar, ho pots recrear i amb la veu doncs marcar aquesta tensió o aquesta ràbia, arrossegar alguna vocal...
0: És una rapsoda.
1: No, però m'agradaria, però sí que tenim nosaltres actors i actrius boníssims, que serien uns rapsodes, bueno, una mica els monòlegs, no? Sí. Si no els saps fer bé, malament rai.
2: Però sempre, és a dir, quan arribaven al poble, que es posaven al mig d'una plaça i era per tothom, era per algú en concret, no sé si fins i tot hi havia, entre ells, entre els rapsodes, feien concursos, aviam qui recitava millor.
1: Mira, hi ha una miqueta a tot. De fet, sempre ens imaginem la plaça del poble, però també us heu d'imaginar que moltes d'aquestes pobles són agrícoles i per tant podien anar fins i tot als camps de conreu. Al moment que ells descansaven, doncs mira, que bé, no?, que tenim aquest rapsoda que ha vingut caminant cap aquí amb la seva vara i ens està escenificant, no?, i ens està explicant aquests poemes que tant ens agraden, que els hem escoltat tantes vegades però que els volem tornar a escoltar. Sí. Ara bé, sí que és ben cert que sobretot a les festes religioses i festivals i davant d'un públic que s'hi aplegava expressament, hi havia aquests concursos que ara estaves dient, Joan, i això ho trobo meravellós. Imagineu aquests concursos de rapsodes, com deurien ser, no? I sobretot, per exemple, als atenencs, no?, la gent que vivia a Atenes durant les grans festes de la Panatenees, que són en honor a la deessa Atena, doncs sabem que competien recitant precisament Homer. M'estic referint, per tant, als cants que apareixen a la Ilíada i a l'Odissea. I a més hi havia una norma molt curiosa, no? Perquè, a veure, un anaves parlant, per exemple, tu, Joan, ets un rapsoda, comences el primer cant i de cop i volta, el que vindria a ser un jutge, deia, continua l'Anna.
0: I això havies... amb el cavall, no?
1: Exacte. Llavors, i tu has d'intentar captar el públic, perquè el públic t'està escoltant.
2: És com les batalles de galls, això, eh?
1: Sí, batalles de galls, també, jo sé que que fan això també als Estats Units, em sembla, sí,
0: amb el rapers,
1: ah, i llavors sí, ara tu com hi contestes, però sí, al final és el públic, a veure qui és el més entregat, a veure qui és el rapsoda que parla millor i el que s'expressa millor, i sobretot
0: diferent,
1: aquest
0: no? Ja,
2: els bifs, sí.
1: Sí, doncs és exactament igual. O sigui, que hauria de ser unes competicions, us imagineu, quina meravella.
0: Clar, a mi sempre em fascina el tema de la memòria, que vam tenir l'altre dia l'Albert, que s'aprèn les instruccions d'un ascensor, que deia que tenia una memòria molt curiosa. Jo imagino que havien d'estudiar molt, estaven molta estona recitant. No sé quina mena de memòria entrenada tenien.
1: No, és això, és una memòria entrenada. És a dir, molt d'aprenentatge, una memòria entrenada i al mateix temps doncs, un poema que t'ajudi. És a dir, hi ha sempre com... A veure, unes frases, no? Unes repeticions, unes expressions sempre recurrents. Si algú diu Aquila, ràpidament t'has de dir el dels peus lleugers. I mentre vas dient el dels peus lleugers, que és com un epítet, tu ja ràpidament el teu cervell està buscant la següent frase.
0: Ah, però no hi havia allò que diuen morcilles, no? És a dir, no s'inventaven, no afegien frases.
1: També, això és el bo, això és el bo. Sense voler les afegien.
0: No, morcilles és que no em surt en català ara.
1: T'hem entès.
2: Ho hem entès. Sí. Llavors, hi havia alguna base on ells agafaven la història? Eren històries que s'anaven passant de boca a orella i que s'anaven transformant a través dels rapsodes?
1: És que és més que històries. Per ells és la memòria col·lectiva. Bé. Llavors, aquestes històries que nosaltres a dia d'avui coneixem, la Ilíada o qualsevol cosa, no? Aquest viatge, no? El retorn cap a Ítaca, que nosaltres ho veiem com una història, com unes aventures, per ells era la seva memòria, dels seus pobles. Bé. Sobretot la Ilíada, no? Aquesta guerra contra Troia. Llavors, era una manera de recordar-ho. Va molt més enllà que
2: no ens hem d'imaginar que hi havia alguna cosa escrit.
1: No, aquest és el tema. O sigui, nosaltres sabem que hi ha una tradició oral molt potent, molt forta. Insisteixo a dir que en aquella època, tot i que tenim escritura, la gent no sap llegir i escriure, o molt poca gent. Segurament els rapsodes, jo vull creure que tenien com, a veure, algun, no diré esborrany, però algun paperet que a vegades, perquè ho hem trobat, de cop i volta trobes un paper o alguna nota i dius, i això no acaba de ser la Ilíada, però són com anotacions, no us passava a vosaltres, és la xuleta, sí. Vindria a dir, no? Una mica, que amb quatre anotacions alguna cosa s'ha trobat. I els notes saben que és una tradició que es va repetint, que va passant, i però que és el que passa, que al moment que tu estàs recitant,
0: presentar alguna
1: les
0: cosa,
1: fitxes,
0: clar.
1: És, o el PowerPoint famós, jo sempre dic no, que la imatge, quan vas a mi la gent dius que tens una memòria prodigiosa, dic, un moment, jo faig trampa. Clar. Cadascú té els seus mètodes, el meu dia d'avui és la imatge. Llavors, només amb una diapositiva...
0: Saps què dir?
1: Clar, una imatge val més que mil paraules.
2: Jo, ara, abans que la Irene ens faci de rapsoda i ens expliqui tota la llegenda i la història, el que volem que ens expliqui, jo em preguntava també, els rapsodes vivien d'això? O sigui, com vivien?
1: Sí, vivien d'això. És increïble. Per
0: ben tant, pagats i tot?
1: Ben pagats no ho crec, però segur que la gent estava esperant, tenien noms, alguns d'ells, de fet, Homer mateix.
0: Era la ràdio del moment, en el fons, també.
1: Sí, és la ràdio, però no només de notícies, sinó d'aquests relats, i també és una miqueta... Clar, estem parlant d'aquesta Grècia clàssica, on naixerà el teatre, fixeu-vos, no? Però sempre amb aquest context religiós d'aquestes festivitats i que estan esperant els bons rapsodes que evidentment eren premiats. Clar. I els pobles els volien de nou.
0: Clar, tu dius rapsoda i evidentment has citat Homer quatre vegades.
1: Sí.
0: Però se'n sap tan poc d'Homer, sempre t'ho preguntem. Yeah. I ara que tothom s'ha embogit amb la pel·lícula, és a dir... Què en sabem del cert? Tu sempre has dit
2: una persona,
0: que podia ser una persona
2: o personatge.
0: O podien ser 50 persones.
1: Clar, és que
0: però
1: això
0: que tot mana d'ell.
1: És que és una paradoxa preciosa, jo sempre ho dic, perquè Homer és, jo diria, un dels noms més coneguts de la literatura universal, ja no dic antiga, i en canvi doncs, no sabem res d'ell. No? Si realment era només una persona, doncs no sabem res de la seva vida. Ni on va néixer. De fet, són diverses les polis gregues i algunes illes que a època posterior... Diuen, sí, segur que era nostra, no? O sigui, tothom té aquesta necessitat, amb Colom també ha passat, amb Cristòfor Colom, apareixen aquests personatges, tothom se'l vol fer seu. Però no en sabem res. La tradició, i jo quan dic la tradició vol dir que el costum, sense tenir-ne proves, sí que ens presenta com un poeta sec, és curiós, no? Sí, que sempre diem, és que és sec, no?
0: Si no se sap res, només que vas compondre la Ilíada i la deixa com sabem.
1: És que no ho sabem, clar,
0: no
1: ho sabem, perquè a més, si era només un home, diuen que és sec, que és del segle VIII, que per tant de l'any 750 abans de la nostra era, i que està relata uns fets que han passat fa 500 anys. Perquè la guerra de Troia l'hem d'ubicar cap al 1200. Per tant, tota aquesta tradició oral, si Homer realment la va escriure, tampoc és seva. O sigui, no ens hem d'imaginar un home sec o no sec que es posa davant d'un full i diu, vinga, va, vaig explicar ara una aventura, no? No. Si realment va ser així, ell el que fa...
2: Això tampoc hi havia fulls, no?
1: Hi havia papirs, els portaven els papirs d'Egipte,
2: sí.
1: I també, sí, pergamins i tauletes, i hi havia cosetes d'aquestes, n'hi havia. Però llavors, si realment ho va escriure una única persona o un grup de persones, tampoc és original d'ells, perquè el que estan fent és relatar uns fets que ja van passar. Llavors, això és molt bonic.
0: Però clar, que sigui sec, és com és simbòlic en el fons, no?
1: I això és el més bonic del món, perquè a mi m'agrada molt la simbologia també, i jo dic que la imatge d'aquest poeta sec té una força, doncs, simbòlica, com dius, enorme, perquè algú que no veu el món amb els ulls, però que en canvi és capaç de fer-lo veure als altres amb les paraules. I això ho trobo extraordinari. Clar. Per tant, podria ser una metàfora perfectament.
0: Clar.
2: I Homer va ser llavors el creador de totes aquestes històries mítiques?
1: La tradició ens diu que ell és aquí, signaria sense saber-ho, la Ilíada i l'Odissea. Però no sabem si és una única persona, si són diverses persones, si són diversos pseudònims. Potser hi havia diverses persones, però sí que hi ha una d'elles que és la més forta, la més potent, i després doncs es van afegint, doncs, no sé, algun cap més o algun adjectiu, que tot ho acaba de decorar o acaba de lligar molt millor. Bàsicament és això.
0: Val. D'ell, de la persona, doncs no ho sabrem mai.
1: Mira,
0: que poden sortir algun dia i que de sobte descobríssim.
1: Oi, això seria tremendo, però mira, nosaltres sempre parlem de la qüestió homèrica, i ens estem referint així. Quan parlem de la qüestió homèrica, vol dir que darrere d'aquests poemes, evidentment que hi ha un creador excepcional que va donar forma a tota aquella tradició, no? Vale. Llavors, no sabem si és un, si són dos, si són 50, no tenim ni idea, però les obres les tenim. Fins i tot hi ha alguns autors que diuen que la Ilíada potser sí que és d'Homer, però l'Odissea no, o al revés. Per tant, fixeu-vos-hi. Tant és. La qüestió és que sota el nom d'Homer, sigui un nom pseudònim, siguin molts homes, el que sigui, ens han arribat dues obres que són increïbles, d'aquesta literatura universal que cal conèixer, que cal llegir i que cal saber.
2: Doncs anem a fer, sisplau, que l'Irene Cordon ens faci de rapsoda.
0: Perquè ens va renyar un Sant Jordi i va dir que si no havíem llegit l'Ilíada...
1: És que
0: m'agafa
1: un patatús.
0: Tornem-hi, tornem-hi.
2: Doncs això...
0: O sigui, l'Ilíada relata tota la guerra de Troia?
1: No, molt bé. Llavors hem de començar per aquí, perquè a vegades ho pensem, no? Diem, la Ilíada són 24 cants, aquests cants es van posar posteriori, i simplement relata la part final de la guerra de Troia. És a dir, nosaltres per les pel·lícules i per la tradició, us l'hagueu llegit o no, sabem que és una guerra molt llarga, o sigui, no ens explica el rapte de Paris, d'Helena i que se l'emporta cap a Troia, tot això no t'ho explica. T'explica que porten 10 anys de guerra
0: i a la platja, no?
1: A la platja de Troia, per tant, allà als estrets dels Dardanels, perquè a dia d'avui recordeu que ja sabem on està Troia. Llavors comença amb la còlera d'Aquiles. O sigui, és increïble perquè el cant número 1 comença que Aquiles, que ell està lluitant del costat dels que serien els grecs, dels pobles grecs, per dir-ho així, dels aqueus, que els hi diuen, està molt emprenyat, té una còlera molt gran, i a més, per una cosa, per un tema que a mi em sembla quasi absurd, i és que és un nen petit malcriat, com ho són tots els herois d'aquella època, perquè com que ho tenen tot, amb un botí de guerra li van donar una noia, i mira, està molt encapritxat d'aquesta noia, però llavors ve Agamèmnon, que és el rei dels reis, i diu, no, la vull jo, i li pren, i diu, ah sí, però ara no lluitarem tu, i Aquiles, nosaltres sabem que és el gran heroi, no? I per tant, això tindrà moltes conseqüències. Comença amb aquesta còlera i la conseqüència quina serà? Que en el moment que diu, jo no vull lluitar, els troians encapçalats per Hèctor, que és el gran heroi troià, fill del rei Príam, comença a agafar.
0: A mi
1: m'agrada molt Hèctor. M'agrada molt Hèctor, m'agrada moltíssim. Moltíssim. Uf.
2: Per què?
1: Per tot, perquè ell representa per mi l'honor, la honestedat, la valentia, el ser humà. L'altre és Odisseu. O sigui, jo en diu un de cada bàndol, evidentment, però de la part troiana, evidentment, Hèctor se'ns presenta com el fill bo, com una persona molt completa que fins i tot n'és conscient en el moment que ell morirà, perquè degut a aquesta còlera d'Aquiles, Hèctor comença a agafar avantatge, llavors els aqueus comencen a dir als grecs, necessitem Aquiles perquè ens estan guanyant terreny, llavors Patrocle, que és l'amic amant d'Aquiles, és quan pren els escuts i també el casc d'Aquiles i fent-se passar per ell, lluita contra Hèctor. I Hèctor es pensa que està lluitant contra Aquiles i el mata.
0: M'has fet spoiler de... No, és broma.
1: Ah, no, que aquesta obra...
0: és broma.
1: Quasi 3 mil anys.
0: És broma, la tauleta li vaig fent cant a cant quan puc.
1: És que és meravellós.
0: Perquè
1: és meravellós.
0: Hi ha un moment que a tu t'agrada molt?
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que n'hi ha molts, però aquest és quan llavors Aquiles, evidentment, enfurismat, doncs anirà cap allà i no és que faci spoiler, perquè això és una obra que té 3.000 anys.
2: Sí, que sí. Però sí, crec que ja es permet 3.000 anys després
1: Hector,
2: que puguis fer spoiler.
1: Hector morirà, i ell ho sap, n'és conscient, perquè veu Aquiles i diu, no, és invencible, morirà, però és que té tanta ràbia Aquiles que agafarà el seu cos, se l'emportarà. Llavors, Príam, el pare d'Hèctor, per mi és el moment o dels moments més destacats de, o més emotiu de l'obra, que el que farà és anar cap al campament dels aqueus, entrarà dins la tenda d'Aquiles i diu, per favor, retorna'm el cos del meu fill perquè pugui enterrar-lo, perquè es mereix doncs un enterrament. Que de fet així és com acaba la Ilíada, Comença amb la còlera d'Aquiles i acaba amb els funerals d'Hèctor. Primer hi ha una pugna, van parlant dient que no, però finalment doncs Príam veu davant seu no el rei de Troia, sinó que veu a un pare.
0: Per tant, la pel·lícula barreja.
1: La pel·lícula és molt bona. Anem a la pel·lícula, no?
2: Sempre diu la Irene que és molt bona pel·lícula, la de Troia.
0: Sí, però barreja perquè agafa tota l'enganyifa del cavall de Troia.
1: És que és cert, l'Odissea parla d'això, perquè la Ilíada no parla del cavall, no parla de la destrucció de Troia, no parla de la mort d'Aquiles, no parla de res d'això, perquè comença amb la còlera d'Aquiles, perquè li han agafat la noia, i acaba amb els funerals d'Hèctor, per tant no sabem el final. Però llavors l'Odissea, que el que fa és relatar el viatge de tornada d'Ulisses o Odisseu cap a Ítaca, és que és meravellós, perquè a més és com quelcom molt modern, no? A vegades la gent diu, per què? Perquè està ple de flashbacks. És a dir, comença, tu estàs dins del relat i de cop ell comença a sentir a parlar que Ulisses és el gran heroi, però si no, a dir coses i diu, no, això no va passar així, diu, deixeu que us ho expliqui jo. I quan ho comença a explicar, tira enrere, i és quan sent tot aquests 10 anys més que tardarà a tornar fins a Ítaca, i llavors explica lo del cavall, pam, pam.
2: Fins i tot és la primera vegada a la història que s'utilitzen recursos que ara fan servir molts de totes les sèries i pel·lis, que són els flashbacs.
1: Totalment.
2: I tot això.
1: Tu comences, és que és meravellosa, l'Odissea és meravellosa, perquè tu entres ja en plena història, que ja està quasi tornant, llavors ell, que està cansat, perquè és un home cansat, que ha evolucionat, comença a sentir, no?, sent altres rapsodes que volen explicar com es va acabar Troia, i diuen que Ulisses era el més intel·ligent, que fe que ho era, i que va tenir la idea del cavall, però comencen a dir, i a dins del cavall van posar 100 guerrers, és a dir, no va anar així, no va ser així, deixeu que us ho expliqui jo. Llavors tothom l'escolta, fins i tot aquest rapsode diu, ho fas molt bé, però és que els fets no van anar així, perquè jo hi era, sense encara dir que és Ulisses. Llavors és una cosa meravellosa, perquè tira enrere i comença a dir, només hi havia 30 dins del cavall, no n'hi havia... Tendim a exagerar, no?, les històries.
0: Ah, clar, clar. Només n'hi havia 30.
1: I aquesta és la lliçó que ja ens donen des de l'antiguitat. Mm. Compte.
0: Clar, no li poses ni un pero. És que jo no crec que
1: hi
0: hagi cap oient que no hagi vist ja la pel·lícula, però per si de cas...
2: A la pel·lícula o a la...
0: La pel·lícula, la pel·lícula.
1: A veure, podríem posar molts, perquè si... Clar, és que, a veure, jo sempre... Qualsevol cosa que sigui apropar-te a la història antiga, jo ho dono per bo. Per tant, m'és igual les llicències
0: per
1: que l'hagin pres,
0: no? Que sí,
1: per l'esforç, perquè la gent, mireu, n'estem parlant encara, i això és meravellós. I si Homer va existir o no, no ho sé.
0: S'han disparat les vendes.
1: Però poden estar, exacte, ben orgullosos, si els hi devem als pobles grecs recordar la seva memòria, perquè insisteixo dir que és una memòria d'ells.
2: I per què creus que aquestes històries encara a dia d'avui ens fascinen tant a tots?
1: Clar, és molt difícil de respondre això, però almenys parlaria per mi, perquè de fet està parlant de nosaltres, està parlant d'aquelles emocions tan humanes, està parlant del dol, de la humiliació, t'està dient que fins i tot malgrat aquests déus i aquests herois són imperfectes, som nosaltres, i per tant és un reflex, és un mirall, i que al final res ha canviat, i crec que et dona moltes lliçons, i veus fins i tot l'evolució dels personatges, i jo crec que un s'hi pot veure reflectit, no? Qui ets tu respecte al Joan de fa 20 anys? Doncs hi ha poca cosa d'aquell nano.
2: I m'agradaria pensar, o sigui, veure quina és la història que explicaven els grecs en el seu moment, i si realment és exactament com ens l'expliquen avui, o ha anat evolucionant del boca a orella. I
1: però jo crec que va evolucionar molt, sobretot els primers 500 anys, és a dir, des de la caiguda de Troia al 1200 fins que arriba aquest Homer o qui sigui que ho passa per escrit, però de saber que en el seu dia va ser una obra tan popular que ens han arribat moltes còpies de la Ilíada. O sigui, no és un pergamí signat amb un senyor que es diu Homer,
2: molts anys,
1: no, que continuen i que es copia aquell text, text perquè és de la literatura universal, llavors tu fas copiar això i llavors t'arriba des d'Egipte, per exemple, ens han arribat molts papirs amb trossos de l'Ilíada, amb aquesta darrera excavació arqueològica d'Oxirrinc de la Universitat de Barcelona, va trobar un tros de la Ilíada amb una de les mòmies. Per tant, és un text que es repeteix, que és conegut, que és molt conegut.
2: O sigui, no només a l'antiga Grècia, sinó en altres civilitzacions.
1: Bueno, hi haurà un moment que sí, que hi ha molt contacte amb el poble grec, Egipte, llavors és normal, sí, molt grecorromà. I de fet acabaran havent els Ptolomeus, no, governant.
0: Hi ha molta gent que s'ha anat a la llibreria i s'ha comprat, jo tinc un amic que es va comprar la Ilíada, l'Odissea, la Eneida. S'han de llegir per aquest ordre?
1: Correcte, o sigui, la Ilíada és la primera perquè, a veure, per mi seria el resum, no?, que narra una guerra, pum. L'Odissea és el retorn d'un dels personatges, Ulisses, tot i que també t'explica el final dels altres, perquè també et quedes una miqueta sabent què li va passar a Agamenón o què li va passar a Aquiles, doncs això t'ho explica l'Odissea. Llavors l'Eneida, meravellosa de Virgili, t'explica com no tots els troians van morir. Nosaltres sabem que, evidentment, Troia quedarà totalment arrasada, més arqueològicament s'ha pogut demostrar.
0: És l'Eneas fugint amb la missió de muntar Roma, no?
1: No, més que Roma li diu una nova Troia.
0: Una nova Troia.
1: I la nova Troia és Roma. Però amb un viatge també meravellós. Escolta,
0: i per què
1: meravellós.
0: I virgilista com una mica...
1: Virgili?
0: No eclipsat. Per Homer, però
1: mira,
0: no sé si té la mateixa força.
1: Clar, mira, jo crec que sí que la té, perquè d'entrada sí que sabem que va existir, sabem moltíssimes coses d'aquest personatge.

0: explicar lo de les, ens va explicar lo de les
1: nou
0: capes,
1: nivells, en nou sí. Troies diferents.
0: I que
1: el que
0: trobant.
1: Farem és anar fins a Istanbul, llavors baixarem i anirem per tota la costa del Mar Egeu, la part turca, començarem per els estrets dels Dardanels, que allà perfecte. Està Troia.
0: Això ho fem, eh?
1: Sí, sí, quan vulgueu.
0: Pues és que,
2: ara mateix.
0: Ja ho dius si ho fem.
2: A Viatges Irene Cordón ja ho està organitzant.
0: Irene Cordón, una abraçada, egiptòloga, doctora en història antiga. Fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: És dimecres 14 d'octubre i aquestes són les notícies del dia.
0: A la Ser i Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
1: El Tribunal de Comptes ha aplicat finalment l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern que estaven encausats per haver finançat el procés amb diners públics. Martí Oliver.
2: La plana major del procés estava acusada d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per poder pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i també la promoció exterior durant els anys del procés. És una decisió que es produeix després que el juliol la justícia europea constatés que no es van fer servir fons europeus, com li havia preguntat el tribunal, i que era el principal impediment per aplicar l'amnistia. A més, l'òrgan també ha aixecat les mesures cautelars, com ara les fiances, que tenien garantia en una resolució que es pot recórrer en apel·lació i que arriba pocs dies abans de l'amnistia del Suprem, si no hi ha un gir de guió, als líders del procés.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la decisió.
3: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Comptes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta.
1: I ha reclamat que l'amnistia sigui integral, igual que Esquerra i la CUP han fet a través de comunicats. També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen.
1: Creu que la decisió del Tribunal demostra que Catalunya està a camí de la normalització. Tot plegat avui, que ha estat un dia marcat per les protestes dels pagesos. Un centenar de tractors han sortit a primera hora de diversos punts del país i han tallat els carrers de Barcelona al migdia. Segons els organitzadors, a la manifestació hi han participat un miler d'agricultors, molts dels quals s'han desplaçat en autobús per estalviar-se la gasolina que els costa moure la maquinària. Precisament, la pujada dels carburants és un dels motius de la protesta.
5: Amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
1: Per això reclamen pagar l'impost mínim pels combustibles, però també denuncien els preus irrisoris que els paguen per les collites.
6: I aquest any la pera potser no la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera min costa 48.
1: I també critiquen l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, que temen compli el mercat de productes més barats amb menys garanties mediambientals. La pujada dels carburants, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, fa mesos que fa augmentar la inflació. L'IPC a Catalunya, el mes de setembre, ha pujat 5 dècimes. Ho hem sabut avui. Ara els preus són de mitjana un 4,5% més cars que fa un any. És la pujada més alta des del febrer del 23, quan encara s'arrossegaven les conseqüències de l'esclat de la guerra a Ucraïna. El que més ha fet pujar els preus són els combustibles i, de fet, el govern espanyol ha confirmat que el mes que ve es mantindran els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats al gasoil i a la gasolina. En plana política, les formacions d'esquerres continuen negociant a contrarrellotge per oferir una única coalició a l'esquerra del PSOE per les eleccions generals. Tenen fins divendres per arribar a un acord. Avui Ada Colau, líder del Front Ampli, s'ha ofert a renunciar a ser la candidata per pactar amb Esquerra i Podem.
7: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà meu nom.
1: Segons el darrer baròmetre del PSOE, publicat avui, el PSC seria la primera força a Catalunya i Esquerra quedaria segona, menjant-li bona part del terreny als comuns, que caurien fins l'última posició. I també s'ha fet públic el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, en aquest cas per les futures eleccions catalanes, que indica que el PSC revalidaria la victòria amb un cert desgast i que Aliança Catalana superaria Junts i fregaria l'empat tècnic amb Esquerra Republicana a la segona posició. I avui també Adif ha advertit que la normalitat a la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no es recuperarà fins a principis de la setmana vinent, després de l'incendi a un tren dilluns a la tarda.
8: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: El vagó incendiat continua a la via a l'altura de Saragossa, per tant ara s'ha de circular per via única i això ha obligat els operadors a Renfe, a Irio i a Ouigo a adaptar els horaris i a fer canvis i els trens d'alta velocitat avui i aquests dies poden patir retards generalitzats. Avui han estat d'entre 15 i 30 minuts per culpa de les limitacions de velocitat que hi ha al tram afectat. Aquestes són les notícies d'avui.
0: El dia en 5 minuts.